0: Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. Avui ens acompanya al programa el cantant, compositor i monologuista, artista de teatre, Frank Dubé. Bona nit, Frank, i benvingut al Club del Jazz.
1: Doncs benvingut i el meu respecte per la paraula jazz, que jo m'atribuiria una altra paraula per mi, swing. Perquè bueno, jazz sí. És paraules majores.
0: És el mateix. Escolta, a l'Apolo, l'orquestra que dirigeix sí. El Dani Alonso, és les nits del swing. Però és una orquestra de jazz, són una big band. Però, bueno, el swing està dintre del jazz, com el blues.
1: Jo vaig estrenar l'obra de Frank Sinatra a la Jazz Cava de Terrassa, Jazz Cava, també.
0: Home, allà hi ha el Travé i la Susana, molt amic meu. Aviam, estimat, t'esperaves aquesta invitació del Club del Jazz?
1: Doncs m'esperava una altra cosa.
0: Bueno.
1: M'esperava unes paraules d'agraïment per alguna cosa que t'he fet particularment i no esperava aquest homenatge que em voleu fer. Em fa l'efecte de tindre amb el telèfon mitja hora, tres quarts parlant.
0: El que es pretén, Frank, és que la gent et conegui als veïns de Castelldefels i del Baix Llobregat. Les teves, podríem dir, el teu poder artístic i musical, que això és lo interessant, que la gent sàpiga qui és en Frank Dubé. Estàs d'acord?
1: Bé, doncs, endavant, doncs, començo a preguntar i començaré a abocar les meves experiències, la meva història, que és molt llarga.
0: I tant, ja. El meu programa ja està molt obert als artistes de l'èlit musical com tu. Del projecte musical actual en parlarem més tard, et sembla bé?
1: Sí, home. Endavant. Comença a preguntar. Pregunta.
0: Tu, per
1: senyoria,
0: sort... Tu
1: no, per... Ai, pas pregunta, senyoria.
0: Tu, per sort, fa molts anys que estàs aportant a la societat molta qualitat en la teva oferta professional arreu del món. És així, Frank?
1: Arreu del món no sé, clar, depèn de l'entrevista que em facin per internet, que arriben les emissores a Sud-amèrica i a la Xina.
0: Sí, home, sí.
1: Jo m'he tancat pràcticament, des dels anys 70, quan ja era una criatura, en el món de Catalunya, en el món de la meva...

0: de la meva, de la resposta que he rebut a les meves actuacions. Però et diré que hi han coses que no me n'he sortit. Jo estic conscient de que tenim un poble malalt i que per curar-se jo tinc la recepta, però els hi costa acceptar-la. I amb això ja et parlo, per exemple, dels anys finals dels 70, ja, a principis del 81, abans d'afrontar-se a TV3, que jo passava unes escenes de pel·lícules americanes en un televisor allà al meu local, i la gent veia el Robert Taylor i la Ingrid Bergman mirant-se fit a fit, i tot el món pagat en un telèfon, i el Robert Taylor agafa el telèfon i diu, digui, quan la gent sentia digui, es podien un fart de riure i cridaven, oh, no pot ser això! Com pot ser un artista americà que digui?
1: En català,
0: digui, digui, clar. Per exemple, clar. No? I jo els deia, esteu malalts, un dia a la televisió d'aquí a Catalunya faran pel·lícules americanes en català. Què dius? Què t'has fumat, Frank? Em preguntaven què m'havia fumat.
1: Ja, ja, ja.
0: I això em va donar pistes de que era una gent que tinc un poble malalt. I encara hi està bastant, per no dir molt.
2: Tu sempre has apostat esnobisme, iniciatives creatives d'avançar-te als moments. Jo crec que sí, que tens aquesta manera de procedir i que et trobes amb una societat que no està prou educada ni actualitzada. Estem d'acord?
0: Home, una societat apallissada, sí. Jo tinc malalta per dir una paraula suau, Sí. Però acollir-li malalta i apallissada. Ja. Quan treu el cap una miqueta, li foten cops de porra,
2: Escolta, estimat, què et sembla? Posem un primer tema perquè la gent escolti les teves possibilitats, el teu entusiasme.
0: Mira, saps què passa? A mi, jo que vaig fer... vaig estar al costat d'un gran psicòleg, el Muñoz Espinal, el creador de la psicostèrica. Quan va veure que jo deixava les orquestres de ball, jo he portat molts anys orquestres de ball,
2: sí.
0: De fer ballar la gent, i m'assentava davant d'un piano i em raonava i deia bona nit, com esteu, i què us sembla això, i allò, i començava a parlar amb la gent, a dialogar amb la gent, vaig recordar una de les frases seves que em deia, si tu vols presentar una novetat, no, sempre la gent es posa en guàrdia quan dius, una cosa nova, es posen en guàrdia. Tu has de parlar amb la gent amb coses normals i corrents que ja siguin del dia, que sí. Passin cada dia.
2: No posar-los difícil.
0: Com aquell que entra en una botiga i li diuen, miri, què val una faldilla? Aquí no és faldilla. Però miri, aquí l'aparador té una peça que es portarà molt. Miri, i tens un aparador amb una llum amb una peça del futur. I aleshores la gent pot escollir entre el que ell venia a comprar i paga l'entrada, i el que li ofereixes com a futur. Jo els hi cantava les cançons, i els hi deia les coses amb humor, de coses normals i corrents, la gent reia. Però els hi presentava coses de futur, i m'ho havien d'acceptar, perquè ja els havia conquistat amb l'altre, m'has entès?
2: Tu sempre has sigut una persona artísticament que ha sigut vanguardista amb les teves possibilitats i has intentat educar a la societat d'acord amb els teus principis i la teva experiència. Amb això estem d'acord. Però escolta'm, sisplau, Frank, vull que la gent escolti un My Way cantat per tu. Et sembla bé?
0: Malway és el meu buc insígnia. Aquí arribo a tothom. Aquí amb aquesta cançó arribes al cor i a la sang i a l'esperit i als nervis de tota la gent. Després que has escoltat aquesta cançó que me la sé i que la dic amb molta gràcia, no? Amb molt d'ímpetu, doncs un cop ho han escoltat ja els tinc més conquistats.
2: Bueno,
0: a partir d'aquí ja els hi puc donar la medicina, però primer els haig de conquistar amb cançons
2: lògic.
0: Que els agradin. Però... aquesta és una de les membres del book insignia i que són de Frank Sinatra, en aquest aspecte. Sí.
2: Escolta, és que tu amb els temes t'entregues tant que li poses el cor i l'ànima.
0: Sí.
2: Estàs d'acord?
0: Sí.
2: Estem d'acord? Però això és bonic.
0: Que sentirem una versió de la meva presentació a Luz de Gas, i sentireu al públic com aplaudeix i com riu, etcètera, això. Sí.

much more than this.

And now, as tears subside.

0: Escolta, els primers estudis van ser al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona, però antigament tenies a Sants a un mestre que era el senyor Peirón, pare d'un amic nostre.
1: Com us
0: ha
1: dit això?
0: Sí, el pare del Jesús Peirón.
1: El triomfador a Sud-Amèrica molts anys i a Cuba.
0: Ja, home.
1: Jesús Moreno.
0: Sí, senyor.
1: Era el mestre del col·legi.
0: Bueno, i a quin carrer estava aquesta escola de Sants?
1: Al carrer Pintor Pahissa. Tocant a la travessera de les Corts, allà que realitzava, carrer Portbou, aquell barri, aquell Macon de Déu, aquell barri d'allà. Tocant a Rida Blanca, tocant a travessera de... Tocant al cant del Barça, una paraula, el nou.
0: Escolta, aquests primers estudis al Conservatori de Música al Liceu de Barcelona van ser suficients per entusiasmar-te i entregar-te molt al 100% amb ser músic?
1: Mira, la meva mama va anar a parlar amb el meu mestre que has dit abans, de Sants, el senyor Peirón, i li va dir, sembla que aquest fill meu canta aquí a la galeria amb uns amics, canten coses de sarsuela i canta cançons, i sembla que canta bastant, que serviria per músic.
0: Ja.
1: I ell em va donar les primeres nocions de solfeig. I va dir, miri, senyora, sí, té molt bones facultats. I el que pot fer és apuntar-la a una escola oficial. I ell va aconsellar-me que m'apuntés al Conservatori de Música Municipal o al Conservatori del Liceu, de l'Òpera del Liceu. I em vaig apuntar al Liceu.
0: Escolta, vas estudiar, fixa't tu, trompeta, percussió, harmonia, contrapunt. No et vas deixar res, tio. Vas tirar,
1: sí, per fer quilòmetres. I 8 cursos de teoria i solfeig.
0: Història
1: de la música, història de la cultura.
0: Ja.
1: Harmonia, composició, amb el pare Muset, allà, sí. I després vaig ampliar estudis d'harmonia amb el Cristòfol Taltavull, un geni de seguidor de Max Reger, que vivia aquí a la plaça de Tauan, i se m'ha mort.
0: Escolta, primer...
1: Vaig estudiar el màxim, fins que vaig dir, m'he de guanyar la vida. Perquè ara he de menjar, jo, i he de fer vida. Mantenir els meus pares, treballant com a desgraciats, com els pares no els hi pagaria mai l'esforç que van fer... I vaig agafar la primera feina en un local de nit que està a pocs metres del Liceu, o sigui, 100 metres més avall, el Tabú.
0: Era la sòcia, home, jo allà he cantat fa molts anys. Escolta...
1: I a dalt, a sol del Tabú, hi havia l'Hogar del Músico.
0: Sí,
1: que no
0: el sindicat musical, amb el president...
1: I vaig arribar allà i vaig dir, aquí he acabat els estudis, i he fet trompeta, perquè m'han aconsellat que falten trompetes, i toco una miqueta, el piano una miqueta, i toco l'acordeon i tinc diverses copes guanyades, tinc concursos, no? I em diuen, ara vens a buscar feina, amb la crisi que hi ha. O sigui, l'any que vaig anar a buscar feina, ja em van dir que hi havia crisi.
0: Amb el president Saleta i companyia. Estem d'acord? El president del gremi dels músics era el Saleta. Sí. Te'n recordes?
1: No te'n recordes? Com es deia?
0: Saleta.
1: Saleta, exacte, sí, Saleta. Sí, no te'n recordes, sí, senyor, Saleta.
0: Va ser president.
1: Era un gran tio, un gran tio.
0: Exacte. Em sembla que tocava la bateria, no me'n recordo.
1: Sí, era bateria, sí.
0: Escolta, el primer debut, quan tu has dit que et tenies que començar a guanyar la vida, ho fas, el primer debut professional, amb el grup Iceberg, que està al
1: Mac... No, allà no em vas guanyar la vida, amb l'Iceberg. No. No, jo vaig començar a guanyar la vida aquí, al Tabú, i d'aquí em va rescatar del Tabú el senyor Lisandara i em va portar a fer una tournée per França a les bases americanes militars de França. Al costat, o sigui, amb el mateix grup, hi havia Pedro Iturralde.
0: Hombre,
1: el
0: saxofonista madriler de jazz. Pedro Iturralde...
1: Em va dir un dia, el Pedro Iturralde és el Pedro Montoliu del Sacho.
0: I tant. Escolta, llavors...
1: Una bèstia. Vaig aprendre molt amb ell a França, tocant pels Officers Club de les bases americanes franceses.
0: Escolta, llavors...
1: París, Orleans...
0: La teva relació amb Iceberg, que vas tindre amb en Max Sunyer, guitarra...
1: Això, l'Iceberg era un grup extraordinari que es podria comparar amb els millors grups de rock sinfònic del món.
0: Però deixa'm que...
1: I així tenia jo un parell d'amics,
0: El Tiflus, el Josep Mastiflus...
1: que havia tocat amb mi, el Papagallo, amb el grup, com es diu, el grup d'ell, que no me'n recordava.
0: Ja. El Tiflus Piano, el Jordi Colomer Bateria, el baix Primi Sancho... Com va ser que veu tindre molt èxit o una bona experiència que tens i guardes un bon record d'aquests companys?
1: Jo guardo un bon record perquè quan ells ja eren una agrupació realitzada i molt coneguda dintre del rock sinfònic de tota Europa, ja, que sortien fora i tot, i vaig voler gravar aquell famós tema que el tinc encara, és un desig que no se m'ha complert del tot, que vaig gravar a l'any 74 un tema espaial dedicat a una música dedicada per ambientar el primer acte sexual entre un home i una dona a l'espai infinit, flotant ingràvidament. I això necessitava una música de tonal, una música espacial, una música ingràvida, i vaig escollir el grup aquest. Ho van gravar l'any 74 a la taula de so hi havia el que encara és director de l'Orquestra Sinfònica de Barcelona. Aquest personatge tan conegut estava allà i li va agradar molt també. Però jo no tocava amb aquest grup, eh? Aquest grup eren quatre bèsties tocant increïbles. Començant pel Jordi Colomer i acabant pel Max Sunyer, el Primi, i vaig dir, em voleu gravar aquest tema? I van cobrar i tot, eh?
0: Escolta.
1: I van gravar el tema Missatge Espaial d'Amor, que amb el temps he aconseguit que aquesta música que ara ambientar el primer acte sexual que es vegi per televisió a l'espai infinit d'un home i una dona engendrant un fill que ha de repoblar els seus planetes.
0: Yeah.
1: I això, el Lluís Cobos va quedar al·lucinat a sentir la música tonal amb escala de tons, que és una variant molt important de l'harmonia tradicional, i em va dir, voy a hablar con la embajada de Estados Unidos. Para que este tema vaya a parar a la NASA y lo tengan en la NASA preparado para el momento que un día esto llegue. Y no va a poder conseguir, no va a poder. Y yo, a través d'una admiradora meva, que era professora, és encara, de la Politécnica de Barcelona, de la Universitat, vaig connectar directament amb la NASA, amb l'astronauta Jeffrey Hoffman.
0: Com?
1: Jeffrey Hoffman, aquell que va anar a arreglar el telescopi Hubble fa uns quants anys que estava espatllat, va anar sol a arreglar-ho.
0: Tu ets incansable.
1: I envio un pendrive i em contesta dient-me, és una meravella, em agrada molt, genial, ho tinc aquí al meu calaix, o sigui, tinc el tema a la NASA esperant quin any el podran posar per televisió a tot el món mentre l'home i la dona facin l'amor poèticament dalt de l'espai infinit.
0: Escolta, els projectes relacionats amb la música, que en són molts, recordes el més important o el que t'ha fet més patxoca?
1: Mira, he tingut més fracassos amb els discos que èxit. Jo he tingut èxit actuant personalment.
0: Ja.
1: Perquè amb discos m'havia de mullar els desitjos de la casa de discos. Jo vaig començar el primer disco amb el Pere Portavella, que va fundar el segell Saef, etcètera, Saef, i va gravar música de pel·lícules, amb el tema principal de Mon Oncle, el Mr. Wonderful, i quatre o cinc temes, un mini LP, com es deia, un single, no? I jo vaig gravar per gravar aquests temes els millors músics de Barcelona, el Borrull, el Bateria, aquest, el Latin Combo, allò Borrell, l'Orteu, els millors músics que hi havia a les zones de gravació els vaig agafar per gravar el meu primer disco,
0: feien
1: música de pel·lícula. I després amb l'acordeon vaig fer moltes coses amb discos i em van fer gravar inclús el Mustafà.
0: Sí, home, home, també, també.
1: I escolta, jo ojalà no l'hagués clavat, però jo vaig des de la lluna al Mustafà, imagina't tu quin.
0: Aquests músics.
1: I el Dead Kiss, que va ser la llenca després, perquè jo vaig llançar com nom del Dead Kiss, perquè el xufo del Papagallo em va dir que estava a la moda a França, que el Barclays l'havia llançat, i un, pa'lante, pa'lante, pa'atràs, un, dos, tres, izquierda, izquierda, dreta. Això vaig clavar-ho amb el tema Led Kiss, que va llançar a França, però el Johnny and Charlie ho van llançar per televisió i em van xafar la guitarra. No va tindre aquest èxit. O sigui, discogràficament no estic satisfet de lo que he fet. Poca cosa històrica tinc, com no sigui aquest tema, ja et dic, espaial, yeah, que ja ve d'un LP que vaig gravar amb RCA Víctor, de Madrid, d'un LP que es deia Proyecto Apolo. O Proyecto A. Apolo no podia posar-ho perquè hi ha una orquestra que es diu Apolo i no podia posar-ho. Proyecto A, dedicat a l'arribada a la Lluna dels astronautes americans en l'any 69. I cada planeta, amb la literatura grega, el déu de l'infern, el déu de la guerra, Mart, el déu de la guerra, Mercurio, el déu del comerç, i tot això cantat amb música de discoteca. Discoteca. I va passar el disco desapercebut, però va deixar una empremta a la discografia, perquè el Cobos, amb el termòmetre, va dir, esto fue una pasada tuya antes que King Crimson. Tú utilizaste las escalas de tonales. King Crimson nos utilizó 3 anys más tarde que tú. O sigui, també... Bueno, m'han donat un premi de l'AIE, un trofeu que cada guardo. Estic molt content, jo tinc... El truco per telèfon... I parla en català amb mi, el Lluís Cobos.
0: Escolta'm, sisplau. Aquests músics que m'has recordat formaven el grup Latin Combo. Estem d'acord amb el seu i companyia?
1: El saxofonista, no recordo com es deia, la bateria Coi,
0: sí.
1: I el baix, que tampoc no sé. El millor grup que hi havia.
0: Però estem d'acord que era el Latin Combo?
1: Sí, la tinc com la tinc.
0: Bueno,
1: sí.
0: Aquests van arribar a acompanyar el Josep Guardiola.
1: Sí. Però ells tenien entitat pròpia ja. La tinc com ja era un grup que gravava discos i triomfava amb discos i solets, sense el Guardiola.
0: Bueno, però ho fotien molt bé.
1: A les nits de Barcelona i a Castelldefels triomfant fins a la cita del matí.
0: Bueno,
1: i a Madrid també.
0: Bueno, escolta, és que ho fotien molt bé, aquests nois.
1: Sí. Però comercials, però i bons, dues coses.
0: Escolta, segon tema musical pels oients. Let go you under my skin. Et sembla bé?
1: I've got under my skin.
0: Sí.
1: Això és un tema que canto amb aquest espectacle que tinc ara en marxa de Frank a Frank, de Frank Dubé a Frank.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: I ja en parlarem més tard. I hi ha un moment que em dirigeixo a la joventut, perquè és un espectacle que no és per iaios,
0: sí,
1: és per joves de 16 fins a 100 anys, no, el públic. I els dic als joves, un dia arribarà, tenim 16 anys, un moment arribarà.
0: Ja.
1: Notareu que hi ha una persona que us atrau de tal manera que sense amb ell al costat no podeu ni respirar. I es penseu que no hi ha ningú al món igual que ella, que l'altra persona. I això és el moment bàsic de la humanitat, l'enamorament, el sentiment de que hi ha una persona que forma part de la teva pell i que la teniu, segons et diu un amic, fill meu, aquesta persona, no intentis lliurar-te d'ella per viure més tranquil i dormir cada nit tranquil·lament, no, perquè la portes sota la pell. I això és el tema de I've got you under my skin.
0: Escolta, aquest tema que escoltaran la gent serà interpretat per en Frank Dubé en anglès. Et sembla bé?
1: En vol?
0: En anglès.
1: En anglès, bé, sí, home. Sí,
0: et sembla bé o no?
1: No parlo malament l'anglès, eh?
0: Ja.
1: No pronuncio gaire malament. Estic aixec un copiador. I segurament serà la gravació que vaig fer al Luz Vegas presentant el meu nou show d'aquesta temporada. Yeah. I've got you under my skin, cançó per els que s'enamoren i estan enamorats. I've got you under my skin.

tu no pots viure, tu no pots dormir, tu no pots menjar, perquè la porta és aquella persona sota la ment. Qui no ha sentit això encara no sap el que és la vida, no sap per què està aquí, aquest planeta. Això se n'ha sentit. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: quan decideixes ampliar la teva experiència artística amb els monòlegs? Quan?
1: Això va ser una casualitat. Jo he estat 15 anys fent música de ball, des d'Eivissa fins a París i a Berlín.
0: Hotels i más de todo.
1: Barcelona, a l'Empòrium, a Voler, les millors sales de Barcelona. No?
0: Això segur.
1: Tot amunt plegat em va agafar la idea que ja havia viatjat prou, que ja s'havia acabat el recorregut, i bueno, va aixecar també el Hilton de Madrid, la casa de Hilton, no? I el Hotel Plaza, 3 anys al Hotel Plaza de Madrid. I vaig decidir quedar-me a Barcelona amb la meva família, perquè m'estava costant la família, m'estava costant el matrimoni, això, entens? El viatjar d'aquesta manera. I vaig dir, em quedo aquí, i com que ja havia conegut amb Muñoz Espinal i amb el famós modista Josep Tullàs de Terrassa, que presentava desfiles de moda amb una indumentària ultramoderna, futurista, em vaig fer amic d'ell i jo presentava espectacles de desfiles de moda, música, amb les novetats que vindrien pel futur, no? No sé, dones amb pantalons foradats, érem la revolució amb pasta. I vaig posar inclús una botiga a Sant Gervasi venent roba. I estava venent roba ja feia un any i mig, i mi això de música. I em ve l'antic pianista que jo havia tingut, en Ribas, que em diu, escolta, què fas aquí? I mira, venc roba, i boda, i presento unes files, i tinc un taller que em fa prendes per mi, etcètera, de creacions, no? I em diu, perquè hi ha al carrer Calvet, hi ha un piano bar molt maco, les Burbujas, que no hi va ningú. I com que allà a la plaça Calvo Sotelo, que encara es diré Calvo Sotelo, hi ha un al Sándor, hi ha un pianista, i sempre hi ha gent, l'amo d'aquest bar vol posar un pianista. I vols anar? I dic, home, de veritat que tinc una miqueta de món de la música. Són molts anys fent de música, no? Ara, l'horari haurà de ser especial, eh? Vés a parlar. I vaig a parlar amb un senyor, que es deia senyor Estimit, i li dic, mira, jo puc venir a tocar el piano d'aquí fins a les 11 de la nit, eh? I me'n vaig a dormir, perquè jo anem a les 8, que acabo la botiga. A la tarda vindré, a les 8:49, quan tanqui, i em vaig a les 11. Sí, m'ho va acceptar. I vaig anar a tocar allà l'orga, hi havia un orga, un Hammond molt maco, i el local era boníssim, i el primer dia que vaig anar a fer això, hi havia una parella només. Una parella.
0: Bueno, ja me'n recordo allà al carrer Calvet. Jo havia estat...
1: No, em vaig posar a parlar amb ells.
0: Bueno...
1: Hola, com esteu? Tinc una cançó que tal i qual tinc les franceses, tal us agrada, com vaig conversar amb ells. I l'endemà van tornar amb 8 amics. 8 amics que ja hi havia.
0: A mi això, mica en mica.
1: Estava ple.
0: Jo vaig
1: començar a parlar i explicar coses. I vaig deixar la botiga, vaig deixar la roba i em vaig dedicar a fer el que tu m'has preguntat, a fer enraonar i cantar en un escenari, en un piano bar o en una sala de festes.
0: Jo aquesta sala que has dit vaig estar que em va portar el meu amic i teu amic bateria el Saleta, te'n recordes, no, pobret?
1: El Saleta, bueno, el president del sindicat de música.
0: Bueno, sí. Escolta, i això quin any va ser?
1: El 76.
0: El 75?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: 76. Vaig començar el 76. Allà va canviar la meva vida totalment.
0: Però per millorar...
1: Vas presentar les novetats que jo portava al cap, però amanides amb coses del dia.
0: Però sí, per millorar, no?
1: Que bonita és Madonna. I a acabar la cançó et puc parlar dels planetes.
0: Molt bé.
1: Però ja t'he conquistat amb que bonita és Madonna. M'entens?
0: Molt bé,
1: amb la tàctica de vendre la novetat envoltada amb coses que tu saps que la gent no acceptarà perquè ja està acostumada.
0: Ja. Escolta, vas fer ràdio amb una emissora que es deia Ràdio Mayo.
1: Digues.
0: Coses i col·laboracions a programes de televisió com Nit d'Estrelles amb el Frank Dubé i Gustavo Ré. Això va ser un màster per tu,
1: sí,
0: aquest
1: bueno,
0: programa de televisió.
1: Sí, bueno, però no, Ràdio Mayo. Hi ha una fita meva, que és que quan jo era petitet s'havia de fer una sessió de televisió per primer cop a Espanya. a Ràdio Barcelona, al carrer Gasp.
0: Sí.
1: Jo estava amb el meu acordeón a baix a l'estudi Toreschi, esperant començar a tocar l'acordeón a baix, a l'estudi, i al carrer hi havia un gran aparador amb un monitor i estava ple de gent per veure la televisió.
0: Sí.
1: Era una cosa de l'altre planeta. I allà, 10 minuts abans de començar la sessió, ve una ordre de Madrid, la fa arribar-me, pinten un paper a l'aparador aquell que deia por ordre del govern se suspende la sessió. Ens ho van prohibir. I l'escola de ràdio Maimó, que era la que organitzava aquesta sessió de televisió...
0: Al carrer Pelai estaven.
1: Ràdio Maimó, que ensenyava per correspondència, ensenyava a la gent de tot Espanya a fer ràdios i a reparar ràdios per correspondència, que estava de moda.
0: Sí, ja me'n recordo d'això. Va
1: dir, agafem les càmeres i anem a l'estudi de Ràdio Maimó, allà al carrer Pelai.
0: Al carrer Pelai,
1: sí. I tota la gent, sí, perquè hi havia el carrer, i tota la gent del carrer, i les càmeres, i tot, vam anar caminant per la part de Catalunya, al carrer Pelai, i vam fer una sessió del que havien de fer públicament a Ràdio Barcelona, ho van fer a l'estudi de Ràdio Maimó. No Ràdio Maimó, Ràdio Maimó.
0: Escolta, lo de la televisió a la nit d'estrelles amb el Frank Chogan i Gustavo Reyes,
1: sí,
0: tu
1: sí.
0: En què
1: això
0: col·laboraves?
1: Al 65.
0: Sí, en què col·laboraves?
1: La noció d'estrelles era el programa estrella de varietats de les nits,
0: sí,
1: fet de tots vianesos. Erta Frankel, Jan Hovan, Frank Chogan i els dos vianeses, i l'Artur Caps.
0: I aquella senyora que tenia un gos.
1: Sí, sí, sí. Sí, ara no recordo el nom, sí.
0: Jo també.
1: Madelina, es deia.
0: Bueno,
1: cosa, sembla.
0: Escolta.
1: Sí. Era molt famosa, sí, molt famosa aquest gos.
0: Sí, sí.
1: Jo vaig cantar Olaienta Flamenca amb un barret cordobès junt amb el Gustavo Rey, que era el segona fila de la companyia dels vianesos, del Frank Chogan.
0: Molt bé.
1: I vaig llançar la llenca flamenca. De quedar-le, pandero, un, dos, tres,
0: sí.
1: Izquierda, derecha, ballant, com un pallasso, però el pallasso, el millor programa que hi havia de varietats.
0: Que sí, que en aquella època sí. Actualment col·labores a Ràdio Ciutat Vella, programa d'humor distret, com feies a Ràdio 4, no?
1: No és exactament això.
0: Bueno, què és?
1: Exactament no.
0: Explica'm.
1: Humor, sí. Jo la ràdio, escolta'm, la ràdio, quan era petitet, a la Ribes Castro i jo,
0: sí,
1: anàvem en bicicleta, jo el portava a darrere a la bicicleta enganxat, des de l'Hospitalet fins a Esplugues, perquè allà es va fundar la Estació Escola número 15 del Frente de Juventudes,
0: sí,
1: Frente de Juventudes, Ràdio Unió d'Esplugues.
0: Al carrer Saragossa estava jo.
1: Aprendre de locutor, aprendre ràdio a Esplugues, ell i jo, amb la bicicleta. Portant-me la bicicleta. I allà vaig conèixer el famós... com es diu, el famós director de televisió.
0: El Marceló.
1: Aquest, l'alemany, aquell alemany, com es deia l'alemany, aquell... com es deia...
0: No
1: que va ser director de televisió espanyola a Catalunya, que era el nom alemany. Bueno, el pare i el fill. I allà hi ha el senyor Sorroca, etc. I allà van fer els primers emissions de ràdio, i jo feia de locutor, de presentació de programes, i de posar discos, i feia de locutor, una paraula.
0: Molt bé, molt bé.
1: Justo, i se sentia enmig Barcelona. Després, aquesta emissora va ser Ràdio Joventut.
0: Sí, allà al carrer Saragossa estava.
1: Aquí ja no vaig anar-hi. I després ja hi feia, a la ràdio hi he anat de col·laborador. Bueno, vaig fer 300 programes del Mundo Rueda, amb el Javier Foz.
0: Sí.
1: Tres programes, un cada dia, amb el Joan Pineda, el piano, que deia Anatomia d'una canció, es deia, i parlàvem música i jo, el Pineda i el Javier Foz. Això va ser un any i mig, cada dia, a Ràdio Nacional d'Espanya. Vaig fer programes amb el Federico Gallo, Jorge Arandes...
0: Sí, sí, això, fantasia.
1: Va sumar un grup que es deia Quarteto Selecció de Música Selecta amb quatre acordeons, que ens va sentir el senyor La Mota de Grignon, el fill de Juan La Mota de Grignon, Ricardo La Mota de Grignon, i em va trucar per telèfon i va dir necessito aquests acordeons per una pel·lícula. I vaig anar a gravar el fons musical d'una pel·lícula que es deia Si una sorpresa de Dios.
0: Escolta, Frank, què és el que més t'apassiona i et trobes més a gust, cantar, tocar el piano o l'acordeon?
1: Actualment, cantar i parlar.
0: Molt bé.
1: Però el piano jo no sóc pianista, vaig fer tres cursos i prou. I l'acordeó ja fa anys que el tinc com una peça de museu,
0: La teva...
1: que m'ha donat moltes alegries i molts prèmits i, molta... I va ser el meu primer inici, va ser el primer llançament de la corrió.
0: Molt bé. La teva faceta com a showman, com la tens valorada?
1: Això m'ho valora de sempre. Quan vaig actuar tinc èxit, que en tinc prou.
0: Això és el que importa. Escolta,
1: si... conec, saps per què? Perquè em conec la gent d'aquest país.
0: Molt bé.
1: Vaig estar 20 anys, més de 20 anys, cada nit a Barcelona i allà venia de gent de tot Catalunya. I me'ls conec molt. I me'ls conec. Sé que és un poble malalt. I jo el tracto com un malalt. Tota la simpatia.
0: Escolta,
1: es preparo pel futur. Es preparo pel futur.
0: Un tercer tema pels nostres oients del programa. Fly me to the moon. Interpretació en anglès de Frank Dubé. Et sembla bé?
1: Ah, sí. Per Frank Dubé, sí. Porta'm a la lluna, sí.
2: Faixant de la font d'un mar, també plou com un dos tal. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words,

0: you.
1: Tens un llibre editat titulat Hòstiu, quin país? Content d'aquesta edició?
0: Hòstiu, quin país, sí.
1: Sí. Estàs content d'aquesta edició?
0: Jo estic molt content perquè és un testament que vaig fer fa 20 anys o 25 i em vaig avançar en moltes coses.
1: Això ho has fet sempre. Això ho has fet sempre.
0: Totes aquestes crítiques que ara llegiu per les xarxes, que diuen que aquest govern que no vol res, que aquí, que allà, que fora aquest polític, aquesta batalla que allà continua, tot això ho vaig anticipar, avançar. Amb aquest llibre, hosti tu quin país, que me'l va demanar un animal de l'Arca de Noé. Jo era el portador de l'Arca de Noé. I em va dir, és un llibre d'humor per exportar a Sud-amèrica, que és un editor. I vaig fer un llibre que no era per exportar a Sud-amèrica, era de crítica crònica de la Catalunya malalta, que jo estimo. I va dir, no el puc enviar a Amèrica.
1: I del teatre...
0: Jo va dir tant aquí.
1: I del teatre, què ens pots explicar? Del teatre, amb quins artistes catalans has compartit escenari?
0: Amb molt poques figures. Jo hi he estat en un escenari al Teatre Neu, amb Alberto Esso, que per mi era un gran actor, Alberto Esso, professional, i el Teatre de Goya, de Barcelona, i el Teatre Candileja, si no me'n recordo on més està. Ja. No vaig fer gaire campanya de teatre, perquè la música de ball i les orquestres em van dominar la situació. Però he fet teatre i el Goya feia mesos que no pagava ningú perquè no feia un duro i amb mi, amb el meu espectacle, va poder pagar, almenys el personal.
1: Escolta, Frank, les seves tendències en teatre, què tiren més, a ser romàntiques o de tipus socials?
0: No, mira, les dues coses. Jo arribo al cor amb una cançó i després arribo al cervell amb un missatge de futur i d'esperança. Per tant, jo utilitzo dues armes. Jo sé que quan canto una cançó, tancant els ulls, sigui italiana, sigui en anglès, sigui en italià, sigui en francès, jo sé que molta gent, especialment senyores, que parla, els hi arriba, els hi transmeto la passió a la sang, perquè la passió és una cosa que... Aquest francès de l'assistencialisme va dir que la vida és una passió inútil. I jo dic, com el meu mestre, la vida sense passió és inútil. I jo sóc un cantant que quan canto una cançó d'amor la canto apassionadament.
1: Anem a veure.
0: Amb un faristol i unes ulleres mirant la lletra. I he sentat amb una cara de vida. Ho tens?
1: Escolta, presentarem el quart tema musical Novetat amb Nerea García cantant cabaret del nou projecte de franc a franc. Et sembla bé?
0: Molt bé. Nerea García és una reina de 20 anyets. Jo tinc dos dones amb aquest espectacle.
1: Molt bé.
0: A vegades vaig amb una, a vegades vaig amb l'altra. Aquesta és la meva reina, Nerea García. Nerea García canta com un àngel i li fas cantar la cançó Over the Rainbow, que és la cançó de la Judy, perquè aquesta cantant, aquesta noia americana, Judy Garland, la vaig conèixer en persona a Berlín i li vaig cantar a la taula quan estava sopant allà
1: amb
0: de Hollywood. Li vaig cantar aquesta cançó i un minut abans d'acabar-la es va aixecar, es posa la mà sobre l'esplatlla i la va cantant amb mi a duo un minutet. O sigui, he cantat jo amb la Judy Garland. I li vaig cantar amb aquesta reina, que és la Nerea García, a més a més que canta el cabaret, que canta cançons de les amigues que cantaven amb el Sinatra, les partners que cantaven amb ell.

0: Escolta, tenim que acceptar escoltar l'habanera al meu avi en versió de Techno House, originalíssima i divertida.
1: Sí.
0: L'habanera al meu avi en versió de ritme Techno House. Et sembla bé?
1: Això, dono una petita explicació, ho haig de fer-ho.
0: Puntual, eh? Puntual i ràpida.
1: Que lluito per la normalització de la cançó en català, perquè venim del català ferit, no?, de mort, i que entre el Llach i l'altre, i pam-pam, la banda de societat, amb cançons molt cultes. El que faltava fa molts anys, i continua faltant, és la cançó en català sensualment provocadores. O sigui, la rosalia, una paraula. Falta moltes rosalies en català. Jo vaig fer, fa 35 anys, una versió en plan de broma, de cachondeo, per exportar una cançó catalana que tothom no coneix, que és l'Avi va anar a Cuba, però fer-la en versió en anglesa, mitja cançó en anglès i mitja cançó en català.
0: Escolta una cosa.
1: Aquí la sentirem, si la posis, tot en anglès. Però jo en directe canto mitja en anglès, que és quan els anglesos diuen «Oh, m'agrada aquesta cançó, ai, la...» Pum, ja compra, la compra per internet, m'entens? I a mitja cançó, pam, passo al català.
0: Molt bé.
1: I la caia faig català, perquè sàpiga que és una cançó catalana i que triomfa a tot el món, una paraula.

0: Cuente català. Fran, només tens que dir sí o no, res més. Projectes futurs, sí o no?
1: Rematar en clau amb això que t'he explicat de la música en català perquè triomfi tot el món. I serà una de les maneres que la joventut de Catalunya parli en català, que no hi ha manera que els facin parlar en català.
0: Però ja...
1: És la Rosalia, els dones fent parlar en català.
0: Estimat Frank, hem de donar-te les gràcies per acceptar la nostra invitació i també el nostre tècnic per la col·laboració al programa Sebastió Andrade. I com a cluenda, estimat Frank Dubé, desitjar-te molta sort i èxit. I com a últim tema per a gaudir, escoltarem la interpretació en anglès del conegut New York, New York. Frank Dubé, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, igualment, clar, per descomptat.
0: Bueno, pues, aquí s'acaba la història perquè m'estan traient el làtigo de la part tècnica. Hasta sempre, Frank, una abraçada.
1: No avasallis, Sebastià, no avasallis, no avasallis. Gràcies. Gràcies, Milagra, ets un gènere.
0: Adéu, adéu.
1: Ets un lluitador.
0: Gràcies. Encantat.
1: Visca Ràdio de Citafels. Vale?
0: Molt bé, gràcies, Frank. Adéu.
1: Adéu.
0: Com a hora.

Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels. Comença.

0: Whoa, rap, Cosmic Seeds. Good night, everybody. We're back, fellas. Què li passa? Com estem aquesta nit, eh? Família Soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades, eh? Estan descatalogades, perquè esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Doncs molt bé, espero que estigueu ready per una nova dosi de la cara. Bé, des de Ràdio Castelldefels, a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada, i per si algú és nou i ha arribat aquí per error de rebot, com un robot o com un bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Així que bona teca i xixota de la bona, eh? Com sempre, m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, eh? Així com el jazz, el funk, el soul, latin soul, blues, bossa nova, electro, reggae selection, man, sense milla, entre d'altres i tantíssimes influències possibles, eh? Com gent despertant en un altre paradigma. Quin és un paradigma? És una nova pizzeria grega? No, eh? Ara parlarem del paradigma. Què passa? Què paradigma? Si no, portem rap, eh? Portem una suggerència avui, per cert, que vull anunciar-ho ja, perquè, bueno, no faré més spoiler, però em va fer molta il·lusió un oient, en concret, de la cara B. I, bueno, doncs ara diré més, perquè se'm cauen les llàgrimes, eh? La veritat que em fa molta il·lusió, perquè, bueno, ens estima molt, Sebas. Tenim una fan, concretament, que, bé, ara va dir més, però és que estic avui dir-ho ja, saps? Mola, eh?
1: Nice!
0: Però, bueno, ja t'he dit, Sebas, però bueno, ara presentem, m'he avançat aquí, eh? Però bueno, anem a lo que anem, i pues, aquí estem una vegada més aquí anant a la galàxia en un UFO, eh? A la velocitat de la llum per l'espai sideral, a.k.a. Cosmos Musical. I a la cabina del control tècnic, ladies and gentlemen, el nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim, ni més ni menys, el nostre Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molt de flow, amb tots vosaltres, Sebas!
1: Molt bona nit.
0: Master, què tal, Sebas? Com estàs?
1: Tot bé. Tot correcte,
0: un gran. Ara comentarem la jugada, perquè hem estat absents aquí, eh? Veritat? Hem estat
1: sí.
0: Un parell que vam agafar el Sebas, se'ns van anar a l'UFO por ahí, vam pifiar, vam liar, ens vam quedar perduts, sense senyal, però hem tornat, aquí estem. Vam escoltar una sessió de rap francès, però aquí estem, i aquest em fa molta il·lusió. A veure quins mitjons autèntics portem avui. Hòstia, el ganxo m'encanta. Ell decide quién se queda y quién se va, no? O sigui, podríem dir que seria la figura de qui cregui en Déu, doncs Déu, no? El ganxo és aquella referència, no? I tu te vas, tu te quedes, no? Una mica el joc aquest, no? Com ninos de goma, eh? Al final una mica això, no? El petroli, aquí. Vinga, va, continuem, no ens enrotllem per les lianes, que surten les lianes per sota la taula, i anem amb algú super, super important, que és posar el nostre himne de gol que tenim, eh? Sempre, que és el següent. A veure com sona això. Atenció. Brasil! Brasil. Brasil.

0: Sí.
1: Sí, tots dos. Tots dos. Jo crec que serien pare i fill.
0: Sí.
1: Dos T-Rex, per aquí, tocant botonets, també, coses d'aquestes. Grandes aquí, pues, una gran abraçada a tots dos. I la veritat que... bueno, i què et diré jo del Quiro, que va ser el que va començar aquí també nosaltres. I, bueno, pues això, molt d'amor. I bé, pues aquí també un present, Daniel Ekeye, no m'ha dit que el que més seleccionant i presentant la selecció musical, perquè entreu en bon peu al cap de setmana i les oiretes ben netes. Així que let's go, fellas!
2: Messi, immens Messi, encara Messi,
1: i A-Sport, tu digues, no, és boníssim. Messi fot un gol aquí i encara el celebrem com si l'hagués fent ara, no? Anem a dir. Doncs bé, anem avui amb un programa que va una mica com trontollat, però expressament va així perquè, ara entendreu per què, per això ja estem, si corroborem si això és correcte, perquè podria no ser-ho, però atenció, temporada 2, episodi 14, programa 166.
0: Sí!
1: Quasi nada, tu, eh? I sense publicitat. Això ho podem posar seguit, que, bueno, us dona alguna cosa aquí,
0: Nice.
1: Ja la liarem, ja sortiran coses. No sé si anunciar encara allò que està allà. Podria fer-se allà,
0: sí.
1: No? Seria bona idea, no? Vale. Doncs bé, doncs des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, el 98.0 de freqüència modulada i molt ondulada, hem ondulat la realitat i hem construït una nau... No, anem a fer un superfestival no competitiu, tot el contrari, de germanor de By Hip Hop entre escoles, val? Sí, està patrocinat per la Ràdio Castelldefels i la Cara B directament, i estarem, pues, això, aquí en Sebas Cremier i un president Daniel, que jo no m'ha dit el que més, pues, donant sandwichos i unes pizzas i coses d'aquestes, allà estarem.
0: Potser.
1: I qui vulgui veure'ns i, pues, això, i dir, mira, que són els de la ràdio, que ara estan aquí, no estan al Lufo, pues, tal. No, la cosa és que fem un festival i fa molta il·lusió, perquè he tingut molt bona rebuda entre totes les escoles, i la veritat és que espero que això sigui un inici d'algo que fomenti el ball, fomenti la col·laboració entre els nens, no? Sobretot amb el mateix equip. No res competitiu, és algo d'exhibició perquè la gent disfruti ballant, disfruti les famílies, disfruti tothom, disfruti la ciutat i doni una identitat a la cultura, sobretot de les noves generacions, que és molt important, i a través del ball, sobretot, que s'alliberen moltes coses i, bé, pues, la música uneix. Jo crec que, bueno, tenim moltes ganes de que això, pues, es formuli. I la veritat que, bueno, pues això, no, surt el cor per la boca, per parlar, perquè de l'emoció que em fa, ho dic en sèrio, i la veritat que, bueno, pues, t'ha tingut molt bona rebuda i no, jo crec que no ens... Igual, no? Serà algo més gran del que pensava que s'estava tramant, no? Així que, bé, des d'aquí, gràcies a tots els que participeu i participareu. I bé, no dic la bomba, no? Ve una superestrella, ¿vale? Una superestrella, ja he dit massa. I, bueno, pues això. Bueno, ho anirem anunciant més endavant. I, bé, pues aquí faig un petit abans de la cosa, no? Doncs molt rebé. Va, ara anem a veure com ho fèiem, això, perquè no sé si entrem... Bueno, no... Avui anem amb un estil rotllo Tutuki Splash, vale? Això ja ha quedat clar. Anem al parc d'atraccions de rap atac de Castelldefels, de la Cara B, que muntarem davant de les marines. No, és broma, eh? A l'agost tenim una fira, doncs tenim la rana, tenim la rana d'alto de choque, però tot de la Cara B, eh? I jo estarem aquí, però venenga rapinyada i coses d'aquestes. No, però molaria. Jo ho tiro, el Rap Attack Park. A veure, jo ho deixo col·lar aquí. Bueno, molt bé. Ai, que gran és el tio. Doncs molt rebé, ara sí, va. Vinga. I preparem el nitro del nostre UFO, d'última generació. Preparem... Epa, aquest és nou. Això sona bé, sembla que sortirem volant. Poso el cinturó ja. Doncs, així que... Right, un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint en els vostres tímpans. Arrenquem amb un altre programa, la selecció sense seccions. Pues molt bé. Pues aquí estem, tu, la Cara B, hem dit aquí aquest l'episodi 14 ja de Star Wars, i anem amb això que tants grans seves cremer i un present aquí, Daniel, que no m'ha dit el que més, que és la nostra xarxa xuxa.
3: Segueix-nos a Instagram.
1: Bom, doncs aquí aquest màgic Instagram que tenim ple de puntets, que n'afegiré un parell més. Pues, està fet especialment perquè feu via de contacte directe, que ens ha contactat un oient que s'ha volgut mostrar en el seu anonimat, i és molt ben fet, I m'ha fet molta il·lusió perquè portava ja un temps d'escriure-me, fer-se seves, doncs, felicitar-nos pel programa,

que li agrada molt, que, bueno, posem rap real, super encantada, té la seva part americana, per la qual també ho porta a la seva genètica, el tema del rap, bona selecció, ho estem fent bé, té bon criteri, i m'ha fet una suggerència que avui la direm, i bé, doncs ja portava temps i l'estava reservant i ja havia perdut l'esperança la pobra noia, dient mai, no, avui és el dia, així que pots celebrar-ho de la manera que ho fas, i ho fas molt bé. Així que anem a començar amb un programa que, bueno, prepareu-vos, eh? O sigui, no us pareu re professional. Ja va, no? Re professional no. Anem a la deriva en freqüències, vale? I comencem amb un temazo del gran Big Pun, es diu Boomerang.

0: Wow, quin temazo, és un himne, aquest Big Pun, Big Pun, i el gran castigador, amb aquest tema de Boomerang, tot torna, està extret d'un àlbum que em sembla exquisit, que és Capital Punishment, del 1998, i venim afinant el rumb, però amb pes, perquè Big Punisher des del Bronx, doncs, aquests finals dels 90 ja marcava, anava aquest primer artista llatí en aconseguir un disc platí en solitari que era dins del hip-hop, no? Anava obrint camí, no? Una bèstia, l'estil que té és únic, això, bueno, tenia, Això no és només música, és un canvi de narrativa dins del sistema, literalment, un tio que va fer les seves pròpies líriques, la seva forma pròpia de rapejar, d'expressar-se i la seva caixa toràcica, la cadència que tenia, no? O sigui, un tio que, doncs, a part de treure, doncs, aquest Capital Punishment, que té tantíssima discografia tan bèstia, aquest surt com a track, un legat que és un disc pòstum, no? Després de la mort, que ens està preparant, i bé, doncs, aquí doncs, Boomerang està extret també d'aquest superàlbum, al qual doncs, bé, doncs, podríem dir que de l'1 al 20 i pico que hi ha, tots són temazos. És un disc que a mi em sorprèn perquè la producció, el so, tal, és molt futurista, no? Quan a mastering i qualitat, i bé, doncs aquí Punt també tenia aquesta capacitat més tècnica, no? Brutal, total, doncs molt més multisíl·labiques. Té unes multisíl·labiques, què és això? Una paraula molt, molt nova que jo m'he inventat.
1: Potser.
0: Perquè, clar, perquè és multisíl·labiques, però si és multisíl·labiques, què diu aquest? Doncs busqueu-ho, saps? Vull dir, perquè això és el que em diu. Perquè jo faig el programa en castellà, això aquí diu un truc, i després el tradueixo català. Clar, jo passo català, però hi ha vegades que jo no utilitzo. Jo ens diria una castellanada, no? Em perdonaria, vulgueu ser sumar, vull dir, tampoc, vull dir, no per això ets menys, no? Però és la barreja, és l'hibridatge que estem tenint, no? La tecnologia, el català, el castellà, el que sigui, igual un que l'altre, el que estigui, comunicar i dir això, no? I volia fer doncs, una pausa aquí molt llarga d'això, multisíl·labes, perquè multisíl·labes, però multisíl·labes, com la llegeix? Jo no, aquí tinc problemes per llegir, però no la dic cada dia. Multisil·làbiques, ja, però, hòstia, clar, falta aquest làbica, però multisil·làbiques, em sembla com hi ha massa cosa aquí. I si, que massa lletra, diu el seu, hi ha massa lletra. I només això, li fotem la L geminada enmig. Ja per si cabia algú més, li fotem un punt, no? Hòstia, no sé. Bueno, revisem aquesta paraula, sisplau. Revisem multisil·làbiques, per favor. Detrás de los biombos. Bueno, comprensión, comprensión lectora. Pues això, era una màquina, tio, aquesta compressió. Ja us he dit, això era a la deriva de la freqüència. Vull dir, avui passarà el que passi, vull dir, guanya un programa i m'estic allargant i no sonaran ni 11 cançons. Pues ens estem donant a la vida com vingui, vivint el present, jo estic fluint, Sebas també, l'estic igual marejant perquè té punts que hi té que entrar, però...
1: Potser.
0: Potser, clar. I diu, hòstia, tio, m'està fent la cobra. O sigui, no està seguint res, vull dir, però estic aquí. Bueno, aquesta. No, és donar una mica de joc, no? Al final que la gent no ens avorreixi. Heu vist com és la vida avui, la gent hi passa amb scroll i no, aquí no fem res, no? Doncs bé, continuem, no m'enrotllo més. Tenim aquí, doncs això, tenim aquesta mètrica. Estàvem parlant de Big Pun, ens anàvem ja. Aquesta mètrica, també una altra paraula molt interessant, mil·limètrica, també té diaris, la geminada, doncs com a curiositat, moltes de les gravacions eren gairebé sense tall, no? Com aquí, no? Que acabem parant ara, què passa, no? Perquè dominava el ritme com pocs, Big Punisher, i comencem amb control, amb estructura, Però quan deixes el rem, el riu ja no negocia, per la qual és com quan dius, jo controlo, i als 10 minuts estàs buscant el mòbil amb la llanterna del mòbil. Vale? Aquesta patxanda, Quan, jo li dic a la gent, la parlo, li dic, tienes el... M'agrada perquè hi ha molts que diuen, tienes la linterna... Ja lo sé, em diu, si està dia, però la veritat és perquè et dona la gana. Vale, perfecte. Diga, sí, la porto un set, no passa res, no és un gran error, tampoc, no et multaran per això, no? Però, bueno, està bé. Doncs ara anem amb el tema concret que ens ha enviat, com la podem dir? Perquè no em va dir el seu nom, li ho entenc també, i no vull dir americana, tampoc, ja ve ser més concret, la nostra fan number one, La nostra fan number one, que deixi, Sebas, ja farem això, doncs pues queda...
1: Pot, sí!
0: És per ara l'única persona, per de tu i jo, que pot estar en aquest plató, per del Liam també, si volgués venir... podria venir com a públic, porta unes palomites i tal, s'ajunta amb la públic que ja tenim aquí, i ja, si volgués venir, doncs està invitada, perquè la veritat que ens ha dit coses molt maques sobre el programa, i tu, això s'agraeix. A més, ha entrat la cara a punt, tot això, s'ha molestat, ha posat tants punts. Doncs bé, anem amb un temazo, perquè és el que és un temazo, i em recorda amb el programa que hem fet, l'últim parlat, que va ser sobre l'electrònica, també aquesta conjunció, i parlem d'Azealia Banks, amb el seu temazo de The Big Beat.

0: Esteu escoltant La Cara B.
1: Bueno, brutal, vull dir, ens ha dit aquí el tema, el nostre fan number one oficial és el teu nom, vull dir, fins que no sapiguem, algú podeu afegir un 43, o sigui, algun número, dic un 43 per dir qualsevol cosa, eh? Vull dir, la number... Se m'ho oblida, no? La fan number one és l'americà, qui ens ha donat aquest tema tan únic d'Azalea Banks, amb aquest The Big Big Beat, amb aquest joc de paraules que el que fa és Broke with Expensive Taste, d'aquest àlbum tan autèntic 2014, i això és una petició, com dic aquí, d'una fan amant del hip-hop i la seva cultura. Així que gràcies sempre per les paraules que ens fa arribar sobre el programa. Portava setmanes d'això, que volia sortir, però avui era el moment, així que bé. Canvi de freqüència, Azalea Banks fusiona rap amb house, club electrònica, Nova York Global. El beat ja no és base, és espai. Parlant de beat, tenim avui un gran programa que surt, sí o no? I nosaltres li preparem, som el Quita Nieves, traiem la cera, quina cosa més agradable, aquí nosaltres som un carregat de neteja de les orelletes, I llavors apareix el beat, que serà molt bo, un programa molt bo, comença avui el Castell David, de lo que, no David del David, del nom, sinó de beat, de beat, Cast, en anglès seria beat, castell, no, seria com castell, sí, need of castle, no? beat of castle, castle beats, castle beats no és bona, però sí, els diríem el millor, serà un superprograma, o ja és, perquè ja està passant, com aquí diu, no? ja està, avui surt, a la qual cosa, doncs bé, els diríem molta merda, que és el que acostuma a dir, no? Això, I bé, doncs això, el millor, i segur que, bueno, sortirà de luxe perquè va a mà d'un crac que també té molt de coneixement de la música, un tio que també punxa, per la qual, doncs mira, aquí hi ha molta qualitat. I bueno, aprofito ja per dir que tenim algo tan especial també, no sé, el podcast, el recordem ara el podcast, perquè...
2: RadioCastelldefels.org.
1: Doncs aquí trobareu tots els programes gratis a la carta i sense publicitat.
3: Nice.
1: I entre altres, ja trobareu aquest nou programa, Castell de Beat, amb tots vosaltres després d'aquest programa. Així que molt rebé, i a més va connectat una mica també amb aquest Azalea Banks, de la qual doncs, bé, doncs aquest disc va partir molts bloquejos, molts retards i causa a la indústria, però quan surt defineix una nova manera d'entendre el gènere, quan el ritme es converteix en entorn, deixes de caminar i comences a surar, Jo m'imagino que m'havia surat, no? No, la veritat és que són coses que la música va estar i mira, coincideix que ha trigat a sortir aquest tema igual que a l'àlbum, però mira, són coses que no estan preparades i són per algo, Doncs anem ara amb un tema com aquest programa, com aquesta ràdio, que és un temazo que es Capone en Noriega amb el seu temazo de Invincible.

0: Quin temac, eh? Capone and Noriega, amb aquest Invincible, Untouchable DNA, The World Report, del 1997, el qual, doncs, Queensbridge, cruesa real, dismarcat pel carrer, per la supervivència, per un moment en què el hip-hop, sobretot, encara explicava històries sense filtres, no hi havia pèl de la llengua, que es deien, no? I intentes mantenir el rumb, però l'aigua ja no està quieta. És aquell moment en què tot va bé i des de l'ho... i de cop i volta reps un hem de parlar. Què hem de parlar? Hem de parlar, Puc preguntar-te una cosa? Bueno, ja ho estàs fent. No? Ja la primera pregunta ja l'has fet i no m'has preguntat, realment. Sobre quina pregunta em preguntes si puc fer una pregunta? Reflexionem això també. Tant tenen coses d'aquí. A poc a poc anava desviant-se de la música i anava interpretant coses, no? Bé, doncs això, és veritat, no? Quina contradicció. Doncs ho prendrem amb això, que tant ens agrada, aquesta contradicció d'aquest programa, que no ho és molt maca, nostra secció del Infiltra.
1: L'Infiltra.
0: El Grinch. M'encanta. O sigui, això és Vaisseva's Cremier, vale? Vull dir, això que està... Aquesta barrera arquitectònica sonora, aquesta obra d'art és d'en Seves Cremier. O sigui que... Aixequeu-vos a casa i diu un aplaudiment, sisplau. Tens aplaudiment? Posa-te'ls per tu mateix, sisplau. Estic molt, molt agraint, molt, molt aquest any a tothom, les coses, la gent que col·labora, perquè em veig embarcat en coses jo sol de projectes i treballar un sol... És una càrrega bastant guapa, és molt reconfortant, però quan treballes amb equip i veus que cadascú que té una funció i tot és tan hermós i tan alineat, de veritat que et dona gust treballar així. Així que, Sebas Cremier, gràcies. Me llamo Earl, puc tatxar de la llista, felicitar-te i agrair-te, vull dir, de tot cor, saps? Tinc tres o quatre persones d'agrair, de dir gràcies, i un d'aquests ets tu. Així que, et regalaré uns mitjons ben guapos, meus, no ben una guardada, meus nets. No, no, no, soc tan així. Però va, anem, continuem amb aquesta secció. A veure, aquí portem un temazo, un grup que, no sé, podria ser rap, però bueno, s'aproxima, però no, és únic. I jo, ahorita, fa molt de temps ja que estic escoltant i recuperant aquests temes del 2000, d'aquest gènere. Estic parlant de The Prodigy amb el seu gran Firestarter.

0: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Quina cosa més autèntica, eh? Firestarter, eh? Aquest de Prodigy. Busqueu concerts des d'aquest any 1999, 96, 96, com ho dona la gent, eh? No veuràs ni un mòbil, clar, no n'hi havia, en diràs, ja, però bueno, encara que n'hi haguessin, no ho ballarien. Com ballen allà, com es viu la música, estàs gravant a la teva memòria, això, no? The Fat of the Land, eh? Aquí hi ha aquests àlbums de Prodigy tan bèsties, del qual, doncs, des del 97, aquesta explosió, rave, punk electrònic, aquesta actitud més antisistema, aquest track no entra, trenca esquemes i esquerda del sistema, sens dubte, com humitat, quan el control desapareix, comences a escoltar també el que estava ocult, i és com quan obres una pestanya, per un moment, i acabes amb 37 obertes i cap resposta. I un pèl. Així és. I te deia, hòstia, m'ho he fotut d'això, no ho trobo. D'on sona la cançó del YouTube, eh? No sé què, Antonio Lobato, hòstia, que mil pantalla, mira. Són petit, queda petit tot. Jo m'he fet el cursor de l'ordinador, el més gran que dona, saps? Perquè no el veig a vegades, ja em torno l'elo. Bueno, m'estic fent gran, imagino. Doncs bé, anem amb un tema que es diu KLR, vale? I és de Cyan Supercruise.

0: la cara B.
1: Go.
2: Quin temazo, Science Super Crew, KLR, ¿verdad? L'àlbum de KLR, del 1999, bueno, més endavant, però por ahí, perquè es van conèixer en un estudi, eren dos grups i es van fusionar. Una brutalitat va aparèixer, després d'aquesta... quina franja d'hora encara no puc dir? O sigui, jo i mitja podria dir la paraula fornicar, que van fornicar ja els dos, bueno, no literalment, metafòricament, i van engendrar un fill que va ser Science Super Crew, per casualitat, i va ser espectacular. A tot això he dit perquè el Sebas m'ha donat el vistiplau, traiem a la franja horària, crec que no estaria dintre d'algú molt incorrecte, més aviat està camuflat, però igual, bé, doncs... I diu, sí, no, pues, molt bé, doncs ja comencem a dir coses, trasto d'aquí, no? Va, anem, vamos allá, no? Pues, bé, això, pues aquest rap més trencat i trencat perquè són gent que sap molt de música, porten a la sang i bé, pues aquesta veu com a instrument, aquí el llenguatge és desmuntar i tornar a construir, no? Sincerament, Science Super té molt d'estil, ja no existeix com a grup, però han deixat un gran legat i quan el llenguatge es fragmenta, doncs apareixen noves formes de dir i bàsicament com els grups de WhatsApp, eh? Ningú segueix el fil, però tothom opina, tu. I jo estic als grups pels stickers. Que ho sapigueu, els stickers, la gent que no conec tinc coses que no les envio, però faig col·lecció de stickers. És gratis i és divertit, no? És un bon recurs a l'sticker. Gent que, bueno, no li agrada que es bombardegi amb stickers, però crec que és una cosa maca, no contamina, i tot el contrari, no? Converses amb stickers, eh? Farem un programa amb stickers un dia, a veure com el podem fer. Seria viable? Una cosa rara, no? Un directe?
1: Sí!
2: Podria ser. Llegint estigues, molt bona, estigues un gran tio. Pues anem amb un temazo a relaxar-nos una mica, perquè avui portem aquest trontoi i anem a Mahalia amb el seu temazo de Sober.

0: quina veu, no, Mahalia, busqueu-la si vol continuar, perquè em posa tant aquesta hora, aquesta nova hora que tenim ara, mentre la soneta. Bé, perquè jo ara estava i fotent-me unes burgers i entrava al programa i era un va, full d'energia, i Mahalia ens està relaxant, amb aquest sober que és Love and Compromise, una cosa bastant difícil de trobar avui dia, però es pot trobar, està allà, existeix encara, 2019, el qual doncs bé, baixem, aquesta emoció, aquesta vulnerabilitat que té, aquesta veritat, una veu com una tender crisps sense publi, no faig publi d'això, una tender crisps, t'agrada tender? M'encanta, tio, però no les feu dobles les hamburgueses mai de pollastre perquè no surt a cota i fota una clavada i m'agrada els sortidors que tenen allà amb begudes, però la teoria, la llegenda de que l'aigua ve connectada des d'algun lloc que no t'agradaria a vegades quadra perquè té uns gustos no, que estrany, no? aquests sortidors, no he provat amb el xirope i tal, ojo,
1: sí.
0: Reflexionem també sobre això, aquí anem reflexionant, que anem al rapatac, això és rapatac. Doncs molt bé, doncs aquí, doncs, ja... És que igual que el moment puja. Però això és com canta, Mahalia, amb aquest tema de sober, que el podeu trobar també a Colors, us el recomano, perquè tant ella com altres artistes d'aquesta talla, no? Doncs podeu trobar doncs, nous artistes amb projecció boníssims, I aquí, doncs, com diu la cosa, quan tot el que és extern cau, comença el que és intern, pel qual o quan dius, estic bé, però Spotify et posa una playlist que sap massa. I per què sap? Perquè anem ràpid i amb ansietat i acceptar cookies. No tenim ni idea, i vinga, acceptar uns cookies, que no és que t'enviï una caixa de cookies a casa. No, no, és que acceptes coses molt xules. Doncs vinga, anem amb un tema que és d'un gran, també, un d'aquells que ha fet història, que ha sigut tan professor de tants artistes i tants músics per la seva qualitat, de la seva, per la forma d'entendre la música, no? Estic parlant del gran Michael Jackson amb un dels grans temes que és Off the Wall.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Bé, i tant rebé, una versada en Marc, eh? Un altre dinosaure, bueno, ja sé, sí, del pre, no? Del post, eh? Un que va quedar ja refegat, eh? D'altra banda, una abraçada des d'aquí, Marc, un gran, eh? I quan entra Miguel, de tots, perquè tots formen part de l'equip, i una abraçada a tothom.
2: Nice.
1: De la
2: ràdio,
1: eh? Doncs aquí, doncs, aquí Michael Jackson ens mostra fins on es pot portar un virtuosisme de la música i que ningú l'arribi a igualar, no, en aquest sentit, no? Per les grans quantitats d'elements que té i ell posa, no? Aquest gran productor, gran cantant, gran artista, doncs això, Michael Jackson, Off the Wall, des de Off the Wall, extret d'aquest àlbum del 1979, el qual doncs és a l'equilibri perfecte. Aquí tenim a Quincy Jones i amb MJ, Michael Jackson, redefinint el pop, abans de digitalitzar-ho tot, ja sabíem com sonar eterns i sense autotune, molt important, molt de mèrit, també anem a dir, i sense plugins, i sense tutorial de com fer un hit en 5 minuts, perquè el 5 minuts és la duració del vídeo, en realitat. No? Vivim a la ciutat de diem una cosa, fem una altra, però sentim una altra. Quin caos. Bueno, molt, molt bé, anem amb un tema de Sound Directions, amb això que ens agrada tant aquí, a la societat juguem Dice Game.

0: buah, quin tema, quin, quin ritme, no? Al final, Sound Direction, aquest Dice Game, aquest joc d'aus al qual The Funky Side of Life, brutal, 2003, i sona bastant jazzy, no? Aquest Stone Throw reinterpretant el jazz. Molta gent pensava que eren gravacions originals dels 70, però quan entens d'on ve tot, doncs deixes de buscar fora. És com quan descobreixes que la teva cançó preferida era un sample d'una altra. O que la teva dona actual estava... coses d'aquestes, no? Bé, d'aquí compartis viure. Doncs bé, anem a la nostra secció d'avui.
1: Rap de bellota.
0: Doncs molt bé, què és rap de bellota? No és aquest pernil, paletilla, com voleu, que es treu aquest oli, no? A l'hora de tallar aquest rap de bellota, de quilòmetre zero, anem a dir, perquè és de la zona, i anem amb un grup que és molt conscient, i m'agrada molt rap conscient, sobretot perquè desperta aquesta glàndula pineal calificada, i estic parlant d'Eric Urano, el seu temazo remix de Nebulosas.

0: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Doncs sí, així és, i bueno, pues aquí, conto la plata, conto la rata, no? Pues molt bé, un gran tema també de Bob Marley, Rat Race, un dels meus preferits, la veritat. I bé, pues aquí amb Urano Player, d'aquesta conjunció tan autèntica, Eric Urano, tan rap conscient, nebulosa, molta nebulosa, i està extret d'un àlbum que, bueno, únic i irrepetible, Ácido i Oxígeno, molt conceptual. I la veritat que 2017 va ser un any també de canvi, un umbral també de l'underground, molta qualitat, i pues, això, quan tot es difumina, doncs no cal entendre realment, no? Quan llegeixes un contracte i dius sí, s'entendrà res, no? I la lletra petita aquesta, que, no? Li porto una lupa sempre, perquè hi ha una molt, molt petita que no es veu a simple vista, i pues, s'ha de preparar la vida. I anem ara amb un tema de dos bèsties de Madrid, i estic parlant ni més ni menys de Chiri Vegas amb Costa, el seu temazo de Third Eye.
2: Si quieres lo interpreto, si quieres me lo pongo. Hoy si quieres yo te pago todo lo que rompo. Venus, Doña y Belcebú vienen en el combo. Acabo mi fosa solo y la acabo hondo. Me pierdo con la risa, el alcohol y la chicha. No mire para atrás y paso deprisa. No me importa que ahora entiendas, sigo siendo Polanco. Yo soy de chocolate que iba todo de blanco. Valor para resistir cuando ya no hay razones. Siempre vi fotogramas y sangré canciones. Buscas tu identidad y yo soy convicciones. Tu rap no es de verdad y no hay más cosas.

0: Soy el capitán, me hundiré con el barco.
1: Bueno, ya acaba ahí, sí, ¿no? Acaba de aquí, pum, tanca, ¿no? Chiri, Vegas y Costa, ¿eh? Que eran dos bestias, perdón, de Madrid. Que ha caigut aquí una lentilla, ¿no? Aquí, gran Costa i també aquesta col·labo, ¿no? Que fa Costa amb Chiri, que són com germans, anem a dir, i ells sempre tenen alguna col·laboració que altra i sempre són temes únics, ¿no? I aquí, justament, Tercer Eye, ¿eh? Des de l'àlbum de Shadows del 2012, el qual ens porta aquest missatge intern, ¿no? Quan deixes de buscar fora, trobes senyal, ¿eh? O com quan antigament, eh? No sé si te'n recordes, Sebas, que tenies que desconnectar el telèfon per poder connectar a internet, ¿eh? El router, ¿eh? Em surt, em connecto a internet.
2: Sí!
1: No podíem trucar-te a casa. Una cosa molt curiosa, no? Hem sigut la generació que venim de l'analògic i hem passat a lo digital, hem vist aquest umbral. Jo sé que el meu fill coneix lo digital, pot conèixer lo analògic, però no s'ha criat amb això, és molt diferent. I hi ha un salt aquí, no? És l'evolució i bé, i és el més normal, no? Al final, però tenim la sort o donc valor d'aquesta analogia, no? D'aquesta paciència. Això, al final s'ha perdut una mica això, no? I, doncs bé, això del router, no? Reiniciar tot un cap, no? No com ara que la immediatesa doncs, s'ha carregat doncs, això, el sentit de la paciència, no? Que no sabem que les coses tenen un temps i tot el seu temps, i ja. I bueno, doncs ara anem amb l'últim tema de la nit, ja el qual deixem aquestes freqüències, ja us deixem amb aquest següent programa que vindrà ara, però abans acabarem amb un tema també molt autèntic, d'un grup que es diu Chinatown, aquest 4x4, m'agrada molt, underground, més underground impossible, Això està extret d'un de Llenos de Amor Por del 2003, i bé, això és Moviment a la Deriva, és un grup mític d'underground, sens dubte, DJ UV, Prite o Ganda, llegendes amb una lírica única, plena de còdics del carrer, literatura urbana, real, amb un fonament únic, la crudesa dels barris més marginals o suburbis de Madrid i voltants, al qual, doncs, bé, i ja quan no hi ha un mapa, només queda el trajecte, bàsicament com Google Maps quan diu recalculant, però la vida no recalcula. Doncs bé, doncs arribem a aquest final, no? Aquest sample d'un programa molt autèntic i bé, doncs farem aprofitant que estem en un UFO, és la nave, no hi ha cap misteri aquí realment, però sí que som una nau sobrevolant conscient del que veiem i bé, doncs aquí sempre anem navegant sense rem i tot i així hem arribat. El sistema ens vol ordenar, la música ens vol connectar, doncs quan tot es barreja i el sistema falla, i més avui dia, el sistema està tan saturat que ja no sap si recomanar-te música o teràpia. Per tant, doncs, hackejar el sistema no és destruir-lo, és deixar de jugar. Escoltar avui ja és resistència. Així que no oblideu de sintonitzar la setmana que ve per més xitxota i teca de la bona des de la cara B de Ràdio Castelldefels a 98.0 de freqüència modulada i ondulada. I moltíssimes gràcies, Sebas Cremier. Sempre un
2: molt
1: plaer.
2: Molt bona nit.
1: Molt bona nit a tothom des de la cara B de Ràdio Castelldefels. Good night, everybody. I love you. Fellas, and transmission.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
2: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
4: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
5: Todos los viernes a las 10 de la noche.
6: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rockopop, con la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
7: Tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
8: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
9: Catalana. Suport de més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. S'agreuja la tensió entre l'Iran i els Estats Units perquè Washington no vol que els futbolistes iranians pernoctin en territori nord-americà durant el Mundial. Teheran ha titllat, a més, d'insensates les accions militars nord-americanes recents contra radars iranians. Olivia Rodrigo actua fora de cartell en l'últim dia del Primavera Sound, que tanca l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors. A partir de dilluns, l'organització retornarà l'import de les entrades de dijous, en què la pluja i el vent van provocar endarreriments i algunes cancel·lacions. Girona ha donat el tret de sortida al Festivalot, la proposta musical pensada especialment per a famílies i que es fa durant tot el cap de setmana. Aquest diumenge actuen Ginestar, The Tigers i els Atrapasomnis. El festival preveu reunir 20.000 persones.
4: Esports.
10: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife amb factor pista a favor, un Tenerife que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid. En handbol, aquest diumenge a les 5 de la tarda, el Barça jugarà la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa. D'altra banda, aquest dissabte, Marcel Granollers ha guanyat Roland Garros juntament amb Horacio Ceballos. I aquest diumenge a les 2 del migdia, cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez a la pol. La cursa la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
9: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, de 2 a 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Matí, amb temps assolellat i tarda variable al Pirineu.
11: 3CAT Info.
9: Salutacions, us informa Carola Gil. El papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
12: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
13: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
12: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
14: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
12: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
15: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
16: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
12: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó XIV per l'estat espanyol.
9: El Vaticà no ha donat detalls sobre la reunió que el papa mantindrà amb víctimes de la pederàstia durant el seu viatge a Espanya. La trobada l'organitza l'Església Espanyola i no ha transcendit ni quan ni on serà. Qui sí que s'ha referit als abusos

0: decisió s'ha pres després de valorar la dimensió que pot tenir aquesta visita. Berta Artigas Fontàs.
1: Tot i que aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, havia detallat que no es preveia aplicar el teletreball...
2: Pensem que el govern ha d'assegurar és que les persones puguin arribar al seu lloc de treball amb normalitat i, per tant, reforçar el transport públic. Per tant, no està previst en aquests moments que hi hagi una instrucció específica per part del govern de la Generalitat.
1: El govern ha acabat canviant de criteri i ara recomana a les empreses de la demarcació de Barcelona que, sempre que sigui possible, facilitin el treball a distància durant dimarts i dimecres de la setmana vinent, coincidint amb l'estada del Papa a la ciutat. Miquel Samper, conseller de Treball.
3: Amb la voluntat, doncs, de reduir la mobilitat aquests dies, atès que les condicions, els dispositius de seguretat que sempre rodegen amb la visita del Sant Pare aquí i a tot arreu són molt importants, doncs col·laborar des del Departament d'Empresa i de Treball a reduir aquesta mobilitat en el que sigui possible.
1: Sant Pere ha remarcat que la mesura s'ha acordat de manera consensuada amb els agents econòmics i socials, com els sindicats Comissions Obreres i la UGT i les organitzacions empresarials Foment del Treball i PIMEC. El conseller ho ha explicat aquest matí durant una visita a l'empresa Comexi, a Riudellots de la Selva, que ha inaugurat l'ampliació de les seves instal·lacions.
0: En la mateixa línia que el conseller, des de Protecció Civil, també s'ha recomanat el teletreball per reduir l'impacte negatiu en la mobilitat. Imma Soler és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
4: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies, que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
0: Soler també ha dit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi i la vaga de docents, prevista també per dimarts, es pugui combinar amb l'afluència que comporta la visita papal. De fet, els docents també han convocat una manifestació a Barcelona diumenge de la setmana que ve i mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb el primer dia de visita del Papa a Catalunya. És el que han acordat els sindicats d'educació que s'han reunit aquest dissabte. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari, la USTEC.
5: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del Papa, el primer dia de visita del Papa, però també és el primer dia de l'ESPAU i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
0: A més, han anunciat una manifestació a la capital catalana el diumenge 14 amb el lema Aturem l'emergència social i educativa. Laura Gené és la secretària general de la CGT Ensenyament.
6: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
0: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia a 12:45 del migdia i anirà fins a la plaça de Catalunya. La vaga d'aquest divendres de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Suport del 80% a la vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta, que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya i en què s'han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Paet, ha dit a 3Cat Info que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps i treball, i per això no es posen terminis.
7: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
0: Paet diu que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. En l'enquesta, al voltant del 90% dels participants també s'han mostrat favorables a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC.
8: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: De la plana internacional, Ucraïna ha respost a la negativa de diàleg de Rússia atacant Sant Petersburg per segona vegada aquesta setmana. Més de 140 drons han arribat a la ciutat russa o als voltants, la majoria dels quals han estat interceptats. Tot i això, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que el bombardeig ha colpejat arsenals i una base naval. El governador de la ciutat ha ordenat als seus habitants que no surtin de casa.

0: casa. L'agressió ha passat l'endemà que, precisament a Sant Petersburg, el president rus, Vladimir Putin, va rebutjar una reunió cara a cara amb Zelensky per posar fi a la guerra. En aquesta ciutat se celebra un important fòrum econòmic i el primer dia, dimecres, ja va rebre un atac massiu de drons ucraïnesos. Després de la negativa de Putin, Zelensky es reunirà aquest diumenge a Londres amb els líders de França, Alemanya i el Regne Unit en una trobada en què el primer ministre britànic, Keir Starmer, farà d'anfitrió. L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, va notar en una agenda de l'any passat confiscada per la Guàrdia Civil que tenia una reunió amb PS. En aquesta agenda, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, hi ha nombroses referències a polítics, empresaris, jutges i alts càrrecs dels cossos de seguretat. Forma part de la investigació d'una suposada trama per aturar casos judicials que poguessin perjudicar el Partit Socialista. Pel sindicat Jupol, majoritari a la Policia Nacional, les informacions publicades sobre el cas Leire Díez afecten directament la credibilitat de les institucions i la independència de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat. Per això, ja han demanat la dimissió immediata del ministre de l'Interior i del director general de la policia. Per la seva banda, la Moncloa nega cap reunió entre el president del govern i Leire Díez. La Moncloa també tanca files amb les explicacions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire Díez i acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Els populars insisteixen a demanar eleccions per posar fi, diuen, a la degradació política. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
1: Les explicacions de Sánchez han satisfet els seus ministres, que subscriuen les paraules del president espanyol. Demanen deixar que les investigacions avancin, recorden que el procés és encara embrionari i apel·len a la presumpció d'innocència mentre acusen el PP d'intentar derrocar-los amb trampes i dreceres. Óscar Puente és ministre de Transports.
2: Hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular forma parte de esa connivencia y dispone de una información evidentemente privilegiada.
1: Puente ha restat importància als militants i exalts càrrecs del PSOE que reclamen eleccions anticipades. Creu que és excessiu parlar de corrent intern, mentre que el PP insisteix que avançar eleccions és l'única via per aturar els escàndols.
3: Lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya, que pare. La degradación política española debe de finalizar. Y solo hay una manera de que finalice, y es dando la palabra a los españoles.
1: D'altra banda, els socis de coalició demanen més explicacions i alerten del perill que Vox arribi a l'executiu.
4: Lo único que le pedimos a Ferraz es que deje de ser un lastre, ¿no?, para el espíritu del espacio progresista.
1: També ho alerta Bildu, que es desmarca del PNB.
5: Instálala que se adelante las elecciones. Es abrirle la puerta a un gobierno de Pepe Vox. Por lo tanto, poques bromes.
1: I acusa la Guàrdia Civil de voler silenciar el debat plurinacional a l'Estat.
0: I abans d'obrir l'àrea de servei, us expliquem que l'avaria d'un tren d'alta velocitat aquest dissabte al vespre entre la bifurcació de Mollet del Vallès i la Sagrera ha obligat a aturar la circulació entre les estacions de Figueres-Vilafant i Barcelona-Sants. El tren avariat feia el trajecte entre Figueres i Madrid i el centenar de passatgers que hi viatjaven els han hagut d'evacuar. A banda del servei en autobús, Renfe també ha anunciat que habilitaria trens de mitjana distància i regionals que circulen per una via diferent a l'estació de Girona per reubicar-hi els viatgers que volen anar cap a Barcelona.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya. Doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres, i per tant tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
0: Olivia Rodrigo s'ha sumat per sorpresa al Primavera Sound amb un concert curt però intens. Ha anunciat la seva participació aquest dissabte quan el festival ja estava en marxa. Ho ha seguit des del Parc del Fòrum en Marc Ruiz.
6: Olivia Rodrigo ha arrencat contundent amb Bad Idea Right, una cançó que entronca amb el rock adolescent d'Estats Units, però també amb un punt de spoken word. I ha mantingut aquest to amb Ballad of Homeschooled Girl, del segon disc Guts. El públic se sabia les cançons, fins i tot les noves com Drop Dead, que formarà part del disc You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, que publicarà divendres vinent, tot i que no tenien per què ser fans seus. La més cantada ha estat Driver's License, el seu primer èxit del 2021. Va ser la cançó que més ràpidament va arribar als 100 milions de reproduccions a Spotify, probablement impulsades pel fet que Rodrigo ja era molt coneguda com a actriu de la factoria Disney. El seu primer disc, Sour, es va emportar un Grammy al millor disc de l'any. Ha estat un concert intens i curt, de poc més de mitja hora. I de fet ha estat una sorpresa. Hi havia un slot lliure, el tercer escenari més gran del festival, i les especulacions a les xarxes havien entrat en espiral. Després que tant ella com els seus tècnics pengessin pistes a les xarxes, ella mateixa ho ha confirmat a primera hora de la tarda de dissabte.
8: Trescat Info.
0: Precisament el Primavera Sound ha plegat 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la prevista. Són 6.000 menys que l'any passat. Aleix Ibars, cap de comunicació del festival.
9: A la jornada de dijous vam tenir una mica menys d'assistència de que esperàvem, evidentment per la pluja. Dit això, les jornades, diguéssim, principals al fòrum segueixen amb l'aforament de 71.000, l'assistència de 71.000 assistents.
0: A partir d'aquest dilluns es començaran a tornar els diners als que tenien entrades de dia per dijous, quan per la pluja i el vent hi va haver canvis d'escenaris, endarreriments i es van cancel·lar les actuacions principals. Des de l'organització s'entén que va ser una situació extraordinària i que van intentar oferir les màximes explicacions als assistents als concerts. Marc Campos, adjunta a la direcció del festival.
10: Desde dentro era muy difícil dar mensajes más certeros de los que teníamos. En cualquier caso lo intenté en todo momento, pero la situación climatológica empeoraba por segundos, entonces hacía muy difícil trasladar mensajes mucho más certeros de los que pudimos transmitir y no queríamos tampoco confundir al público más que simplemente manifestar que estábamos priorizando la seguridad de todos.
0: En aquesta edició s'ha incrementat la presència de públic espanyol, que ara mateix suposa el 38% dels visitants. L'any que ve el Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau internacional, el Perú vota aquest diumenge a la segona volta de les eleccions presidencials si governa l'esquerra o torna a la dreta amb Keiko Fujimori. Han tingut 8 presidents en 10 anys, però l'activitat econòmica és sòlida, en gran part pels bons oficis del Banc Central i la riquesa minera i agrària. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
11: La inestabilitat política peruana és evident. 8 presidents en 10 anys, 4 en aquesta legislatura. Un caos que, lluny d'afectar l'economia peruana, demostra com un país es pot blindar de les tempestes i les lluites de poder. L'economia peruana és sòlida i es manté estable des de ja fa molts anys. Un banc central amb una direcció estable, sense cops de timó, ajuda, afirmen els experts com l'economista Luis Alberto Arias.
12: El escenario internacional para el Perú es muy positivo. Tenemos los términos de intercambio más elevados del presente siglo, incluso de buena parte del siglo pasado. Y Perú con esas condiciones debería estar creciendo mínimo 5%.
11: La mineria és la principal indústria nacional peruana, com també l'agrària, un país amb bons productes que ofereix la terra. El mercat de Surquillo a Lima n'és una mostra. A tocar de les presidencials, aquí es nota la polarització entre els partidaris de tots dos candidats, el progressista Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori.
13: Si sale el candidato, digamos, más extremo, ha prometido muchas cosas que más que seguridad nos genera más inseguridad. Y de todas maneras este cambio, van a subir los precios, por especulación por último, pero van a subir los precios.
14: Es terrible para el país. Una mujer que ha postulado 4 veces seguidas, hija de un dictador que mató a su madre. Ella lo quería matar al padre y quería meter el preso al hermano. Una cosa terrible.
11: Las enquestas pronostican una votación frec a frec, vot a vot.
0: També a Armènia celebra aquest diumenge unes importants eleccions legislatives amb sospites d'ingerència russa que aquest dissabte s'han saldat amb més de 40 detinguts. Els comicis es consideren clau per determinar si el país es decanta cap a Rússia o cap a Occident. Els detinguts estan vinculats a un partit d'oposició pro-rus. Armènia Forta, liderat per un oligarca que ja es troba sota arrest domiciliari per haver fet crides a derrocar el govern. La formació aspira a aconseguir fins al 15% dels vots, segons les enquestes. Les autoritats del país creuen que els sospitosos haurien pagat entre 250 i 1.200 euros a un centenar d'electors a canvi del seu vot. Entre els detinguts hi podria haver fins a 6 candidats a diputats, segons informacions periodístiques. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre, el pro-occidental Nicol Pashinyan, que defensa un acostament cap a la Unió Europea i als Estats Units. Pashinyan necessita majoria absoluta per reformar la Constitució i firmar un tractat de pau amb Azerbaidjan, un extrem que els prorussos rebutgen. De fet, Vladimir Putin ha desafiat els armenis a fer un referèndum per escollir entre la Unió Europea i la Unió Econòmica Euroasiàtica i ha amenaçat els armenis amb un escenari ucraïnès si consolida l'acostament a Occident.
8: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
15: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la vista de l'UCAM Múrcia, gràcies als destacats punts de Will Clyburn, que n'ha anotat 23. Sentim Joel Parra, jugador blaugrana.
16: Contents per la victòria, per passar a semifinals. És molt complicat, sobretot un equip com l'UCAM, no?, que ha fet una temporada increïble i ens ha ficat les coses difícils, i més aquí del UCAM, així que et dic. Molt contents, però aquest era el primer pas del nostre objectiu. Ara arribar a casa, descansar i recuperar-nos, perquè tenim una semifinal molt dura contra el Tenerife, que ho ha demostrat avui.
15: Les semifinals, com deia Joel Parra, la jugarà contra el Tenerife després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Chus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. L'entrenador blanc és Sergio Scariolo a The Zone.
17: Yo creo que nosotros hemos competido, pero con momentos de poca lucidez evidentes, obviamente. En general, desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo, no hemos estado lo mismo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en la Final Four, llegando donde hemos llegado, pero ese equilibrio dentro-fuera que hemos tenido siempre ya no estaba. No ha faltado la voluntad, ha faltado un poco más de equilibrio, digo, y de tranquilidad en los momentos complicados.
15: Aquesta sèrie de semifinals Barça-Tenerife començarà el dimarts a les 8 del vespre amb el primer partit al Palau Blaugrana. El Barça tindrà el factor pista a favor. Per cert, que la victòria del Tenerife a la pista del Real Madrid ha arribat amb Florentino Pérez i també Enrique Riquelme presents a la pista madridista. Dos homes que aquest diumenge, recordem-ho, s'enfrontaran a les eleccions a la presidència del Club Blanc amb unes votacions que acabaran a les 8 del vespre.
8: 3CAT Info.
15: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en 2 sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
18: Molt content, no?, al final d'estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
15: La final femenina se l'ha endut aquest dissabte Mirra Andreieva, que s'ha imposat en 2-16 a la polonesa Svalinska. La russa de 19 anys, volíem dir, ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Mentrestant, aquest diumenge jugarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Fabio Cobolli, una final que començarà a les 3 de la tarda.
8: Trescat Info.
15: En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de la Copa del Rei després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
19: Sí, sí, però crec que ahir vam estar bé en atac i avui ha sigut el contrari el primer temps. La defensa no està al nostre nivell, després el segon temps vam estar molt millor i sí, vam anar amb la diferència clara des del principi, però crec que encara la podem fer millor, no?
15: La final es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda contra el Bidasoa, que s'ha imposat 30-37 a l'Osca. La final, a més, la seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga, després de superar 4-3 el Movistar Inter al Palau Blaugrana. Didac Plana és porter del Barça en declaracions Esport 3.
20: El primer objectiu i més important que tenim, que cal recordar-ho, que al final si guanyem dimarts ja tenim a la butxaca l'objectiu que se'ns ha exigit des del club des del primer dia, que és aquest de ser Europa, i això també ens alliberaria, jo penso, d'un estrès extra, no?
15: Com diu Didac Plana, el segon partit es disputarà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per la final i aconseguirà així un bitllet per la Champions de l'any vinent.
8: L'actualitat esportiva a fons.
15: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint d'aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que ha estat ambiciós i després de la victòria vol anar a buscar el podi aquest diumenge.
21: Me gustaría estar en el podio mañana. Era un discurso que el jueves no lo podía afrontar de esta manera, pero saliendo en la pole y estando como he estado hoy, pues me gustaría estar en el podio. Lo que tengo que estar mañana súper concentrado en el sentido de que cuando baje físicamente, o sea, la cabeza sigue yendo rápido, pero el físico no.
15: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de la Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar ja a la final. De l'altra, el Calafell rebrà el Liceo, el Joan Hurtoll, també buscant l'empat i així retornar l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 2:15 del migdia. Mentre, a la Lliga Femenina, aquest dissabte ha començat la final amb el Vilassana guanyant el primer partit 3-2 contra el Fraga. Les catalanes podrien guanyar així la Lliga diumenge que ve, a la pista de les aragoneses. Victòria Porta al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
22: Bueno, sí, suposo que sí, no? Al final la satisfacció és important perquè dels tres passets que et pot fer per aconseguir la Lliga, doncs n'hi tenim un. Ara en falta un altre, però bé, molt contentes.
15: I en futbol, aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió a Balaïdos contra el filial del Celta.
8: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El Papa Lleó XIV alerta de la polarització en la primera jornada de la seva visita a Madrid. Centenars de milers de persones han acompanyat el pontífex pels carrers de la capital d'Espanya i en una vetlla amb joves, en què ha defensat la justícia i la veritat davant dels poderosos. També és notícia que els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. I en clau internacional destaca que Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. A partir d'ara us detallarem que els treballadors de Nissan s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Dilluns hi haurà una última reunió de mediació entre l'empresa, els sindicats i el Departament de Treball. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça de bàsquet s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100 gràcies als 23 punts de Will Clyburn. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife, que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid per sorpresa. La sèrie començarà dimarts 9 de juny a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura tot arreu, entre 2 i 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Aquest diumenge al matí tindrem un temps assolellat i tarda variable al Pirineu. El Papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
2: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
3: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
2: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
4: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
2: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
5: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
6: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
2: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó XIV per l'estat espanyol.
0: La visita del Papa a Barcelona es nota també en les botigues de souvenirs que ofereixen marxandatge específic, samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família. En paral·lel, el Corte Inglés ven el marxandatge oficial de la visita a preus d'entre 2 i 40 euros. La Mireia Sala s'ha passejat per aquests establiments.
7: En una de les botigues de souvenirs més grans que hi ha a la zona de la Sagrada Família, fa dies que ja ofereixen articles commemoratius de la visita del Papa a Barcelona. Però els ha costat trobar proveïdors, com explica la Juan, l'encarregada de Ringels.
8: Tenim el que és la, bueno, mug, bosses, posagots, la figura amb una llauna i una miqueta això. No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
7: En els establiments de souvenirs s'hi poden comprar samarretes, dessuadores, sotagots, tasses o gorres, però la majoria de clients opten pels records típics de la Sagrada Família.
9: Bob, I think it's not that...
10: Depèn del que costi. Si està bé de preu, ho comprarem. Si no, no crec que valgui la pena.
9: It's not that attractive.
11: És una fantàstica era. És una àrea molt bona per comprar records de la Sagrada Família. Del Papa no en compraré.
9: Del Papa no.
7: El marxandatge oficial es pot aconseguir online, però físicament només el ven al Corte Inglés. Entre els qui compren aquest marxandatge hi trobem sobretot turistes llatinoamericans.
12: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
7: Hi ha turistes que quan arribi el Papa ja hauran tornat a casa, però s'emporten un article de Lleó 14 de regal.
13: Estaba mirando solamente porque, bueno, me gustaría ir el día que, pero no voy a estar aquí en Barcelona. Pero tengo una sobrina que somos muy católicos en mi familia.
7: A banda del marxandatge es venen també banderes del Vaticà, com les que ha produït l'empresa d'Antonio Gratacós.
14: Són 15.000, més de 15.000 banderes. Les han donat al Vaticà i les han donat tota la Fundació Ginestà. Estan penjades a per Barcelona, començant a veure unes quantes, bastantes, estan penjades a la ciutat de Barcelona i són un 2 metres per un 80, 1,80 m per 80. En groga i blanca i amb l'escut del Vaticà.
7: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del Papa impliqui un augment de les vendes.
15: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les restriccions que imposa els Estats Units a la participació de la selecció de l'Iran al Mundial de Futbol, que comença dijous, agreugen les tensions entre tots dos països. Segons ha informat l'Iran, Washington imposa als iranians que no pernoctin al país i que surtin del territori nord-americà després de cada partit. A més, una quinzena de membres de la delegació iraniana no han rebut el visat. Sí que el tenen, en canvi, els tècnics i els futbolistes, que ja s'han desplaçat des de Turquia fins a Mèxic, país veí dels Estats Units. Les eleccions estadounidenca i iraniana podrien arribar a enfrontar-se al terreny de joc segons l'evolució del campionat, una circumstància que crearia gran tensió. D'altra banda, el cap de la diplomàcia de l'Iran ha titllat d'insensates les últimes accions militars nord-americanes contra radars iranians, malgrat l'alto el foc que es va pactar.
16: Les reiterades violacions de l'alto el foc per part dels Estats Units demostren un cop més que aquest país no té la intenció de reduir les tensions, sinó que posa la seguretat regional en greu perill amb les seves accions insensates.
0: Els Estats Units havien intervingut com a represàlia pel llançament de drons iranians contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain. Al Pròxim Orient, la violència continua a Gaza. Un atac aeri israelià ha matat 8 persones a la franja, entre les quals dues dones. Ja són 950 els palestins morts des de l'establiment de la treva i uns 73.000 des que va esclatar la guerra l'octubre del 2023. Al Líban, un atac israelià ha matat 3 soldats libanesos. L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar GAES. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic, segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University. El turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
17: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes por una serie de factores. Ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
0: Les sancions de la Casa Blanca contra Gaesa se sumen al procés judicial contra Raúl Castro i el bloqueig petrolier i són més efectives que els bloquejos de dècades enrere.
17: Son efectivas por el país que encuentra, un país ya muy debilitado, ¿no? Segundo, son más efectivas por el contexto internacional. Los aliados de Cuba, que deberían ser los que te proporcionen asistencia, tienen una actitud muy cuidadosa, ¿no? Y luego hay un gobierno en Cuba que es mucho más débil.
0: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A casa nostra aquest dilluns, representants de Nissan i els sindicats de l'automobilística japonesa reuniran novament amb la mediació del Departament de Treball. Serà una trobada in extremis abans que dimarts s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'expedient de regulació d'ocupació, que podria deixar 211 persones al carrer. Aquest dissabte, unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona en rebuig a aquest ERO. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. Els sindicats denuncien que l'automobilística japonesa vol desmantellar la seva activitat a Catalunya. Sentim Raúl Ocon, delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
18: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
0: A la manifestació dels treballadors de Nissan s'hi han afegit plantilles d'altres empreses que també estan en procés d'ERO: Quality Expresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Controls. Els treballadors de la planta de Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, no podran treballar presencialment en aquestes instal·lacions. Divendres, un incendi va calcinar totalment la nau del magatzem de 20.000 metres quadrats i va destruir unes 11.000 motocicletes que s'estaven preparant per entregar, així com material de recanvi. Antonio Martín és el responsable de riscos laborals.
19: Era un impacto duro, porque nosotros encima estábamos en pleno crecimiento, nuevos proyectos que se venían y nuevas cosas que había, y tanto para nosotros como para Montesa, ten en cuenta que nosotros servicio logístico de Montesa solo hacemos nosotros. A ellos también les va a afectar duramente el tema de personal, seguro.
0: Aquest dilluns sí que es permetrà que alguns empleats que poden teletreballar hi accedeixin per recollir material, com ara ordinadors. Aquest dissabte, unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per dins del parc desafiant el tancament pel brot de pesta porcina africana. Han reclamat la reobertura d'aquest espai natural que ja porta 6 mesos tancats. Cristina Lier és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
20: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
0: Molts veïns han volgut deixar palès el seu malestar.
21: És la falta també de transparència, no saber exactament què s'està fent, per què s'està fent, perquè es tanquen trams, perquè s'obren trams.
22: És bastant arbitrària, en el sentit de que, pues, per exemple, veus cotxes que van als restaurants i arriben al restaurant, donen una passejada i tu no pots arribar on està el restaurant, per exemple.
0: Abans, els veïns de Collserola ja havien recollit firmes per reclamar la reobertura del parc. Un home de 53 anys ha mort aquest dissabte en una empresa de roquetes del Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'estan investigant, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques. I la Policia Nacional ha detingut 2 homes a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència d'un rellotge de gamma alta, valorat en 50.000 euros, a un turista a Palma. Durant la investigació dels fets, la policia va identificar els presumptes autors fugint de l'illa en un avió amb destinació a Barcelona, on van ser detinguts. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. Els robatoris de rellotges de gamma alta els cometen sobretot grups criminals organitzats amb gran capacitat d'adaptació i que es queden poc temps a la zona on han comès el delicte. El seu modus operandi consisteix a vigilar i seguir les víctimes per zones concorregudes amb establiments de luxe. Un cop comès el robatori, fugen en una motocicleta que condueix una segona persona. Així mateix, utilitzen documentació amb identitats falses per registrar-se en hotels o accedir al lloguer de vehicles.
15: El temps.
0: Dani Ramírez.
1: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya. Doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres i, per tant, tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, a Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
15: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Girona ha donat aquest dissabte el tret de sortida al Festivalot, una proposta musical pensada especialment per famílies.

0: Cobreixin les pigues.
1: El certamen impulsat per els Amics de les Arts arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat amb un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Aquest dissabte han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez. Aquest diumenge al Festivalot hi actuen Ginestà, a qui sentim ara mateix, de Tallets o de Tiets, depèn de qui ho digui, i Atrapasomnis. El festival és una experiència compartida entre els més petits de la casa i les seves famílies i es fa a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa. La previsió és reunir 20.000 persones durant tot el cap de setmana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3cat Info.

0: Doctor Prats, per a dos concerts solidaris aquest diumenge al Teatre Principal de Terrassa en suport al Teatre Regina de la mateixa ciutat. En principi es va organitzar un sol concert a les 6 de la tarda, però la forta demanda de la primera sessió els va animar a fer-ne un més al matí. Després del primer anunci del concert, la banda terrassenca es van trobar que gairebé ja feien ple, de manera que van optar per un segon concert. Fa pocs dies ho anunciaven així a les seves xarxes.
1: En 48 hores veu pràcticament omplir tot el teatre i hem decidit obrir un nou passi al matí, a les 12 del migdia, dia 7 de juny, al Teatre Principal de Terrassa, estrenant el nou espectacle Festival 2026. Per tant, si sou de Terrassa, no podeu faltar. Acabem el Regina i ens veiem el dia 7 de juny al Teatre Principal.
0: Tota la recaptació es destinarà a finalitzar l'última fase de les obres del nou Teatre Regina. Aquests concerts són una mostra de la complicitat de la ciutadania amb el projecte de reobertura del Teatre Regina, espai històric del Centre Cultural El Social. Un nou teatre que pretén posar-se en funcionament aquest any després d'estar 40 anys tancat. L'entrada per a Doctor Prats costa 20 euros. Per 30 euros, entrada i samarreta. Canviem un món que junts ens
2: queda prop. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell Comarcal del Pla d'Urgell estudiarà la possibilitat de repetir el curs de Forners que va impulsar l'any passat per frenar la desaparició del servei de pa a la comarca. De la desena d'alumnes que van fer la formació l'any passat, dues ja han materialitzat el seu projecte i una tercera iniciativa veurà la llum ben aviat. Ens ho explica des de Bellvís, Alba Mor.
3: El Forn Santa Maria de Bellvís funciona des de fa mig any. Obre dues tardes a la setmana i els dissabtes al matí amb servei per encàrrec en un horari conciliador tant per la propietària del forn, l'Èrica Garcia, com pels clients. Una segona alumna també té en marxa el seu projecte CAI al municipi de Torregrossa, en aquest cas en un format de food truck. El tècnic de desenvolupament local del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Roger Riu, qualifica aquest resultat com un gran èxit.
4: La valoració del curs Forners del Futur, aquí al Pla d'Urgell, la valoració ha sigut molt positiva pel sector, molt positiva per la comarca. Nosaltres és el primer cop que fem aquest tipus de formació i de 12 participants, dos ja tenen un negoci en actiu i una tercera persona està treballant tota la part burocràtica. Diríem que ha sigut un gran èxit, per repetir-ho.
3: L'ENS Comarcal va impulsar la formació a càrrec de professionals del Gremi de Forners de Lleida per frenar la pèrdua de fleques. Els alumnes van cursar 80 hores de formació pràctica i teòrica, amb especial incís en els models de negoci adaptats als nous hàbits de consum, com per exemple el servei per encàrrec.
0: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta de l'impacte ambiental i en l'abastament humà de les gigafactories. Davant el desplegament d'aquest tipus d'empresa, que considera accelerat, l'entitat reclama al govern estatal que es faci una nova ordenació clara per garantir els recursos hídrics per al consum humà. Anem a Tortosa, Ariana Escoda.
5: Gigafactories com la que es podria instal·lar a Móra la Nova. Els experts apunten que en zones on no hi ha abundància d'aigua, les empreses d'aquest tipus poden arribar a competir amb l'abastament humà, ho afirma Julia Martínez, presidenta de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua.
6: En zones donde no hay una abundancia de agua, estos centros de datos pueden llegar a competir, por ejemplo, con la necesidad de abastecimiento humano, a pesar de que sea una prioridad. Por lo tanto, es un tema que tenemos que abordar, que hasta ahora en España no se le está poniendo una suficiente ordenación.
5: Amb tot, investigadors com Enol Nieto reclamen una ordenació clara per posar ordre a aquestes implantacions.
7: Claramente vemos que hay un proceso acelerado de expansión de los centros de datos y este tipo de infraestructuras y que no está yendo de la mano con el avance tecnológico, científico o el planeamiento que está viendo desde las administraciones públicas. Por eso se reclama que haya una legislación que sea potente y que sea innovadora en este sentido.
5: Tot plegat són qüestions que s'han tractat aquest dissabte en l'Assemblea General de la Fundació, que ha escollit Tortosa per celebrar la trobada, coincidint amb el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
0: I un apunt cultural abans dels esports. Andreu Carranza ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler, dotat amb 21.000 euros amb l'obra L'octau clima. Angle Editorial publicarà aquesta novel·la. Al guardó s'hi han presentat 165 originals.
2: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
8: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Will Clyburn ha estat el millor dels blaugranes amb 23 punts. Sentim ara el tècnic del Barça, Xavi Pascual.
9: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament. Però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
8: El rival del Barça en aquesta semifinal serà el Tenerife, després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Xus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyant 95-107 a la pista blanca. Un dels millors jugadors del Tenerife és un ex-blaugrana, Marcelinho Huertas. Són declaracions a The Zone.
10: He pasado por muchas batallas, pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos, sin jugadores muy importantes para nosotros, tuvimos que, creo que, pelear al máximo los tres partidos para poder conseguir ganar a un gran equipo, al subcampeón de Europa.
8: La sèrie entre el Barça i el Tenerife començarà el dimarts 9 de juny al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. A l'altra semifinal espera el València. El seu rival sortirà aquest diumenge del duel a Vitòria entre el Baskonia i el Joventut de Badalona. El partit començarà a les 7 de la tarda i el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquesta victòria del Tenerife, per cert, ha arribat amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme presents a la pista madridista. Dos homes que, recordem-ho, aquest diumenge es disputen el càrrec de president del Real Madrid a les eleccions del Club Blanc.
2: 3CAT Info.
8: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henrik Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
11: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen. I poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
8: D'altra banda, la final femenina l'ha guanyat la russa Mirra Andreyeva aquest dissabte, que s'ha imposat en 2-16 a la polonesa Svalinska. La russa de 19 anys ha guanyat el seu primer gran slam de tota la seva carrera i ho ha fet en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Aquest diumenge, per cert, a les 3 de la tarda es disputarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Flavio Cobolli.
2: 3CAT Info.
8: En handbol, el Barça jugarà aquest diumenge la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa, després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el jugador blaugrana Dani Fernández al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
12: Sí, hi ha dies que sembla que la pilota entra més fàcil. No sé conscients quins dies són aquests i saber aprofitar-ho com avui. Molt content, sobretot pel passe a la final i a seguir doncs, amb aquest bon ritme.
8: El Bidasoa, que ha guanyat 30-37 a l'Osca, jugarà aquesta final, com dèiem, que començarà a les 5 de la tarda, una final que seguirem al Tot Gira. I també en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga després de superar 4-3 al Movistar Inter al Palau Blaugrana. L'entrenador del Barça és Javi Rodríguez en declaracions al Tot Gira.
13: Que cuando mejor estábamos y menos lo esperábamos, pues Inter ha sacado todo su arsenal y hemos encajado goles, quizá más por de mérito nuestro que por mérito de ellos, pero al final estamos jugando ante un equipazo, ante un equipo que acaba de eliminar a Jimbe Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga, y bueno, no hay mucho más a decir.
8: El segon partit serà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per a la final i també aconseguirà una plaça per la Champions de l'any vinent.
2: L'actualitat esportiva a fons.
8: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que això sí ha admès que encara li falta per tornar al 100%.
14: Aún me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo. Si volveré o no, como en 2025, yo lo intentaré, luego veremos. Prefiero morir en la orilla, pero al menos intentarlo.
8: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda. Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del playoff pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, a les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar la final, i de l'altra, el Calafell rebrà el Liceo al Joan Ortoll, també buscant l'empat i així retornar a l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 1:15 del migdia. Mentre la Lliga Femenina ha començat la final aquest dissabte amb el Vilassana sumant el primer punt amb victòria 3-2 contra el Fraga. Les catalanes així podrien guanyar la Lliga diumenge que ve a la pista de l'equip de la Franja. I en futbol, recordem que aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per la final del playoff d'ascens a la segona divisió. Per fer-ho necessitarà guanyar el filial del Celta a Balaïdos després de l'empat a 1 de l'anada. Aquest Celta B Europa començarà a 4:45 de la tarda.
15: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 7 de juny del 2026. És una llàstima que el Madrid només faci eleccions cada 20 anys. Fem un repàs ràpid dels grans hits de la campanya. El presumpte fitxatge d'Erling Haaland, anunciat entre tranques i barranques per part de l'aspirant Enrique Riquelme. Una misteriosa oferta milionària de Florentino Pérez per un crack mundial, publicitada en una entrevista amb Iker Jiménez. Un vídeo de Mourinho fet amb intel·ligència artificial, promeses davant de notari que podria signar qualsevol aspirant a la presidència d'una república bananera, i lones publicitàries gegants de Florentino que només demostren una barcelonitis còsmica. Tot fa pensar que aquest vespre, quan se sàpiguen els resultats, Florentino i tota la seva junta directiva es faran tants cops a l'esquena com els permeti la salut. El president del Real Madrid guanyarà perquè tot el sistema, també fora del club, rema a favor seu. Ha estat capaç de dir fins i tot en una entrevista que la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament de la ciutat faran normes específiques per permetre concerts al Bernabéu sense que ningú es posés les mans al cap. El millor d'aquesta campanya, moments grotescos al marge, és que el poder s'ha tret la careta. Aquest és el Florentino Real, aquest és el Real Madrid Real, aquesta és la manera com es manen determinats despatxos on, per cert, es té una relació més aviat distant amb la democràcia. De passada, aquestes eleccions han servit per veure que Florentino es vendrà part del club. Es quedarà sol el Barça com a entitat que, amb més o menys mancances, continua en mans dels socis? Pot ser, potser sí. En un futbol que està en mans de taurons, en què el PSG porta dues Champions consecutives, en què Florentino està a punt de treure un feix de bitllets astronòmic per fitxar el Galàctic que faci falta, el Barça pot marcar la diferència sense acabar de perdre l'essència. Florentino i Mourinho són el dit que assenyalen el camí. El camí, això sí, que mai no s'ha de seguir. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte, bon dia, Eva.
1: Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte, bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Els docents mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de la selectivitat.
2: També convoquen una manifestació per diumenge que ve a Barcelona amb el lema Aturem l'emergència social i educativa.
0: Avui el Papa Lleó XIV oficiarà una missa multitudinària aquest matí a la plaça Cibeles de Madrid.
2: Ahir al vespre, en el seu primer dia de viatge oficial a Espanya, va fer una vetlla amb joves i al matí, en un discurs davant representants polítics, va alertar dels discursos que fomenten la divisió i la polarització.
0: Els 5 passatgers catalans del creuer afectat pel brot d'antivirus que feien quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid han rebut l'alta.
2: Aquesta nit han tornat a Catalunya. 7 ingressats més rebran avui l'alta i n'hi ha un que continuarà hospitalitzat.
0: El Primavera Sound tanca edició amb Gorillaz, The XX i l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo.
2: Pel festival hi han passat 287.000 espectadors, entre ells Pedro Sánchez, que hi va venir a Barcelona per sorpresa.
0: El Barça de bàsquet jugarà a les semifinals de l'ACB, mentre que el Madrid en queda fora, sorpresa majúscula, ridícul, temporada en blanc. Acaba la temporada, per primera vegada des del 2011, sense cap títol al Madrid. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Victòria del Barça a la pista de Luca Múrcia per 76-100 i el rival a les semifinals serà el Tenerife. L'equip canari va sorprendre el Madrid a la pista de l'equip madridista, més a més, amb una victòria per 95-107.
0: Després del desastre de temporada del Barça de bàsquet, qui li hauria de dir que arribaria a les semifinals de l'ACB i que, en canvi, el Madrid ja quedaria eliminat. Per cert, els dos candidats a la presidència del Madrid, tant Florentino Pérez com Enrique Riquelme, ahir eren presents en aquesta derrota al Movistar Arena de Madrid.
3: Tots dos van presenciar, doncs, aquesta gran patacada. Feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no queia en la primera ronda.
0: Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar el City.
3: El migcampista portuguès assegura que té moltes opcions, que encara no ha pres una decisió i que anirà on més el vulguin, diu textualment, on el vulguin de veritat.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Quin temps farà aquest diumenge?
4: Doncs temps ben assolellat, ben estable arreu del país. Només alguns núvols passatgers prims poden intervenir una mica el sol a estones, potser més aquest matí a primera hora al terç oest del país i també al llarg de la tarda-vespre. Però en general, a les hores centrals del dia, el sol ha de dominar arreu, fet que ajudarà avui que la temperatura pugi una mica més. Per tant, la calor que va traient el nas es va intensificant una mica, però bé, en tot cas, valors de calor bastant moderada, entre els 30 i 35, com a molt. A l'interior del país, sobretot a les zones més càlides, on el termòmetre pot arribar als 33, 34. A la costa potser el termòmetre quedi més contingut, sobretot a la línia del mar, per la presència de marinades una mica més actives, sí que pugui anar poc més enllà dels 25 graus. I bé, a la tarda hi haurà nuvolades, com sempre, en el Pirineu i Prepirineu, però avui, a diferència d'ahir, que ja els hi va costar d'acabar donant de ruixats cap al vespre més aviat, n'esperem pocs. En tot cas, al voltant de Cerdanya, com a molt. Demà la calor repunta una mica més, però durarà poc, perquè dimarts torna a baixar el termòmetre.
1: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement tertúlia amb Marc Molins, Eduard Voltes i Marta Monforte, i sumarem la Glòria Barrete, la directora del Catalunya Religió. Segur que ens ajudarà a interpretar les paraules del Papa en aquestes primeres hores a l'Estat. De les eleccions al Madrid en parlarem a la setmana tràgica de Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Avui, que a quarts d'11 ens visita la psicòloga Elisenda Pascual, ara que l'educació és en boca de tots, parlarem de criança amb aquesta divulgadora. També tindrem les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants i pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon. Avui a l'eclipsi del suplement Les nits de Gerard Quintana, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabén, el Demà ho deixo.
1: El suplement amb Roger Escapa.
5: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeix

0: Papa va alertar de la polarització en una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat i també va destacar la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i el dret internacional. La jornada la va acabar amb una vetlla amb joves que va reunir 500.000 de persones. Cristian Roldán, des de Madrid.
1: Bon dia. En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques de l'Estat, Lleó 14 ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
2: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
1: Més tard, davant 500.000 de joves, el papa ha fet una crida a ser valents i rebel·lar-se contra el poder per defensar la justícia. Paraules que han agradat als assistents a l'acte.
3: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
4: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
1: D'aquí poques hores arriba el principal plat fort del cap de setmana, una missa a la plaça de Cibeles, on s'espera que hi assisteixin prop 1 milió de persones.
0: El papa arriba dimarts a Barcelona, dia en què milers d'estudiants comencen la selectivitat i sobretot també dia en què els docents mantenen una nova jornada de vaga.
5: Així ho han acordat els sindicats d'educació després de la reunió que van mantenir ahir a la tarda. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC.
6: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del papa, el primer dia de visita del papa, però també és el primer dia de l'ESPAU i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a la seu a fer les proves.
5: Els docents també han anunciat una manifestació a Barcelona el diumenge que ve, dia 14, amb el lema Aturem l'emergència social i educativa. Laura Jané, secretària general de la CGT Ensenyament.
7: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
5: Una manifestació que anirà des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça de Catalunya.
0: Les vagues i les protestes de professors d'aquest final de curs han dificultat la preparació dels 46.000 estudiants que es presenten a la selectivitat. Han tingut menys dies lectius i alguns temes se'ls han hagut de preparar pel seu compte.
5: Jordi Saura, coordinador de batxillerat de l'Institut Príncep de Viana de Barcelona, admet que han hagut de fer adaptacions per donar el màxim de temes en menys temps del que havien calculat a principis de curs.
8: Evidentment ha requerit molt més treball autònom per part seva, no? Això està clar. Però bueno, que els professors els han assessorat i després també hi ha un feedback, no?, professor-alumne, que fa que aquests entrebancs que hi ha hagut durant el curs, doncs, bueno, intentar pal·liar-los a la mesura del possible, no?
5: El Tamir Islam i la Lucía Panadero, alumnes de batxillerat científic, ens posen exemples del que s'han trobat.
9: L'assignatura de física, l'últim tema que hem vist després de les notes, perquè no ens ha donat temps, i realment era un tema curt, però, clar, amb 2 o 3 classes més hauríem tingut prou.
10: A algunes assignatures, les parts del temari més petites, que no surten tant a la CL, no les hem fet, i ara, doncs, per si cauen, les has de fer tu a casa.
5: Els exàmens que es faran de dimarts a dijous coincideixen, com dèiem, amb la visita del papa a Barcelona. El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que s'examinin a Barcelona o als voltants de Montserrat que surtin amb molt de temps per arribar als centres on s'examinaran.
0: I encara en educació, els pediatres reclamen mesures urgents per protegir els nens i els adolescents de les calorades a les aules. Avisen que els menors són més vulnerables a la calor i que les altes temperatures als centres educatius són un problema de salut pública infantil.
5: L'evidència científica demostra que a partir dels 26 o 27 graus empitjora la memòria, la capacitat de concentració i augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat a aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
11: Tot el que té a veure amb salut mental, amb neurodesenvolupament, però també algunes malalties cròniques, com la diabetis o d'altres, que veiem com es desestabilitzen amb aquestes calorades, no? amb aquestes exposicions a una calor a l'ambient, en aquest cas a les aules.
5: Per això els pediatres reivindiquen la necessitat que les escoles i instituts s'adaptin al canvi climàtic i asseguren que aquesta adaptació no ha de ser una resposta puntual a les onades de calor, sinó una política estructural de salut pública.
0: 3 minuts per un quart de 8 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Parlem de l'antivirus perquè 5 catalans que estaven fent la quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid com a mesura de prevenció després del brot d'antivirus al creuer ja han rebut l'alta hospitalària.
5: A partir d'ara hauran d'estar 14 dies en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol.

0: protocol després que el Ministeri de Sanitat permetés que tots els asimptomàtics poguessin acabar la quarantena a casa. Tot i mantenir l'aïllament, podran sortir al carrer de manera puntual amb mascareta i mesures de prevenció. Hi ha un passatger espanyol que ja va ser donat d'alta i continua aïllat a casa, i dels altres 8 que van ser evacuats del creuer Ondius el 10 de maig a les Canàries i encara estan ingressats, gairebé tots seran donats d'alta de l'hospital en les pròximes hores.
1: Una incidència tècnica interromp el servei d'AVE entre Girona i Barcelona per l'avaria d'un tren a la Sagrera.
0: La incidència va afectar ahir un tren de llarga distància que feia el trajecte entre Figueres i Madrid i va quedar aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria a la catenària o al pantògraf. Al comboi hi havia un centenar de persones evacuades amb l'ajuda dels bombers a una zona segura. Renfe va haver d'establir un servei alternatiu per carretera entre Figueres i Girona i Barcelona.
1: Ha estat una nit llarga per a tots aquells que han anat al Primavera Sound. Catalunya! 287.000 espectadors és l'edició, una de les edicions amb més gent, tot i que potser no la que més per culpa de la pluja especialment de dijous, marcada per la reivindicació i la festa aquesta nit de dissabte. Aquesta nit ha actuat Gorillaz i el grup de rap irlandès Kneecap, aquests que sentim, que han demanat la llibertat per Palestina. També ha hagut l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo i una lliçó d'elegància de DXX des del Parc del Fòrum de Barcelona, Marc Ruiz.
2: Els irlandesos Kneecap han sortit a l'escenari cridant Visca Catalunya i DJ Provai, que habitualment porta un passamuntanyes amb els colors de les banderes d'Irlanda, aquesta nit en portava un amb la senyera durant les primeres cançons. A la tarda s'han fet una fotografia amb una estelada i l'han pujada a les xarxes. Arriben a Barcelona amb el disc Fenian acabat de sortir i envoltat a polèmica. Són irlandesos que rapegen en gaèlic i Fenian és precisament una paraula despectiva cap als irlandesos. A mig concert, Arap Barghouti ha fet un discurs reclamant la llibertat del poble palestí i del seu pare, el polític palestí Marwan Barghouti, empresonat a Israel. Kneecap ha aprofitat per reclamar la sortida dels britànics d'Irlanda del Nord i per insultar el líder d'extrema dreta britànic, Nigel Farage. Barghouti també ha format part del concert de Gorillaz, tot i que el to del concert ha estat ben diferent. Gorillaz et conviden a un món de fantasia a través de les aventures que protagonitzen els personatges il·lustrats que es van crear quan la banda de Damon Albarn encara era virtual. Hi ha hagut col·laboracions com la de Little Sims, que havia format part de Gorillaz, i unes hores abans havia triomfat al mateix escenari, i no han faltat grans clàssics de la banda com Dirty Harry, Stylo o les imprescindibles Phil Gooding i Clint Eastwood.
1: Gràcies, Marc Ruiz, des del Parc del Fòrum. Per cert, entre els assistents al Primavera, ahir hi havia Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, que era tot arreu ahir, acompanyat en aquest cas del president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos ahir al matí eren a Madrid, on el Palau Reial, el Palacio Real, van poder saludar el papa de Roma. El president del govern espanyol va viatjar per sorpresa a Barcelona després de passar tot el dia amb el papa a Madrid. A partir de demà es començaran a tornar els diners als que van comprar entrades per dijous, quan a causa de la pluja hi va haver endarreriments, canvis d'escenaris i també algunes cancel·lacions. Al Líban, 12 persones han mort al sud del país en diversos bombardejos israelians dies després que els dos països acordessin un alto al foc. Entre les víctimes mortals hi ha 3 soldats de l'exèrcit libanès, un dels quals és general de brigada. A Cisjordània, un soldat israelià ha matat un nadó de només 7 mesos.
0: L'exèrcit va aturar el cotxe familiar en què viatjava la criatura, tot i que el vehicle va obeir les ordres dels militars. Un d'ells va obrir foc i va ferir els pares i el nadó, que va morir a l'hospital per les ferides. Al cotxe també viatjava un segon fill de la parella, d'11 anys, i l'àvia de la criatura. Ho denunciava el pare de la família.
3: No es tracta de demanar disculpes. No han disparat per error els trets que han provocat aquesta tragèdia. En aquest cas, una disculpa equival a exonerar un criminal. Dir que això ha passat per error no pot ser de cap manera que això hagi passat per error.
0: L'exèrcit israelià ha dit que investigarà els fets. Segons l'ONU, a Cisjordània, un miler de palestins han mort assassinats per soldats o colons israelians des dels atacs del 7 d'octubre. Una de cada 4 víctimes mortals és menor.
1: I el Perú escull avui el 9è president de l'última dècada, segona volta d'unes presidencials que decidiran qui governa el país andí, si el candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, o la conservadora Keiko Fujimori, que reivindica la figura del seu pare, Alberto Fujimori, condemnat per corrupció i delictes de lesa humanitat. Tots dos arriben a les urnes frec a frec. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
4: Ara fa 5 anys, Mirta Vázquez assumia com a primera ministra del Perú del govern del president progressista del país, Andí Pedro Castillo. Castillo, que posteriorment seria empresonat acusat d'intent de cop d'estat, hauria d'haver acabat el seu mandat ara. Com a senadora electa, Vázquez ens rep a casa seva aquí a Lima i reflexiona sobre la crisi política peruana i també intenta respondre una pregunta. Per què el Perú ha tingut 8 presidents en aquests darrers 10 anys?
5: Tenemos una debilidad muy impresionante en partidos políticos. De hecho, yo diría que no tenemos partidos. Lo que tenemos son grupos electorales que surgen cada vez que va a haber una elección. No hay un partido sólido que no solamente tenga liderazgo, sino que tenga una propuesta de lo que quiere hacer con el país.
4: Un mecanisme parlamentari legal i comparable a una moció de censura permet destituir un cap d'estat mitjançant una simple votació al Congrés. És l'anomenada vacància per incapacitat moral permanent.
5: Que la usan los grupos de poder cada vez que quieren sacar a un presidente. Y con esa causal, pues los últimos años, específicamente el fujimorismo y sus aliados, se han dedicado a desestabilizar el país.
4: Les enquestes vaticinen un final de cursa d'aquestes eleccions presidencials aquí al Perú d'altíssim voltatge entre el candidat progressista Roberto Sánchez i la conservadora i quatre vegades candidata presidencial Keiko Fujimori.
1: La consulta sobre una futura vaga general per l'habitatge ha tingut un suport majoritari entre les persones que han participat en aquesta macroenquesta, organitzada ahir per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Un 82% dels enquestats estaria disposat a secundar una vaga per l'habitatge.
0: En aquesta macroenquesta hi han participat unes 10.000 persones. S'ha fet a 42 municipis de Catalunya i s'hi han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Páez, ha dit a aquesta emissora que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps, feina i per això, diu, no es posen terminis.
6: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
0: Ha afegit que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial, com la d'ahir dels treballadors de Nissan a Barcelona, demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. Al voltant del 90% dels participants a la macroenquesta també s'ha mostrat favorable a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i a incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC.
1: El Banc Central Europeu aprovarà la setmana que ve la primera pujada de tipus d'interès des de fa gairebé 3 anys, segons coincideixen tots els experts. L'últim cop que la institució que presideix Christine Lagarde va encarir el preu del diner va ser el setembre del 2023.
0: Les autoritats monetàries han de triar entre dues opcions, o bé apujar el cost de l'endeutament per frenar la inflació, que no para d'enfilar-se arran de la guerra a l'Iran i que ara ja arriba al 3,2% a la zona euro, o bé mantenir els tipus invariables per no frenar l'economia, sobretot després que el primer trimestre el PIB dels 27 hagi retrocedit un 0,2%, cosa que deixa la zona euro a les portes d'una recessió. Un dilema que explica així Oriol Amat, catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra.
7: La medicina que aplicaries per millorar l'estancament et perjudica la inflació. I si vols baixar la inflació, la medicina que apliquen els bancs centrals és pujar els tipus d'interès. Si puges els tipus d'interès, et baixarà l'activitat econòmica. Per tant, aquest és el gran problema.
0: Amat veu poques possibilitats que s'entri en un període del que s'anomena estagflació, però hi ha indicis que no permeten descartar-ho del tot, com ara que l'estancament econòmic i el creixement de l'atur coincideixin amb l'augment de la inflació, fet que provoca que encara es perdi més poder adquisitiu.
1: L'anunci d'una gran inversió del govern en infraestructures satisfà les empreses constructores, tot i que també els desperta algun recel. D'entrada, la Cambra de Contractistes d'Obres veu amb bons ulls que el president Salvador Illa hagi parlat aquesta setmana d'un pla d'impuls per accelerar projectes com la construcció de les estacions de la línia 9 del metro de Barcelona o el desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà.
0: Aquest pla ha de permetre executar les obres gràcies a la mobilització de 3.300 milions d'euros i també a la col·laboració público-privada en forma de concessions. El president de la Cambra, Lluís Moreno, diu que l'anunci sona bé.
8: Ara que volen fer més coses, em sembla molt bé, i amb concessió també, perquè nosaltres sempre hem dit que la solució era la col·laboració privada. Això sí que li comprem en el president Illa. Si participen les empreses inversores i les empreses constructores amb inversió, doncs es poden fer més coses.
0: Ara bé, demana que l'anunci es concreti ràpidament en licitacions que donin credibilitat i recorda que molts projectes anunciats i fins i tot pressupostats des de fa anys no hi ha manera que tirin endavant.
1: Menjar més saludable i de més qualitat als hospitals i a les residències de gent gran és la proposta que prepara el govern de Pedro Sánchez davant les queixes de la ciutadania i d'entitats socials.
0: L'executiu espanyol està acabant d'elaborar un reial decret que contempla limitar els fregits i excloure totalment els ultraprocessats en els menús infantils. Pablo Bostinduy, ministre de Drets Socials i Consum.
9: Que no se entiende que en lugares donde somos especialmente vulnerables, como en los hospitales o en las residencias, pues la alimentación que recibamos no esté a la altura de los cuidados que requerimos.
0: Els nutricionistes insisteixen que una bona alimentació és clau per afavorir una bona recuperació. El programa Un restaurant caníbal a Berlín, de Catalunya Ràdio, ha entrat a l'Hospital Vall d'Hebron. Patricio Molina n'és el cap de cuina.
10: Al final és que els productes ultraprocessats són més econòmics. Això és així. És fàcil caure la tentació de fer-los servir.
0: El Reial Decret també posa el focus en les màquines expenedores. Volen que el 80% dels productes que s'hi ofereixin siguin saludables i que els considerats ultraprocessats no es puguin col·locar a les zones de més visibilitat.
1: L'escriptor d'Escó, Andreu Carranza, ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler per l'obra L'octau clima, que ha estat la premiada d'entre les 165 obres presentades en aquesta categoria.
0: És un guardó que està dotat amb 21.000 euros, l'estatueta de la Musa de Plata de Tarragona i la publicació en Parangle Editorial de l'obra guanyadora. Andreu Carranza és escriptor i professor i autor de diverses novel·les i la seva obra s'endinsa en la memòria i el territori. Aquest premi, que és el més important dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, l'any passat va quedar desert.
1: Neix Rutes, una aplicació gratuïta per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. L'aplicació que s'ha estrenat aquesta setmana està impulsada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i es nodreix de les 3.600 obres registrades al seu portal, arquitecturacatalana.cat.
0: Com expliquen declaracions a Catalunya Ràdio del codirector de la plataforma, Omar Ornaque, la nova eina permet que cada usuari es dissenyi el seu propi itinerari a mida.
11: Tu pots estar assegut a un bar a qualsevol lloc de Catalunya i dir, escolta, que tinc a prop, proposa'm, aviam, i que sigui d'aquesta època, i ràpidament et genera una ruta i acte seguit has acabat el cafè amb llet, surts al carrer i te'n vas a visitar aquesta arquitectura, no? A part, totes les obres que et proposen tenen la documentació rigorosa, fotografies de qualitat, està tot fet per crear addicció cultural, no? I animo a que qualsevol s'ho descarregui perquè veurà que l'ús és bastant llaminer.
0: L'aplicació inclou un sistema visual que proposa un recorregut responent només a 4 preguntes o una secció de rutes que ja compta amb prop de 150 itineraris temàtics que vinculen l'arquitectura amb el cinema, la literatura o la història.
12: L'informatiu del suplement. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
14: Ara a Lidl, síndries sense llavors per 0,95 al quilo i amb Lidl Plus pollastre filetejat fi per 3,25 t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
12: L'informatiu del suplement.
1: Classificació del Barça de bàsquet per les semifinals de l'ACB, patacada majúscula del Madrid, que acabarà la temporada en blanc després de quedar eliminat contra tot pronòstic pel Tenerife amb un Marcelinho Huertas estel·lar. 43 anys té la criatura. L'equip canari serà el rival del Barça a les semifinals. Qui ho havia de dir? El Barça de Xavi Pasqual, que es classificaria per les semifinals i no s'enfrontaria al Madrid, sinó que ho faria contra el Tenerife. Per tant, l'equip de Xavi Pasqual, que malgrat aquest pèssim final de temporada, doncs és a semifinals i fins i tot potser es pot permetre somiar. Albert Benet, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Atenció, perquè és la primera vegada, la primera temporada en blanc del Madrid des de 2011. I feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no caia en la primera ronda. Per cert, que aquesta desfeta del Madrid la van presenciar en directe els dos candidats a la presidència del Club Blanc, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, abans de les eleccions d'avui. L'eliminació del Madrid dona encara més valor a la victòria del Barça, que enmig de la temporada que està vivint tenia un autèntic caixa o faixa a la pista de Luca Múrcia i el va superar amb escreix, 76-100. Actuació destacada de Will Clyburn, que va anotar 23 punts. Xavi Pasqual, el tècnic.
15: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga, i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament, però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles, i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
3: Toko Shengelia evitava valorar la patacada del Madrid, que hauria estat el rival si no hagués estat eliminat sorprenentment pel Tenerife.
16: Mira, nosotros estamos todos los series y vamos a seguir siendo así, concentrar más en nosotros y lo que podemos hacer nosotros. También vamos a tener que concentrar en otro equipo, pero más depende de nosotros. Así que sería Madrid o sería Tenerife, nosotros tenemos que dar nuestro máximo y es lo que vamos a intentar hacerlo.
3: Era Shengeli al micròfon de Catalunya Ràdio i ara sentireu parlant del pròxim rival del Tenerife, la Provítola Sport 3.
17: Sí, va a ser muy difícil, ellos juegan un básquet muy inteligente, saben jugar, se conocen, tienen experiencia, nosotros tenemos que ser muy, muy físicos.
3: El Barça començarà les semifinals amb el Tenerife aquest mateix dimarts al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. L'equip blaugrana tindrà el factor pista a favor. I l'eliminació sonada del Madrid va arribar després de la derrota de l'equip madridista a casa per 95-107 amb un Tenerife que va anotar 13 triples de 28 intents. Un dels més destacats va ser un ex-blaugrana, Marcelinho Huertas, ara ho deia Roger, té 43 anys i va acabar amb 23 punts.
18: He pasado por muchas batallas.
19: Lo sé.
18: Pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos.
3: Era Marcelinho Huertas a DAZN. A l'altra semifinal espera el València i el seu rival sortirà avui del partit de la Penya a Vitòria, a la pista del Baskonia. El partit començarà a les 7. Del bàsquet al futbol, Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar el Manchester City. Unes declaracions del migcampista després de l'amistós que Portugal va guanyar contra Xile per 2-1 ahir al vespre amb el jugador pretès pel Barça de titular.
20: Tengo mucha, la verdad, tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante. Y el día que tome mi decisión la vas a saber.
3: Unes declaracions de Bernardo Silva que arribaven unes hores després de les que va fer el seu ja exentrenador al City, Pep Guardiola, dient textualment que és massa bo.
21: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip. És massa bo.
22: I Julián també?
21: També és molt bo. Sí, els sitios té tots molt bons.
3: Guardiola deia des de Manresa que tant Bernardo com Julián Álvarez s'adaptarien al Barça i a qualsevol equip pel nivell que tenen tots dos. Recordem també la fita aconseguida ahir per Marcel Granollers, revalidant el títol de dobles del Roland Garros. Granollers, amb 40 anys, aconsegueix així el seu tercer gran slam.
23: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen. I poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
3: La final femenina se la va endur Andri Iba. Avui la final masculina entre Zverev i Coboli. Aquesta tarda a les 5, la final de la Copa d'handbol Barça-Bidasoa. Avui cursa del Gran Premi d'Hongria, de MotoGP, amb Marc Márquez des de la pole, després de guanyar ahir amb autoritat a l'esprint.
12: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
24: Molt bon dia, Roger.
25: 3, 2, 1, seganya!
26: It's one small step for man.
1: Com està, Joan Anton?
24: Molt bé, Roger, molt
1: com
24: bé.
1: Com va la vida?
24: Bé.
1: Fent el compte enrere o no? Estem nerviosos, eh? Estem tots
24: el
1: nerviosos.
24: El coquet.
1: Val a dir que estem preparant una programació especial a Catalunya Ràdio el dia 12 d'agost per aquest eclipsi i serem tots. Quan dic tots, vull dir tots. Crec que hi serà el Garriga, amb una tarda especial, encara que estigui de vacances tornarà. El Joan Anton Català segur que hi farà alguna incursió. Un servidor segur que també apareixerà en algun moment, molt perquè bé. Estarem veient l'eclipsi en algun punt de Catalunya. I fins i tot, ves que no, potser sortim a la tele tot aquell dia.
24: Què dius, Roger?
1: A veure si ens fan cas.
24: M'haig de pentinar o què?
1: Tu pentina't. Jo no tindré tanta feina com tu, però ho intentarem. A veure, clar, tot això, és a dir, feliços serem, passi el que passi, el 12 d'agost, faci sol o nevi. Però, clar, si els núvols ens deixessin en pau, clar, tot seria una mica més emotiu.
24: Seria, eh? De totes maneres, com que ja estem gaudint l'eclipsi arreu de Catalunya, estem donant conferències, estem fent festes, estem fent activitats, que és el que recomano a la gent. No ens juguem tot a un minut o un minut i mig. Fem ja festa de l'eclipsi, de manera que després ens quedin coses, no? Ens quedarà cultura, ciència, coneixement, festa, activitats... Això ja ho estem fent, s'està fent a molts llocs.
1: I per... palpar d'alguna manera l'interès que està tenint aquest esdeveniment únic i que passa a casa nostra tan poques vegades? El llibre que vas fer, no?, de com, quina sortida està tenint, eh?
24: Increïble.
1: L'eclipsi del segle, d'alguna manera.
24: Increïble. Sí, no m'ho esperava, que consti que, no sé si ho vaig explicar un cop, va ser l'editorial que em va convèncer a escriure.
1: Tu no el volies fer,
24: A mi em feia mandreta. Em feia mandreta l'any passat i vaig dir, a més és un llibre que té un recorregut comercial limitat fins al 12 d'agost. No?
1: Però mira tu.
24: Sí, em van dir, s'ha de fer, i l'has de fer tu. I van tenir raó, vàrem esgotar la segona edició, anem per la tercera i pinta que també l'esgotarem.
1: Abans del 12 d'agost arriba el 8 de juny, que és demà, Dia Mundial dels Oceans. Ho celebrem avui capbussant-nos en un misteri. El misteriós indret del Golf de Guinea, d'on sembla que surt una espècie de batec constant cada 26 segons. Què és aquest batec? Per què se sent avui amb el Joan Anton Català a la Terra Esplana aquest misteriós batec de la Terra? No sé si podria ser una espècie de sisme petit de la Terra, això, Joan Anton?
24: Que xulo, un batec de la Terra. Queda molt poètic, però és de debò. No és un sisme. Mira, el planeta, òbviament, per la geologia tectònica de plaques, bàsicament, tenim terratrèmols, tenim sismes, n'hi ha de molt grossos i n'hi ha de molt petitons, que són molt freqüents. Però no. Aquest batec no té a veure directament amb la geologia, val? I això és el que el fa tan interessant. És com si, no sé, estiguéssim tu i jo parlant en un lloc, en un restaurant, imagina't, hi hagués un munt de converses alhora, però que d'altres taules, però que estan tan lluny aquestes converses que no podem entendre les paraules que diuen, però hi ha aquest soroll de fons. Doncs això és una remor constant que té el nostre planeta, que és constant, que és l'acumulació de moltes converses. Quines converses són aquestes? Creiem del transport d'energia entre l'atmosfera i els oceans. És a dir, els vents que aixequen onades, doncs com després aquestes onades xoquen unes contra les altres a les parts més profundes, a les parts més interiors dels oceans, com després aquestes onades xoquen contra les costes, tot això crea un remor de fons que són aquests microsismes que no tenen a veure amb la tectònica de plaques, no tenen a veure amb la geologia. Mm. I això és constant. I aquí és on vindrà aquest batec.
1: Com es va detectar aquest microsisme de 26 segons? Cada 26 segons?
24: Cada 26 segons, sí. A la dècada dels anys 60, quan encara els sismògrafs no eren com ara, digitals, sinó que anaven en aquelles papers, no?, que anaven girant i hi havia una agulla amb tinta que els anava dibuixant, un científic molt famós, que és Jack Oliver, es va fer famós perquè va ser el que va proporcionar les proves claus que associaven els terratrèmols a les plaques tectòniques, justament. Doncs va detectar una petita pulsació, un microsisme, que repetia cada 26 segons. Semblava provenir de la part equatorial de l'Atlàntic a prop d'Àfrica i, aparentment, era una mica més fort durant l'estiu de l'hemisferi nord. Altres científics s'hi van interessar en aquell moment i van poder confirmar, durant les dècades següents, que sí, que existia aquest fenomen misteriós i es detectava perfectament des d'estacions sismològiques que hi havia a Àfrica, Europa i Nord-Amèrica. I justament triangulant, és a dir, com que hi havia moltes estacions, van poder veure exactament del lloc on venia i van confirmar que era una regió concreta, el Golf de Guinea. I a la dècada dels anys 80, alguns investigadors van arribar a la conclusió de que aquest tic semblava enfortir-se més quan hi havia tempestes fortes en aquesta regió de l'Atlàntic. Clar, la pregunta era, què és el que generava aquest batec? Però, com de vegades passa a la ciència, quan es descobreix alguna cosa que no és mainstream, que en diem, que no és una cosa d'interès, de molt d'interès per la ciència, de vegades queden oblidats aquests estudis i aquests varen quedar oblidats durant dècades.
1: La investigació aleshores es va abandonar i quan es va reprendre?
24: Doncs mira, un dia de l'any 2005, un jove investigador, que es diu Greg Benson, acabat de graduar de la Universitat de Boulder a Colorado, treballava en microsismes i van sopegar amb aquest enigmàtic batec de 26 segons i el va ensenyar al seu tutor. De seguida van veure que allò no era normal i que tenia molt d'interès. Van aprofundir-hi més i aquí és on van recuperar els estudis que hi havia, no? Perquè primer van descartar que fos error dels instruments i després és quan rescaten aquests estudis antics. I comencen a precisar molt bé el lloc. I mira, la regió que abans dèiem que és el Golf de Guinea, doncs la concreten. I és el que es coneix com Golf de Biafra, que és, les coordenades GPS exactes són 0 de latitud nord, 5 de longitud est. El més curiós és que fixa-t'hi que està a prop del 0-0, del 0 de latitud i 0 de longitud, que això és un punt que s'anomena Null Island, que és el lloc fictici a on travessa el meridià de Greenwich i creua a l'Equador. Això és una casualitat o no? No, és molt a prop d'aquest punt.
1: Això és un batec també que es va evidenciar encara més l'any 2000, COVID-20.
24: Sí, perquè es dona la circumstància de que durant el confinament, com que els humans deixem de fer cosetes, no? Hi ha un silenci en el planeta, doncs aquest microsisme encara es va veure més clarament en els instruments. Sí.
1: I per acabar-ho de dubar, el 2011 es va detectar un altre batec.
24: Sí. Es posa més interessant la cosa perquè, fixa-t'hi, es descobreix un batec pràcticament idèntic, però a l'altra punta del món. El lloc que anomenem antipodal. Antipodal és com si fessis un forat tu i travessessis tota la Terra i sortissis a l'altra banda. Doncs més o menys, no exactament, però més o menys. I era un batec que inicialment s'assemblava molt, com si perforéssim això des del Golf de Guinea, i una de les primeres sospites va ser que, per tant, era com un eco, era com un batec que estava relacionat amb aquest primer i que, d'alguna manera, aquest so, no?, viatjava, aquestes zones viatjaven per l'interior de la Terra i acabaven també donant senyal a l'altra banda del món. Però, de seguida, nous estudis van veure que tenia una freqüència, un període lleugerament diferent, de 25 segons, i, per tant, que no hi estava relacionada. I avui es considera que és un batec independent, que s'ha pogut calcular també l'origen, a la zona de les illes Vanuatu, que són un grup d'illes a la Melanèsia.
1: Aquests últims anys se n'han detectat encara més?
24: Sí, fa poc se n'han identificat altres similars. Curiosament, dos també provinents del Golf de Guinea. Un de 28 segons de període i un altre de 16 segons, però més febles que l'original de 26. I aquests dos microsismes, aquests sí que s'han pogut associar a coses. S'han pogut associar a volcans, en aquest cas a un volcà que hi ha a l'illa de Sant Tomé o al volcà del Camerún. Però no s'ha trobat cap volcà similar a prop de la font de la pulsació aquesta històrica i misteriosa de 26 segons. Mm.
1: Clar, després de sentir-te, les hipòtesis amb què treballen per explicar l'origen, el significat d'aquest batec, què diuen? Perquè també deu haver-hi molta teoria conspirativa aquí.
24: Sí, suposo. No l'he vista, no l'he llegit, però seguríssim. Et pots imaginar que no podem deixar escapar una ocasió com aquesta, els humans, no?, amb els morbosos que som. Però des del punt de vista científic, que és el que aquí ens interessa més, bueno, l'altre també ens interessa, però des del punt de vista científic, hi va haver, primer, hi ha grups investigadors que van dir que potser això era l'acumulació de moviments d'onades gegants que es generaven a l'interior de l'oceà Atlàntic, que es movien aquestes onades cap al nord i que, en arribar al Golf de Guinea, d'alguna manera xocaven contra la plataforma continental subterrània i provocaven aquest remor de fons. Aquesta hipòtesi es va elaborar més i es va presentar públicament l'any 2013 i sosté això. Sosté que la combinació de tots els moviments d'onades al llarg del temps acaba generant una ona microsísmica molt consistent i superconstant, aquesta de 26 segons, com si s'acoblessin tots aquests impactes de les onades, no? Però, clar, la pregunta és per què només en aquesta zona del món? És que aquesta zona és tan especial que fa que hi hagi, no sé, una orografia i unes condicions que la facin tan especial que només aquí les onades de tot el món produeixen aquest microsisme. De manera que no tothom hi va estar d'acord en aquesta hipòtesi, i el mateix any, l'any 2013, un grup d'investigadors japonesos van donar-ne una altra d'hipòtesi, i és que havien detectat un batec molt similar al volcà Aso del Japó, i això els feia pensar que potser aquest batec dels 26 segons, tan misteriós, també estava associat a un volcà que potser encara no s'hauria trobat, no?, en el fons del Golf de Guinea. Però això crec que ho hem anat descartant. Encara avui no hem trobat cap volcà pròxim que pugui donar resposta a aquesta pulsació.
1: És fort que encara no tinguem clara la procedència o la raó de totes aquestes pulsacions.
24: A mi em fascina. És a dir, estem explorant l'univers, aquí el sistema solar, aquí ho expliquem molt sovint, i tenim dos robots a Mart buscant vida, i sondes que hem visitat Plutó, i aquí som, Roger, amb qüestions de la Terra que som incapaços, misteris, que són incapaços de resoldre en aquest moment, i és com un missatge que ens dona el nostre planeta, que ens diu: ei, humans, què pensàveu? Que ho havíeu entès tot del meu planeta?
1: Ja no és anar a buscar vida fora de la Terra, sinó que això és una cosa que ens passa a dins.
24: És entendre'ns a nosaltres mateixos, entendre la Terra, i moltes d'aquestes misteris, avui n'hem parlat d'un, però és que en tenim moltes coses. Pensa que, per exemple, els fons dels oceans són els grans desconeguts. Mm. Tenim més ben cartografiat fiar de la Lluna o Mart que els fons dels nostres oceans. És tremendo, això és tremendo, no? De manera que hi ha moltes preguntes encara sense resposta.
1: Però les espècies que viuen a l'aigua, els oceans, els tenim tots ben retratats, o creus que n'hi ha encara de desconegudes?
24: No. Mira, cada any es descobreixen noves espècies. Portem, en general, ha de dir xifres rodones de memòria, val? Però la ciència en aquest moment porta descobertes 1.300.000 espècies diferents a la Terra, 1.300.000, del 75% de les quals no sabem apenas res més que el nom que li hem posat en aquella espècie. Encara no les hem estudiat. Però hi ha científics que pensen que potser hi hauria 50 milions d'espècies vives en aquest moment en el planeta. En portem 1.300.000, ple segle XXI. Si encara avui estem descobrint vida a la Terra.
1: I el lloc on hi ha més espècies desconegudes és als oceans?
24: No, jo diria que és el món dels bacteris. És a dir, els bacteris que són els grans dominadors, que també n'hi ha als oceans, eh? Però els bacteris són els grans dominadors. Ara tu vas pel carrer i veus ocells, gats, gossos, persones, però en realitat el que no veus és el que domina, que són bacteris. La meitat de les cèl·lules del teu cos, Roger, com humans que som, són de bacteris. Som meitat humans, meitat bacteris. Que els hi hem subcontractat feinetes de neteja que a nosaltres no ens agrada fer, de la pell, dels budells, de la boca, sense aquests bacteris moriríem. Doncs el regne dels bacteris, a part de ser el dominador respecte al, al nombre que n'hi ha, també de nombre d'espècies, és el gran dominador. Però, bueno, continuem descobrint espècies de vegetals, d'insectes, d'animals. Cada any ampliem la llista d'espècies descobertes.
1: Clar, que... Quin protocol has de seguir per descobrir, entenc, validar que allò és una espècie nova?
24: No ho sé exactament, però han de ser molt estrictes.
1: Vull dir,
24: no pots
1: arribar tu i dir, escolta, m'he vist un peix que no...
24: O una papallona nova, no? Diu, a veure, primera, has de ser algú. És com un descobriment del món de l'astronomia. Quan dic que has de ser algú, tothom som algú, però has de tenir un nom, has de tenir una reputació, no? No valdria que jo digués que he descobert alguna cosa, sinó, a veure, tu qui ets i en quin grup de científics estàs, no? És el mateix que quan, per exemple, li posen nom a l'espècie. Abans els noms els posaven els descobridors de les espècies. Ara tot això està molt regulat. Igual com els mons, els noms dels subjectes astronòmics els posaven els descobridors. Ara això està també molt, molt regulat. Hi ha protocols molt, molt estrictes per evitar, bueno, errors, bàsicament, per evitar errors, però també per evitar fakes. Recordem que hi ha hagut també manipulacions, algunes les hem explicat des d'aquí, quan vàrem explicar el tema del monstre del llac Ness, per exemple, que vam explicar les manipulacions que hi va haver per fer-nos creure que allà hi ha un monstre, no? O altres teories, pseudoteories conspiranoiques que s'han creat, per exemple, de l'Home 12, un dels nostres capítols preferits, que alguns dels seguidors, sobretot els més joves, és un capítol que encara recorden que vàrem fer fa unes temporades, no? En aquest moment tenim protocols superestrictes a la ciència, en tots els àmbits, però també en aquest, per evitar, doncs, això, errors i informacions falses.
1: Joan Anton Català, avui ens hem capbussat als oceans per explicar, doncs, algunes pulsacions misterioses que encara sonen.
24: A veure si les escoltem,
1: en
24: aquí.
1: En aquest cas, a Guinea, però
24: sí.
1: Bé.
24: Però es detecten des d'Europa, també, eh?
1: Una abraçada, Joan Anton. Igualment. Fins aviat. Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
7: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
19: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
7: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
6: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
7: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
22: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
7: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
6: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
22: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
7: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
27: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
28: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
29: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
30: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. Som client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
31: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
0: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
8: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
0: Moments que semblen sense sortida.
9: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
0: Dolors que costen d'explicar.
10: És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
0: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
8: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
0: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
13: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
0: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
13: Queipo de Llano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
0: El divan, el valor de la conversa.
13: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
0: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
14: Aquesta tarda, al Tot Gira, fem costat a l'Europa per mantenir viu el somni de l'ascens.
0: Obrirem a les 4 amb la transmissió del Celta B a Europa.
14: L'Europa ha de guanyar el partit per ser a la final del play-off.
0: Des de Balaïdos, amb Francesc Ripoll i Àlex Dalmas.
14: A les 5, la final de la Copa del Rei d'handbol.
0: El Barça juga un títol quan falta una setmana per a la Final Four de la Champions de Colònia.
14: I després, Baskonia Penya. La penya juga el pas a les semifinals de l'ACB en un partit de caixa o faixa.
0: Transmissió des de Vitòria amb Ernest Bacià i Carme Lloberes.
14: A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
0: Tot gira.
14: Aquesta tarda, a partir de les 4, amb David Clopés.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
15: Bon dia.
1: Els docents mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de la selectivitat.
15: Unes protestes que seran a partir de les 9, justament per facilitar l'arribada dels estudiants als exàmens de les Pau. També convoquen una manifestació per diumenge que ve a Barcelona amb el lema "Aturem l'emergència social i educativa".
1: Pel 14 de juny, centenars de persones fan cua als voltants de la plaça Cibeles de Madrid, on el Papa Lleó oficiarà aquest matí una missa multitudinària.
15: Ahir al vespre, en el seu primer dia de viatge oficial a Espanya, va fer una vetlla amb joves, i al matí, en un discurs davant representants polítics, va alertar dels discursos que fomenten la divisió i la polarització.
1: Els 5 passatgers catalans del creuer afectat pel brot d'antivirus han rebut l'alta.
15: Fins ara feien quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid i aquesta nit han tornat a Catalunya. 7 ingressats més rebran avui l'alta i n'hi ha un que continuarà hospitalitzat.
1: Restablerta la circulació de l'AVE entre Figueres-Vilafant i Barcelona-Sants.
15: Els trens circulen amb normalitat després que aquesta matinada s'hagi retirat el comboi avariat on viatjaven un centenar de passatgers que van haver de ser evacuats.
1: Nit llarga al Primavera Sound, que tanca edició amb Goril·les, The XX i l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo.
15: Pel festival hi han passat 287.000 espectadors, entre ells Pedro Sánchez, que hi va venir a Barcelona per sorpresa.
1: Acompanyat en aquests concerts de Salvador Illa. Mentrestant, la Moncloa tanca files amb les explicacions del president espanyol sobre el cas Leire Díez.
15: I acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Per la seva banda, els populars insisteixen a demanar eleccions.
1: Al Líban, 12 persones han mort al sud del país en diversos bombardejos israelians.
15: Dies després que els dos països acordessin un alto al foc. Entre les víctimes mortals hi ha 3 soldats de l'exèrcit libanès i a Cisjordània un soldat israelià ha matat un nadó de només 7 mesos.
1: Avui eleccions al Perú, a Armènia i a Kosovo.
15: El Perú escull avui el seu novè president de la dècada i Armènia tria si es decanta cap a Occident o cap a Rússia.
1: La patronal de les benzineres demana mantenir la rebaixa fiscal dels carburants fins després de l'estiu.
15: El govern espanyol no ha prorrogat la reducció de l'IVA que s'aplicava a l'electricitat i al gas, i la dels carburants només està garantida fins a final de mes.
1: I els esports, més enllà de les eleccions al Real Madrid, que faran segurament que Florentino Pérez repeteixi com a president del club blanc davant la victòria d'Enrique Riquelme, el Barça de bàsquet es classifica per les semifinals de l'ACB.
15: L'altra cara de la moneda és la patacada del Madrid, que va perdre davant del Tenerife. L'equip canari serà el rival del Barça a les semis.
1: Les portades dels diaris. Avui el protagonista, evidentment, és el papa de Roma i el seu primer dia a Madrid. Diari Ara, Lleó 14, crida a la reconciliació política.
3: I veiem el pontífex en un pla curt saludant la multitud. L'Ara, que també dedica espai a la portada a un altre titular, en aquest cas sobre educació. Diagnòstic dels experts. Cal repensar, diuen, el sistema educatiu de dalt a baix. A l'avantguàrdia, imatge del papa mòbil circulant pels carrers madrilenys i del seu discurs també en destaquen la crida a la reconciliació. I en el mateix sentit, el periòdico, el papa clama Madrid contra la cultura de l'enfrontament. I el punt avui en un sentit diametralment oposat, i veiem la il·lustració d'una plantació de verdures, titulen Sembrar llum, l'agrovoltaica permet evitar la competència pel sòl agrícola amb maridar el conreu de la terra amb la generació d'energia solar.
1: El papa Lleó XIV, per tot arreu, de fet, al país, el pontífex saludant des del papa mòbil.
3: Un papa que alerta contra els qui aviven el foc de la polarització. Més imatges del papa, el món d'una altra perspectiva del seu bany de masses des del papa mòbil, titular. El papa demana a una multitud de joves canviar la història. A l'ABC, més papa mòbil i el destacat, el papa contra els murs. I a la Razón, en canvi, la imatge és de Lleó XIV, aquí amb els reis d'Espanya i les infantes, i llegim Lleó XIV a Espanya, ni ideologies prefabricades ni polarització.
1: He vist un vídeo a les xarxes i veig que ho expliquen aquí el diari El Periódico, que hi va un moment que des del papa mòbil el papa va fer el gest del 6-7, és això de pujar i baixar els dos braços, i expliquen què és. El 6-7 és una mena de ball de TikTok, un mem que en realitat no significa res, però que ja és un fenomen a internet. Té l'origen en un basquetbolista universitari americà que va dir davant d'una càmera 6-7 mentre pujava i baixava les mans. El gest es va tornar viral i el papa es veu que li reclamaven des del públic i ahir doncs, va respondre fent... Ho sabies que era el 6-7? Marina, tu que ets jove.
3: Sí. No.
1: Sí,
3: la veritat és que és una incògnita. Ningú acaba de
1: ningú
3: saber
1: ben bé d'on quin surt. Significat té, perquè potser no en té cap.
3: Crec que no saber el significat és...
1: És bo. O bé, és boomer.
3: És boomer.
1: És boomer, molt bé. Aniversaris, va. Marta Ferrer, avui fa 77 anys, això vol dir que és més que boomer, tot i soler.
4: Em dius que el nostre amor va ser com un infant.
12: És una de les figures destacades del panorama de la nova cançó. Al llarg de la seva extensa trajectòria ha col·laborat amb músics com Ovidi Montllor, Maria del Mar Bonet i Pau Riba, i l'any 2005 va rebre el Premi Nacional de Música i el 2006 la Creu de Sant Jordi.
1: 43 espelmes, Dafnis Balduz.
16: També la funció és una crítica als mitjans de comunicació, a com es tracten certes coses.
12: L'actor té una llarga trajectòria sobre els escenaris i davant les càmeres. Ha participat en sèries com Laberint d'ombres, Vent del Pla i La flamant Rabalejar, en pel·lícules com Mientras dure la guerra i al teatre ha protagonitzat Qui va matar el meu pare.
1: 73 espelmes, Liam Neeson.
17: If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you.
12: És una de les cares més reconegudes del cinema, amb rols estel·lars en pel·lícules com Perdida, Michael Collins i Star Wars. Però segurament tots el recordem pel seu paper a La llista de Schindler, la cinta de Steven Spielberg per la qual va estar nominat a l'Oscar.
1: Vida social.
18: Perquè fora plou i se m'han passat les hores.
1: Els tiets i Ginestar pujant a l'escenari avui de l'últim dia del Festivalot de Girona.
12: Encetaran la jornada els germans Serrasolses en dues sessions, la primera a les 11 del matí i la segona a les 3 de la tarda, i els tiets actuaran a 4:45 de la tarda i també a 6:45. Totes les entrades costen 15 euros.
1: Al Teatre Condal, Joan Pera desplega tot el seu repertori.
12: Amb l'auca del senyor Pera, un dels grans veterans de l'escena catalana, puja a l'escenari en solitari per fer un recorregut a través dels seus records i experiències teatrals en un monòleg per riure i emocionar-se. Avui, a funció a 12:45 del migdia, les entrades es poden comprar a partir de 23 euros.
1: El Teatre Lliure de Montjuïc contra Antígona.
12: La creadora de Casting Lear, Andrea Jiménez, porta a l'escenari una nova i provocadora versió d'un dels mites clàssics més representats per preguntar-se qui és avui Antígona. Tot plegat protagonitzat per Júlia Trullol. Avui a funció a les 6 de la tarda, les entrades entre 10 i 32 euros.
1: I avui també és un bon dia per celebrar el centenari del Parc Güell.
12: El parc s'omple d'activitats per celebrar l'any Gaudí, per reforçar-lo com a espai públic, cultural i de convivència pels veïns i veïnes de l'entorn. S'hi podrà gaudir de show cookings de la xef Ada Parellada, ballades de sardanes, sessions de marxa nòrdica i concerts familiars. Es pot consultar tota la programació al web del Parc Güell.
1: I avui, primer diumenge de juny, portes obertes als equipaments culturals de Barcelona.
12: El Museu Blau, el Manac i el CCCB són alguns dels centres que tenen entrada gratuïta cada primer diumenge de mes. Es poden consultar totes les exposicions i els horaris d'obertura dels museus a través dels seus webs.
1: És l'hora del conte, el suplement, el conte del guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debò. Avui el conte es titula Plantar una llavor.
5: En David José es va iniciar en el noble art de fumar a l'edat de 5 anys. Va ser gràcies a la seva àvia, una locomotora que no va deixar de carburar fins al final dels seus dies. Va arribar un moment en què el pols de l'àvia ja no li permetia encendre's una cigarreta i en David José, com a bon net, la va assistir per mantenir viu el foc del flamisell. L'àvia va fer una xuclada que li va treure totes les penes de sobre. I va ser aleshores quan li va acostar la substància a en David José, que es va posar a tossir com una mala cosa. Aquest va ser el punt de partida d'un idili que duraria per sempre. El tabac li va donar a en David José una carrera musical envejable, amb aquella veu que només podia assimilar algú amb la seva relació tan estreta amb la nicotina, i el va convertir en un home més atractiu del que li pertocaria per genètica. En David José volia per als altres la meravellosa vida que li havia brindat el tabac, i abans de morir, amb 95 anys, va obrir un estanc a la cantonada amb l'esperança que algú li agafés el testimoni.
1: Música.

0: Veig que la cosa avui va de teclats i sintetitzadors. Macià Closes, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribem a les 8?
1: Avui farem una mica d'actualitat creuada, ja que un 7 de juny de fa 100 anys el tramvia número 30 atropellava mortalment Antoni Gaudí a la Gran Via de Barcelona. I això com ho lliguem amb la cançó que sona? Doncs perquè The Alan Parsons Project van dedicar el seu desè i darrer disc a l'arquitecte català, amb el qual van finalitzar la seva carrera. Publicat l'any 1987, l'àlbum porta per títol Gaudí, i el tema que l'obra és La Sagrada Família, que aquests dies està de força actualitat per la visita del Papa Lleó XIV.
0: Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

Diumenge 7 de juny del 2026. És una llàstima, és una pena que el Madrid només faci eleccions cada 20 anys. Fem un repàs ràpid dels grans hits de la campanya. El presumpte fitxatge d'Erling Haaland, Holland, com li preferiu dir, anunciat entre tranques i barranques per part de l'aspirant Enrique Riquelme. Una misteriosa oferta milionària de Florentino Pérez per un crack mundial, publicitada en una entrevista amb Iker Jiménez. Un vídeo de Mourinho fet amb intel·ligència artificial. Promeses davant del notari que podria signar qualsevol aspirant a la presidència d'una república bananera i lones publicitàries gegants de Florentino que només demostren una barcelonitis còsmica. Tot fa pensar que aquest vespre, quan se sàpiguen els resultats, Florentino i tota la seva junta directiva es faran tants cops a l'esquena com els permeti la seva salut. El president del Real Madrid guanyarà perquè tot el sistema, també fora del club, rema a favor seu. Ha estat capaç de dir en una entrevista que la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament de la ciutat faran normes específiques per permetre concerts al Bernabéu sense que ningú es posés les mans al cap. El millor d'aquesta campanya, moments grotescos al marge, és que el poder s'ha tret la careta. Aquest és el Florentino real, aquest és el Real Madrid real, aquesta és la manera com es mana en determinats despatxos on, per cert, es té una relació més aviat distant amb la democràcia. De passada, aquestes eleccions han servit per veure que Florentino es vendrà part del club. Es quedarà sol el Barça com a entitat que, amb més o menys mancances, continua en mans dels socis? Potser sí, pot ser. En un futbol que està en mans de taurons, en què el PSG porta dues Champions consecutives, en què Florentino està a punt de treure un feix de bitllets astronòmic per fitxar el Galàctic que faci falta, el Barça pot marcar la diferència sense acabar de perdre l'essència. Florentino i Mourinho són el dit que assenyala el camí. El camí, això sí, que mai no s'ha de seguir. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Jofre Genué. Jofre, quin temps ens espera aquest diumenge?
2: Doncs més sol i també una mica més de calor. La calor s'intensifica una miqueta més, amb valors entre els 29 a 33 graus, potser alguna xifra 34 de manera local, a les zones més càlides, com sempre, cap a la zona del Pla de Lleida, Segrià, o també en alguns indrets de les Terres de l'Ebre. De fet, s'esperen valors ja que toquin els 30, tranquil·lament, a la Catalunya Central, comarques de Girona. Per tant, lentament que la calor va retornant, però bé, tot i així, una calor força, doncs, continguda, no excessiva. A la costa, de fet, el termòmetre li costarà d'anar més enllà dels 25 o 26 amb la presència de marees una mica actives, però més sol en conjunt, amb alguns núvols prims i només algunes nuvolades a l'àrea del Pireu, com sempre, com cada tarda, però avui amb menys condicions perquè donguin ruixats. Potser n'hi ha alguns a l'Alt Ripollès, Cerdanya. També alguns núvols baixos podrien donar-se una mica variable cap a la costa Daurada. Demà el termòmetre toca sostre un altre cop, amb una calor més intensa, arreu de l'altre món, i allisca serà un front per l'àrea del Pireu. Demà en aquest sector sí que el temps començarà a canviar una mica, amb alguns ruixats, tot plegat obrirà les portes a un nou descens de les temperatures de cara a dimarts.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de la selectivitat, però començaran les protestes a partir de les 9 del matí justament per no dificultar l'arribada dels estudiants a l'examen i per evitar-los més nervis del compte. Ho anunciava d'aquesta manera Iolanda Segura de l'USTEC.
3: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del Papa, el primer dia de la visita del Papa, però també és el primer dia de l'ESPAU i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
1: Un anunci que arribava ahir al vespre després de la reunió que van mantenir durant tota la tarda i que de ben segur ha deixat més tranquils estudiants com la Duna, que ahir al suplement ens explicava els nervis afegits a l'examen que comportava tota la logística del desplaçament per arribar a l'hora a l'examen.
4: Cadascun de nosaltres haurà de fer el que haurà d'arribar com a ell li vagi bé, perquè amb tots els talls dels carrers. Jo, per exemple, m'hauré de despertar una hora, mitja hora abans, a les 5:15.
1: Més enllà de la vaga de dimarts, els sindicats també han convocat una nova manifestació per diumenge que ve, el dia 14, a Barcelona, on conviden les famílies per exigir un canvi estructural en el sistema, diuen. Una manifestació que anirà des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça de Catalunya. Per cert, amb l'arribada del Papa dimarts a Barcelona, la Generalitat ha rectificat i finalment sí que recomana fer teletreball després que, en un primer moment, diguessin que no era necessari. El conseller de Treball, Miquel Samper, ha explicat aquesta decisió, diu que la decisió s'ha pres després de valorar la dimensió que pot tenir la visita.
5: Una recomanació, per tant, no una ordre ni molt menys, sinó que es fa de la mà dels agents socials i econòmics. I nosaltres ens vam reunir tant amb els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, com també amb Foment i amb Pimec, els agents socials de Catalunya, i per tant és una decisió que es pren de forma consensuada.
1: En la mateixa línia que el conseller, des de Protecció Civil també s'ha recomanat fer el teletreball per reduir l'impacte negatiu en la mobilitat, almenys dimarts. De moment, aquest diumenge serà el segon dia de viatge oficial del Papa Lleó XIV a l'Estat. Aquest matí oficiarà una missa multitudinària de Corpus a la plaça Cibeles de Madrid, on hores d'ara ja hi ha centenars de persones fent cua per accedir a la zona on es farà aquesta missa. El Papa ahir ja va viure un primer bany de masses circulant amb el Papa mòbil pels carrers de la capital espanyola. I a la nit, primer acte multitudinari amb joves a la plaça de Lima. Mig milió de joves que s'hi van reunir del tot entregats, com sentim. El pontífex també va visitar un alberg de persones sense llar. Els discursos més protocolaris va alertar de la polarització en una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat i també va destacar la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Des de Madrid, la crònica, Cristian Roldán, bon dia.
6: Bon dia. En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques de l'Estat, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
7: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia.

0: de ben joves que ens explicaven els nervis d'aquests dies per veure el Pontífex a Barcelona en directe.
1: Vaig a la vella adoració, que hi ha a l'estadi olímpic Lluís Companys, que m'he demanat festa a la feina, vull dir, una cosa que m'explota el cap, perquè si a mi m'ho diuen fa uns anys, hagués dit, anar allí amb una colla de friquis a veure el Sant Pare i demanar-me festa a la feina, pues estemos locos o què? Pues sí,
0: I ara t'has convertit en un d'aquests friquis.
1: Ara sóc un d'aquests friquis, sí.
0: Què representa la figura del Papa per tu?
2: Home, és el vicari de Crist a la Terra. És una manera per mi veure aquí el Papa, i ho estàvem veient ara, no? I és que em tremola la veu. És dir, Crist ha vingut a casa meva.
0: Si els teus fills un dia t'expliquessin que no hi creuen, com reaccionaries tu?
2: Bueno, jo crec que el més important és la trobada personal amb Déu. Llavors jo crec que si un dia em diuen no crec, jo també molta paciència. Molta paciència, molta comprensió. Hi ha grandíssims sants que no creien i hi ha molta gent que troba el seu camí. Els grans sants són grans pecadors. I si els meus fills són grans pecadors, doncs continua pregant perquè algun dia siguin grans sants.
3: Jo dimarts al matí estaré a la meva parròquia i després per la tarda m'aniré a l'estadi olímpic.
0: Tens entrades?
3: Tinc entrades, van arribar ja a la nit.
0: Vas patir per aconseguir-ne?
3: Vaig patir molt perquè la parròquia 550 van confiar en nosaltres, van fer un formulari, ens van posar a intentar aconseguir-les i vam aconseguir 42.
0: O sigui, el Papa és el teu Bad Bunny, d'alguna manera.
3: Molt més.
0: Et fa molta més il·lusió veure el Papa a l'estadi olímpic Lluís Companys que no pas Bad Bunny.
3: 100%.
0: Podeu recuperar aquesta conversa sencera amb aquests tres protagonistes, joves devots fidels, a catradio.cat/elsuplement, més enllà de les passions que aixeca la visita del cap de l'Església Catòlica. Aquests dies el focus també està posat en la reunió que el Vaticà ha anunciat que Lleó XIV tindrà amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant el seu viatge a Espanya. La trobada l'organitza l'Església Espanyola i no ha transcendit encara ni quan ni on serà. Qui sí que es va referir ahir per primera vegada en públic als casos de pederàstia dins l'Església Catòlica Espanyola va ser el rei Felip VI, que va elogiar la fermesa del Papa en aquest assumpte i va recordar que en cap cas són representatius de tota la comunitat eclesiàstica.
4: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
0: Al Palau Reial, ho sentíem abans, el Papa va fer un discurs amb un marcat caràcter polític, també amb la mirada àmplia, va parlar del paper que ha de tenir Europa en un món polaritzat, una polarització que lidera en bona part Donald Trump. Doncs bé, aquestes últimes hores el seu secretari de Defensa ha tornat a carregar contra Europa i especialment contra la immigració, una carpeta que també defensa el Papa des de les Canàries. Sadly,
5: malauradament, avui dia, diverses platges europees són assaltades per diferents ideologies perilloses. Platges a Espanya i Itàlia, a Grècia i a Bulgària. Hi arriben vaixells i homes. Quan faran alguna cosa les capitals europees sobre aquesta invasió? O és massa tard?
0: Avui, a partir de les 9, tertúlia al suplement amb la Marta Monforte, l'Eduard Voltes, el Marc Molins i sumarem la Glòria Barrete, directora de Catalunya Religió, que ens ajudarà a interpretar també les paraules del Papa aquestes últimes hores i també la manera com ha estat rebuda, especialment a Madrid, el Papa de Roma, que ahir va rebre crits fins i tot de Papa León, te queremos un montón. Aquestes últimes hores, els 5 catalans que estaven fent la quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid com a mesura de prevenció després del brot d'antivirus al creuer ja han rebut l'alta hospitalària. A partir d'ara hauran d'estar 14 dies en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol després que el Ministeri de Sanitat permetés que tots els asimptomàtics poguessin acabar la quarantena a casa. Tot i mantenir l'aïllament, podran sortir al carrer de manera puntual amb mascareta i mesures de prevenció. Hi ha un passatger espanyol que ja va ser donat d'alta i continua aïllat a casa, i dels altres 8 que van ser evacuats pel creuer Ondius el 10 de maig a les Canàries i encara estan ingressats, gairebé tots seran donats d'alta de l'hospital aquestes properes hores. L'altre gran focus informatiu, sobretot de la cultura d'aquestes últimes hores, és el Festival Primavera Sound. Aquesta que sentim és Olivia Rodrigo, que ha tancat per sorpresa l'última jornada del Primavera. El festival ja havia anunciat una actuació secreta per l'última jornada i la cantant nord-americana, que de fet fa poc ja va actuar a Barcelona en col·laboració amb Spotify i el Barça, ha aprofitat per estrenar una nova cançó amb Robert Smith dels The Cure.

Olivia Rodrigo i The Cure, o Robert Smith, plegats, els The Cure que van actuar la nit de divendres. Ahir va ser el torn d'Olivia Rodrigo, que es va sumar als grans caps de cartell del plat fort del dissabte, que eren, d'un costat, els The XX. També Nick Cap. I sobretot un dels grups preferits de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, Gorillaz.

0: Gorillaz, la banda enigmàtica de Damon Albarn, la crònica de la jornada del dissabte amb el Marc Ruiz des del Parc del Fòrum.
1: Els irlandesos Kneecap han sortit a l'escenari cridant Visca Catalunya i DJ Provai, que habitualment porta un passamuntanyes amb els colors de les banderes d'Irlanda, aquesta nit en portava un amb la senyera durant les primeres cançons. A la tarda s'han fet una fotografia amb una estelada i l'han pujat a les xarxes. Arriben a Barcelona amb el disc Fenian acabat de sortir i envoltat a polèmica. Són irlandesos que rapegen en gaèlic i Fenian és precisament una paraula despectiva cap als irlandesos. A mig concert, Arap Barghouti ha fet un discurs reclamant la llibertat del poble palestí i del seu pare, el polític palestí Marwan Barghouti, empresonat a Israel. Kneecap ha aprofitat per reclamar la sortida dels britànics d'Irlanda del Nord i per insultar el líder d'extrema dreta britànic, Nigel Farage. Barghouti també ha format part del concert de Gorillaz, tot i que el to del concert ha estat ben diferent. Gorillaz et conviden a un món de fantasia a través de les aventures que protagonitzen els personatges il·lustrats que es van crear quan la banda de Damon Albarn encara era virtual. Hi ha hagut col·laboracions com la de Little Sims, que havia format part de Gorillaz, i unes hores abans havia triomfat al mateix escenari, i no han faltat grans clàssics de la banda com Dirty Harry, Stylo o les imprescindibles Phil Good Inc. i Clint Eastwood.
0: Una edició del Primavera Sound que aquest any ha plegat 287.000 persones, 6.000 menys que l'any passat, sobretot per la pluja de la nit de dijous. Entre altres, diferents personalitats hi han passat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ahir acompanyat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que es va presentar al Primavera Sound per sorpresa, després que al matí el compartís, evidentment, amb el papa Lleó XIV. També hi era Salvador Illa, perquè al matí el vam veure saludant el papa al Palacio Real de Madrid. Agenda frenètica dels dos presidents que van poder celebrar doncs aquest concert de Gorillaz, un dels grups predilectes de Pedro Sánchez. Entre els VIPs hi havia Pep Guardiola, Joan Laporta, també els actors Paul Mescal i Harris Dickinson, una edició que tampoc ha estat exempta de polèmica perquè aquestes últimes hores hi ha hagut malestar entre els assistents per la gestió del festival de la devolució de les entrades de dijous. Recordem que es van haver de cancel·lar algunes actuacions dels caps de cartell a causa de la pluja. Doncs bé, de moment el festival només retornarà les entrades de dia i no la quantitat proporcional als que tenien abonaments de 3 dies. A partir de demà mateix es començarà a fer efectiu el retorn dels diners. Sentim Marc Campos, adjunta a la direcció del festival.
2: Desde dentro era muy difícil dar mensajes más certeros de los que teníamos. En cualquier caso, lo intentamos en todo momento, pero la situación climatológica empeoraba por segundos, entonces hacía muy difícil trasladar mensajes mucho más certeros de los que pudimos transmitir y no queríamos tampoco confundir al público.
0: L'any que ve, el Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny. 2 minuts per passen d'un quart de nou del matí. La Moncloa tanca files amb les explicacions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire Díez i acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Els populars insisteixen a demanar eleccions per posar fi, diuen, a la degradació política. Madrid, Alba Gil.
3: Les explicacions de Sánchez han satisfet els seus ministres, que subscriuen les paraules del president espanyol. Demanen deixar que les investigacions avancin, recorden que el procés és encara embrionari i apel·len a la presumpció d'innocència mentre acusen el PP d'intentar derrocar-los amb trampes i dreceres. Óscar Puente és ministre de Transports.
4: Hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular forma parte de esa connivencia y dispone de una información evidentemente privilegiada.
3: Puente ha restat importància als militants i exalts càrrecs del PSOE que reclamen eleccions anticipades. Creu que és excessiu parlar de corrent intern, mentre que el PP insisteix que avançar eleccions és l'única via per aturar els escàndols.
5: Lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya, que pare. La degradación política española debe de finalizar. Y solo hay una manera de que finalice, y es dando la palabra a los españoles.
3: D'altra banda, els socis de coalició demanen més explicacions i alerten del perill que Vox arribi a l'executiu.
6: Lo único que le pedimos a Ferraz es que deje de ser un lastre, ¿no?, para el espíritu del espacio progresista.
3: També ho alerta Bildu, que es desmarca del PNB.
7: Instala-la que se adelante las elecciones. Es abrirle la puerta a un gobierno de PP Vox. Por lo tanto, poques bromes.
3: I acusa la Guàrdia Civil de voler silenciar el debat plurinacional a l'Estat.
0: Al Líban, 12 persones han mort al sud del país en diversos bombardejos israelians, dies després que els dos països acordessin un alto al foc. Entre les víctimes mortals hi ha 3 soldats de l'exèrcit libanès, un dels quals és general de brigada. A Cisjordània, un soldat israelià ha matat un nadó de només 7 mesos. L'exèrcit va aturar el cotxe familiar en què viatjava la criatura, tot i que el vehicle va obeir les ordres dels militars, un d'ells va obrir foc i va ferir els pares i el nadó, que va morir a l'hospital per les ferides. Al cotxe també hi viatjava un segon fill de la parella, d'11 anys, i l'àvia de la criatura. Ho ha denunciat el pare de la família.
8: No es tracta de demanar disculpes. No han disparat per error els trets que han provocat aquesta tragèdia. En aquest cas, una disculpa equival a exonerar un criminal. Dir que això ha passat per error no pot ser de cap manera que això hagi passat per error.
0: L'exèrcit israelià ha dit que investigarà els fets. Segons l'ONU, a Cisjordània, un miler de palestins han mort assassinats per soldats o colons israelians des dels atacs del 7 d'octubre. Una de cada quatre víctimes mortals és menor. El Perú avui escull el seu 9è president de la dècada. Dit d'una altra manera, el país ha tingut gairebé un president per any, una inestabilitat política que s'explica en part per la feblesa del sistema de partits. En aquest context, avui les urnes decidiran entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, i la conservadora Keiko Fujimori. Les enquestes apunten a un empat tècnic. Des de Lima, enviat especial Joan Biosca.
9: Ara fa 5 anys, Mirta Vázquez assumia com a primera ministra del Perú del govern del president progressista del país, en dir Pedro Castillo. Castillo, que posteriorment seria empresonat acusat d'intent de cop d'estat, hauria d'haver acabat el seu mandat ara. Com a senadora electa, Vázquez ens rep a casa seva aquí a Lima i reflexiona sobre la crisi política peruana i també intenta respondre una pregunta. Per què el Perú ha tingut 8 presidents en aquests darrers 10 anys?
10: Yo diría que no tenemos partidos. Lo que tenemos son grupos electorales que surgen cada vez que va a haber una elección. No hay un partido sólido que no solamente tenga liderazgo, sino que tenga una propuesta de lo que quiere hacer con el país.
9: Les enquestes vaticinen un final de cursa d'aquestes eleccions presidencials aquí al Perú d'altíssim voltatge entre el candidat progressista Roberto Sánchez i la conservadora i 4 vegades candidata presidencial Keiko Fujimori.
0: Avui també hi ha eleccions a Armènia. Escollirà entre Occident i Rússia en unes eleccions legislatives marcades per les repercussions geopolítiques. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre, el prooccidental Nikol Pashinyan, però no està clar si podrà revalidar la majoria parlamentària. El líder armeni la necessita per reformar la Constitució i firmar el tractat de pau amb l'Azerbaijan, que l'oposició prorussa veu de mal ull. Ahir la policia va detenir almenys 40 persones acusades d'intentar comprar vots a favor del partit de l'oposició, Armènia Forta, liderada pel candidat del Kremlin, un oligarca rus que es troba sota arrest domiciliari. Kosovo avui també vota per tercer cop en l'últim any i mig, després d'una crisi institucional per la incapacitat parlamentària d'escollir nou president. La incertesa és màxima després d'una campanya electoral en què no s'han publicat enquestes. De totes maneres, el partit del primer ministre kosovar en funcions és el favorit de les legislatives, malgrat les tensions amb la Unió Europea i els Estats Units. Brussel·les i Washington rebutgen la política de mà dura de Kurt per silenciar la minoria sèrbia de Kosovo. Un 82% dels enquestats en la consulta sobre una futura vaga general per l'habitatge estarien disposats a fer-la. És el resultat de la macroenquesta organitzada per diversos col·lectius socials en què han participat unes 10.000 persones i que s'ha fet a una quarantena de municipis catalans. El portaveu de la campanya, Rubén Páez, ha dit a aquesta casa que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps i feina i per això no es posen terminis.
11: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
0: Paez diu que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial demostren un malestar que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. Al voltant del 90% dels participants en la macroenquesta també s'ha mostrat favorable a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i a incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC. Els representants de Nissan i els sindicats es tornaran a reunir demà amb la mediació del Departament de Treball. Serà una trobada in extremis abans que dimarts s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'ERO, que podria deixar 211 persones al carrer. Ahir van fer una manifestació al centre de Barcelona. Manifestació que va aplegar unes 500 persones segons la Guàrdia Urbana. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea tècnica i de compres de Zona Franca. Els sindicats denuncien que Nissan vol desmantellar la seva activitat a Catalunya. Restablert la circulació de l'AVE entre Figueres-Vilafant i Barcelona-Sants, els trens circulen amb normalitat després que aquesta matinada s'hagi retirat el comboi avariat on viatjaven un centenar de passatgers que van haver de ser evacuats ahir a la tarda. Renfe va haver de posar servei alternatiu per carretera, però a aquesta hora ja està operativa la circulació de l'AVE, com expliquem, entre Figueres-Vilafant i Barcelona-Sants. La patronal de les benzineres demana mantenir la rebaixa fiscal dels carburants que es va aprovar per l'impacte de la guerra en el preu del petroli, fins com a mínim després de l'estiu. El govern espanyol no ha prorrogat la reducció de l'IVA que s'aplicava a l'electricitat i al gas, i la dels carburants només està garantida fins a finals de mes. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, calcula que l'impacte en el preu seria molt significatiu.
12: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: És una pujada de preus que, segons l'associació, també repercutiria en la inflació. La patronal de les benzineres considera que la rebaixa fiscal ha estat eficaç i proposen que, si s'ha de tornar a pujar l'IVA, es faci de manera progressiva. Unes 200 persones es van manifestar ahir a través d'una caminada popular dins del Parc de Collserola per reclamar-ne l'obertura després de 6 mesos tancat pel brot de pesta porcina africana. La Cristina Lier és una de les impulsores de la caminada.
13: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, i deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
0: Els veïns de Collserola abans ja havien recollit firmes per reclamar la reobertura del parc. Un home de 53 anys ha mort després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica en una empresa de roquetes al Baix Ebre. L'accident hauria passat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic i les causes encara s'investiguen. L'home va quedar ferit greu i, tot i que va ser traslladat d'urgència a l'hospital, els serveis mèdics no li van poder salvar la vida. 4 minuts per 8:45 del matí, avui també ens fem ressò que els joves de menys de 40 anys ja no contracten assegurances de vida. És la conclusió d'un informe del sector elaborat per l'Institut de Recerca Capgemini i l'IMRA. Els motius que tradicionalment duien a contractar aquest tipus d'assegurances, com ara formar una família o tenir una feina estable, no s'adequen a les seves etapes vitals i això fa que hagin deixat de ser una prioritat per ells. Carles Herrera és economista i propietari de la corredoria d'assegurances Global Broc.
14: La família es construeix més tard i, per tant, la necessitat de protegir la família esdevé més tard, no amb edats més joves. El tema del consum immediat, de l'estalvi per comprar un pis, una casa, que malauradament estan els preus com estan i cada vegada és més costós.
0: La situació ha fet que algunes companyies d'assegurances hagin redissenyat els seus productes per atraure els joves. Ja són més de 300 els periodistes que han signat el manifest que impulsa el grup de periodistes Ramon Barnils contra l'assetjament de l'extrema dreta. El manifest fa una crida oberta a defensar la feina periodística com a eina fonamental per fer possible una democràcia de qualitat. Eli Borreda és copresidenta del grup de periodistes Ramon Barnils.
15: En aquest manifest instem explícitament, no, a les institucions que s'hi posin, que mirin de regular-ho i que si no hi ha una llei actualment que pugui afrontar això, doncs que qui tingui la capacitat legislativa miri també de fer-ho.
0: Borreda també apunta que és important que la ciutadania prengui consciència dels fets i faci un esforç per fer un consum més responsable de la informació a través dels mitjans de comunicació per evitar fake news. Neix Rutes, una aplicació gratuïta per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. L'aplicació la impulsa el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, es nodreix de les 3.600 obres registrades al seu portal i sentim Omar Ornaque, el codirector de la plataforma en declaracions a aquesta emissora.
16: Tu pots estar assegut a un bar a qualsevol lloc de Catalunya i dir, escolta, que tinc a prop, proposa'm, i ràpidament et genera una ruta i acte seguit has acabat el cafè amb llet, surts al carrer i te'n vas a visitar aquesta arquitectura, no? A part, totes les obres que et proposen tenen la documentació rigorosa, fotografies de qualitat, està tot fet per crear addicció cultural.
0: L'aplicació inclou un sistema visual que proposa un recorregut en funció de la resposta a 4 preguntes a una secció de rutes amb prop de 150 itineraris temàtics que vinculen l'arquitectura amb el cine, la literatura i la història. I es pot visitar la nova exposició permanent del Memorial del Camp de Ribesaltes després de mesos d'obres. El camp, que va estar actiu en diferents èpoques des del 1939 fins al 2007, ha vist passar exiliats republicans, jueus i gitanos. L'any 2015 es va inaugurar com a espai de memòria i ara se n'ha renovat el contingut. Des de Ribes Altes, Laura Bertran.
17: D'entrada, un vídeo explica la llarga història del lloc. Dins la sala, una gran taula cronològica repassa els fets. Celina Salapons és la directora del memorial.
18: Tot el recorregut va ser pensat per un consell pedagògic i un consell científic per ser molt, molt sobre els fets d'història, per comprendre, entendre i llegir un món que és molt, molt complex.
17: Al voltant de la taula hi ha 6 espais temàtics amb una cura especial per la semàntica. Grégory Tuban és el responsable científic del memorial.
19: Hi ha hagut un treball molt precís sobre l'ús de les paraules. Per quedar-nos a prop de la història, donem definicions. Així tothom pot entendre de què parlem, en quin moment i com en parlem.
20: Et comment on en parle.
17: L'objectiu d'aquesta nova exposició és posar els fets i els testimonis directes al centre.
0: Pràcticament 9:15 del matí, de seguida als esports, diumenge d'eleccions al Madrid, l'endemà del gran fracàs de l'equip de bàsquet, temporada en blanc pel Real Madrid de bàsquet i de la classificació del Barça de bàsquet per les semifinals de l'ACB. Sorpresa majúscula perquè el Barça recupera el factor pista i s'enfrontarà a 5 partits de les semifinals contra el Tenerife, que té un Marcelinho Huertas de 43 anys. 43 anys i ahir va fer un partides. Senyals horaris i tornem al suplement amb els detalls dels esports. Deixa'm.
21: El suplement amb Roger Escapa.
22: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
23: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
25: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
26: Angie Ange!
27: Ho veus?
26: Okay.
27: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
26: Molt.
27: Tant nostre com dir... Posarem llum?
26: A la foscor.
27: O com dir... Aventureres, aventurers...
26: Ens hi apuntem o què?
27: Què dius?
26: Saps que és molt nostre, també? Sou molt bona gent!
27: Xxt, silenci.
26: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
27: O el Catalunya Ràdio.
26: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
27: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
26: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
27: Molt nostre.
28: Ocasión Plus.
29: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus.
28: Ben, ben, ben.
29: Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
30: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
31: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
30: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
31: Kei Podellano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
30: El divan, el valor de la conversa.
31: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
30: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
32: Catalunya Ràdio.
33: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
34: Mm.
0: Classificació del Barça de bàsquet per les semifinals de l'ACB, patacada majúscula del Madrid, que acaba la temporada en blanc després de quedar eliminat contra tot pronòstic pel Tenerife. L'equip canari serà el rival del Barça a les semifinals. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. És la primera temporada en blanc del Madrid des del 2011. Feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no queia en la primera ronda. Per cert, que aquesta desfeta del Madrid la van presenciar en directe els dos candidats a la presidència del Madrid, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, abans de les eleccions d'avui. L'eliminació del Madrid dona encara més valor a la victòria del Barça, que enmig de la temporada que està vivint tenia un autèntic caixa o faixa a la pista de l'UQ en Múrcia i el va superar amb escreix, 76-100. Actuació destacada de Will Clyburn, que va anotar 23 punts. Xavi Pasqual, el tècnic.
2: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament, però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
1: Schengelia evitava valorar la patacada del Madrid, que hauria estat el rival si no hagués estat eliminat sorprenentment pel Tenerife.
3: Mira, nosotros estamos todos los series y vamos a seguir siendo así, concentrar más en nosotros y lo que podemos hacer nosotros. También vamos a tener que concentrar en otro equipo, pero más depende de nosotros. Así que sería Madrid o sería Tenerife, nosotros tenemos que dar nuestro máximo y es lo que vamos a intentar hacer.
1: Era Schengelia, al micròfon de Catalunya Ràdio, i ara sentireu parlant del pròxim rival del Tenerife, la Provítola, Sport 3.
4: Sí, va a ser muy difícil, ellos juegan un básquet muy inteligente, saben jugar, se conocen, tienen experiencia, nosotros tenemos que ser muy, muy físicos.
1: El Barça començarà les semifinals amb el Tenerife aquest mateix dimarts al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. L'equip blaugrana tindrà el factor pista a favor.
0: L'eliminació sonada del Madrid va arribar després de la derrota de l'equip madridista a casa, 95-107, amb un Tenerife que va anotar 13 triples dels 28 intents.
1: Un dels més destacats va ser un ex-blaugrana veteraníssim, Marcelinho Huertas, 43 anys, va acabar amb 23 punts.
5: He pasado por muchas batallas,
6: lo sé.
5: Pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos.
1: Era Marcelinho Huertas a DAZN. A l'altra semifinal espera el València. El seu rival sortirà avui del partit de la Penya a Vitòria, a la pista del Baskonia, que començarà a les 7.
0: Doncs esperem també que la Penya es pugui classificar per aquestes semifinals i tenir dos equips catalans. En plena ressaca per aquesta gran decepció del bàsquet, avui hi ha eleccions a la presidència del Madrid. El gran favorit, Florentino Pérez, cara a cara amb l'aspirant Enrique Riquelme. És la primera vegada en 20 anys que hi ha eleccions al club madridista. Uns 70.000 socis del Madrid estan cridats a les urnes.
1: Les votacions comencen a les 9 del matí i s'allargaran fins a les 8 del vespre. Les meses electorals no seran al Santiago Bernabéu. Els socis hauran d'anar a Valdebebas, al pavellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid. Enrique Riquelme feia ahir una crida a la participació.
7: Pido al socio que se movilice, que haga todo lo posible para poder ir a votar mañana. Que vote lo que estime. Si estima que quiere un club que se venda, quiere un club que realmente pone al socio a un lado, que no hay transparencia, pues tiene claro. Y si quiere un club con las propuestas que nosotros hemos hecho, le pido por favor, después de 20 años, que mire nuestras propuestas, que decida, pero que por favor vaya a votar mañana.
1: En una campanya plena de promeses electorals i amb un ball de noms, Florentino Pérez ha anunciat el fitxatge al retorn de Mourinho com a entrenador, mentre que Enrique Riquelme aposta per Jürgen Klopp, tot i que l'entorn del tècnic alemany ja s'ha afanyat a dir que Klopp no té intenció de tornar a entrenar per ara. Un Riquelme que ha promès Haaland i Rodri, i Florentino ha deixat anar que si guanya les eleccions farà l'oferta més alta que haurà fet mai el Madrid per un jugador, una oferta de 150 milions d'euros, i es dona per fet que aquest futbolista seria l'extrem del Bayern o Lice.
0: Qui serà, serà. Avui, a partir de les 10, a la setmana tràgica del Ion Sindreu i el Toni Rodon, comentarem algunes claus d'aquestes eleccions al Madrid, que fa tota la pinta que revalidarà Florentino Pérez. Bé, revalidar. Les eleccions són cada 20 anys en aquell club. En qualsevol cas, Florentino Pérez, que es perpetuarà, malgrat la roda de premsa fatídica, a la presidència del Madrid, que segurament que continuï pot ser la millor notícia pel Barça. A tot això, Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar el Manchester City.
1: Unes declaracions que ara sentireu del migcampista després de l'amistós que Portugal va guanyar contra Xile per 2-1 ahir al vespre amb el jugador pretès pel Barça de titular.
6: La verdad, tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante. Y el día que tome mi decisión la vas a saber.
1: Unes declaracions de Bernardo Silva que arribaven unes hores després de les que va fer el seu ja exentrenador al City, Pep Guardiola, dient textualment que és massa bo.
8: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip. És massa bo.
9: I Julián també?
8: També és molt bo. Sí. Els sitios té tots molt bons.
1: Guardiola deia des de Manresa que tant Bernardo com Julián Álvarez s'adaptarien al Barça i a qualsevol equip pel nivell que tenen tots dos.
0: Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
10: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
10: Ara està minvant, ara minva, i serà quart minvant demà dilluns, dia 8.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Pons, a la Noguera?
10: A les 6:20.
0: I a quina hora es pondrà?
10: A les 21:27.
0: Gràcies, Joan Anton.
10: A tu.
0: Temperatura a Pons a aquesta hora, Jofre Genover.
11: Bon dia. Doncs ara mateix tenen ja gairebé 17 graus. De fet, respecte a ahir, el termòmetre ha pujat un parell 3 de graus. És a dir que les matinades són fresques, agradables, però es va reduint aquesta frescor. Aquest ascens de les temperatures que avui notarem arreu del país, amb xifres més pròximes als 30 a l'interior. De fet, a les zones més càlides es pot arribar als 33 o potser 34. Estem parlant del Segrià, comarques pròximes, Pla de Lleida, o potser també en sectors de les Terres de l'Ebre. Tot i així, doncs, una calor continua. Tinguda, una calor força acceptable, i sempre el termòmetre una mica més frenat a la costa, per referència a les marinades, una mica actives a partir de migdia. Termòmetre frenat al voltant dels 25, com també a muntanya. I bé, una jornada, com dèiem, de sol, alguns núvols prims passatgers, estones, el cel pot estar una mica enterbolit, poca cosa més, i només destacarem la presència d'alguns núvols baixos, com ha passat aquesta matinada cap al camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, que malgrat es trenquin, potser no acabin de desaparèixer, i en aquest sector, doncs, el cel es té una mica variable, i com els darrers dies, doncs, el que és habitual per aquesta època, nuvolades de tarda, la mateixa calor ajudarà que creixin els núvols, tot i que hi ha menys condicions, no es pot descartar algun ruixadet puntual, sembla que poca cosa si s'acaba produint, entre l'Alt Ripollès i Cerdanya. Demà un front lliscarà per la zona del Pineu, on el cel estarà més ennublat i podran haver-hi alguns ruixadets, a la resta quedarà al marge, per tant serà un dilluns d'inici de setmana de més calor i amb sol, però acabarem la jornada amb entrada una mica de tramuntana mestral i amb uns termòmetres que apuntaran a anar un altre cop una mica cap avall, amb una calor més continguda en dies posteriors, amb un nou descens del termòmetre.
0: I dimarts i dimecres que tenim el Papa a Catalunya, què?
11: Doncs en principi el risc de pluja serà poc, o gens, i sobretot doncs, que si fa 3 o 4 dies s'anunciava que per la setmana que ve la calor tornaria a ser intensa, amb mapes que indicaven una situació molt similar a la que havíem tingut a finals de maig, doncs això ha canviat radicalment i sembla que entre dimarts i dimecres la temperatura baixa, farà caloreta, però res de l'altre món, fins i tot la matinada de dimecres parlaríem un altre cop d'un ambient força fresc o fred en alguns indrets de l'interior del país.
0: Doncs mira, gran notícia, perquè hi haurà molta gent a l'aire lliure esperant veure el passar, i si no és amb una calor extrema del mes de juny, doncs tot això que ens emportarem.
11: Acompanyarà, sí, sí. Mm-hmm.
0: Una abraçada, gràcies, Jofre.
11: Que vagi bé.
0: Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
12: Començo una pel·li ara, la setmana que
0: ve. Què dius, ara?
12: Sí, una pel·li xulíssima.
0: De què?
12: Del tòrax, de lo de Terrassa, l'Hospital del Tòrax.
13: Sí.
12: Però una història real, però no paranormal, eh?
13: Hi ha fenòmens paranormals allà. Només hi faltes tu, doncs.
12: Mira, carinyo, et diré una cosa.
0: Demà el suplement a partir de 2:15 i fins la 1, amb moltes cares com les que...
14: No passa res, Roger, mira, jo et salvo perquè aquí tinc gent que m'ha demanat.
0: Un moment que moro en directe, estic morint en directe, per favor, eh?
14: Home, Roger,
0: el boca a boca, Callarissa, sisplau, Callarissa, boca a boca.
15: Home, no, a mi no em provoques, eh? Oi, oi, oi, oi.
9: Pensa que el meu fill de 2 anys i mig, l'Òscar que li agrada és l'Òscar Dalmau. O sigui, i passa amb la meva dona també, eh? Vull dir, no en tots els aspectes...
0: També no, prefereix el Dalmau.
9: Sí, no en tots els aspectes, però sí en alguns.
15: A casa em deien a mi, quan els meus fills eren petits, jo vaig començar a fer Polònia, sí. Els feien gràcia tots els
9: tots
15: personatges...
9: Menys els del papa.
15: Menys els meus.
33: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 7 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, que són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Lleó 14.
1: Invito a todos. Por amor a la verdad.
2: El Pontífex oficiarà una missa multitudinària a partir de les 10 a la plaça Cibeles de Madrid, després de la primera jornada de viatge oficial ahir, en què va alertar de la polarització política, va visitar també un alberg de persones sense llar i va aglutinar 500.000 de joves a la plaça de Lima ahir al vespre.
0: Yolanda Segura.
3: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9.
2: Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de la selectivitat, però començaran les protestes a partir de les 9, justament per no dificultar l'arribada dels estudiants a l'examen.
0: Olivia Rodrigo.
2: La cantant nord-americana tanca per sorpresa el Primavera Sound i ha aprofitat per estrenar nova cançó amb Robert Smith, de The Cure. Han passat per aquesta edició del Primavera 287.000 espectadors.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera és el 5.
2: Els catalans que estaven fent quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid com a mesura de prevenció després del brot d'antivirus al creuer i que ja han rebut l'alta hospitalària. A partir d'ara hauran d'estar 14 dies en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol.
0: 82%
2: els encastats en la macroconsulta sobre una paga general per l'habitatge que estarien disposats a fer-la. Una gran majoria. S'han encastat unes 10.000 persones.
0: I els 500?
2: Manifestants, segons la Guàrdia Urbana, els que va plegar ahir la protesta dels treballadors de Nissan contra l'ERO anunciat per l'empresa més de 200 treballadors. Els representants sindicals i l'empresa es tornaran a reunir demà.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula amb una tertúlia que compartirem amb el Marc Molins, l'Eduard Voltes i la Marta Monforte. Un mateix 7 de juny, en aquest cas de l'any 2007, PortAventura va inaugurar l'atracció Furious Baco. I així ho va explicar en Lluís Marquina a l'InfoCat.
4: PortAventura estrena una nova atracció i ho fa a l'àrea de la Mediterrània. Així, aquesta àrea que fins ara mai havia tingut una atracció en passarà a tenir una i es diu Furious Baco.
0: Un dels primers a pujar-hi va ser el motorista Valentino Rossi i també visitants del parc que van quedar impressionats per l'acceleració de l'atracció.
5: Quan comences surts catapultat i molt forta.
6: No t'ho esperes. Estàs allà que et penses que primer pujarà i després baixarà, tipus durà un cano així, i surts disparat de cop i no t'ho esperes.
0: El Furious Baco es va convertir en la muntanya russa més ràpida d'Europa, capaç d'arribar als 135 km per hora en només 3 segons, però l'any 2017 el Red Force, també de PortAventura, li va prendre el rècord. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de la Polinèsia, des de la Serpiente Emplomada o des de la cua d'una atracció on no pujareu perquè ben mirat Shambhala massa.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, al servei de guionistes. El diari Ara. Marina, has llegit els diaris. Toni Soler diu la seva sobre les vagues d'educació, una batalla en què, en resum, hi perd tothom.
8: Sí, a nivell polític es confirma d'alguna manera la fallida del relat del govern d'Illa. Queden lluny els temps en què els socialistes presumien d'haver anestesiat el país. També hi perden els sindicats desautoritzats i perden els alumnes, les famílies i els mestres, que són, en definitiva, qui sostenen la vaga. Un panorama que podria engrescar els rivals del PSC, però justament, afegeix Soler, la crisi educativa els hauria de fer veure que el tacticisme i el partidisme davant de reptes de país com aquest no és una opció. L'únic que sabem ara mateix és que la ciutadania, i no només els mestres, està descontenta i si el PSC vol liderar el país, ara ja sap que no pot fer-ho sol. I també sap que els seus aliats, diu, potencials, són partits sobiranistes o confederalistes. I acaba reflexionant Toni Soler. Afortunadament, escriu per a Salvador Illa, Esquerra i Junts estan massa ocupats ficant-se el dit a l'ull i resolent les seves contradiccions internes. Algun dia, però, veuran el mànec de la paella que tenen davant.
0: Parlant de paelles pel mànec i de futur de govern, a La Vanguardia avui entrevisten el Jordi Turull, el secretari general de Junts, que torna a reclamar a Pedro Sánchez que convoqui eleccions.
8: I que llença pilotes fora quan li demanen per la proposta de moció de censura que el PP hauria posat damunt la taula, o vaja, com a mínim així ha dit públicament que ho ha fet. Doncs bé, el primer que ha de fer Feijóo, li etziba Turull, és demanar una reunió i no parlar als mitjans, i afirma que no hi ha hagut cap mena de contacte amb els populars. I com que no hi ha hagut cap oferta directa, doncs no posen cap condició per ara els populars. Una hipotètica moció en què en tot cas també caldria el suport de Vox, i Turull aquí sí que insisteix que si hi ha qualsevol cosa que firma Vox, no hi seran i que no cal ni parlar-ne. En tot cas, demana Sánchez que convoqui eleccions i afegeix que amb el PNB tampoc no han plantejat la moció, tot i que aquí sí que coincideixen a dir que s'ha acabat el recorregut de la legislatura. Acusa Sánchez també de governar i de generar combustible per a l'ultradreta mentre es manté el govern i, precisament, sobre educació, ara ho dèiem, reclama també un acord de país com en sanitat per no haver de canviar de llei d'educació cada 2 anys.
0: Els diaris van plens d'anàlisis avui de la visita de Lleó XIV. A La Vanguardia, l'Enric Juliana afirma que el papa no ha vingut a Espanya a tocar el violí, sinó a reclamar que el país no s'espatlli.
8: És el que va fer precisament ahir en aquest primer acte. No serà una visita amb gust de gelat de vainilla. I la primera jornada ja ho ha confirmat. Lleó XIV no té el peu al fre, no ha vingut a calmar les aigües ni tampoc a presidents dels Estats Units i no és el papa balneari que alguns es van imaginar les primeres setmanes. Durant aquesta primavera, Lleó XIV ha guanyat dimensió amb els seus conflictes, sense anar més lluny amb Donald Trump, i molta gent, també no religiosa, el comença a veure com una figura interessant. No ha escollit Espanya perquè sí, ho ha fet perquè Espanya pertany a Europa, però també perquè té a veure amb Amèrica. És el que diu Enric Juliana, que sobretot plegat fa una reflexió final. El papa no ha vingut a dir que està d'acord amb el govern, en tot cas és el govern qui està d'acord amb ell, però sí que reconeix el paper d'Espanya en l'escenari internacional. Ha agraït al país la seva fidelitat al dret internacional i li reclama que no s'espatlli.
0: Avui, que és dia d'eleccions al Real Madrid, fem un cop d'ull també a les portades dels esportius. Fumata Blanca titulen a l'As, que recorda en portada que fa 2 dècades que els socis del Madrid no escullen el seu president a les urnes.
8: I Espai també en portada per a la patacada del Madrid de bàsquet. El Marca no és tan creatiu amb el titular. Diu, el futur del Madrid s'escull avui, però sí que és interessant la il·lustració de la portada. És l'estadi del Madrid, aquesta mena de llauna amb coberta, que converteixen aquí en una urna on es diposita una papereta amb l'escut. I més enllà d'això, doncs, a la premsa esportiva d'aquí, molt pendents del Mercato, a Mundo Deportivo, una enquesta que confirma que els socis del Barça volen Julián Álvarez, i sobre un dels altres noms d'aquest mercat, a l'esport, destaquen les paraules de Bernardo Silva, aniré on més em vulguin.
0: A la premsa internacional, avui el The Economist fan un al·legat perquè deixem de saltar-nos les introduccions de les sèries que mirem. El botó de saltar a la introducció ha canviat radicalment la manera com ens narren les històries a la petita pantalla, argumenten.
8: Són introduccions que moltes vegades, és cert que han tingut més èxit i són més recordades que la mateixa sèrie en si. Era una manera de dir-li al públic que el vostre temps és tan valuós que fins i tot els crèdits i la introducció seran exquisits, a Joc de Trons, sense anar més lluny, com l'obertura d'una òpera, diuen, part integral del drama, però a poc s'ha anat convertint en un obstacle per fer maratons de capítols un darrere l'altre. Els fans obsessionats ja no necessiten que se'ls presenti la història cada hora, només volem continuar consumint, mirant més capítols, i de fet hi posen dades. L'any 2022, alerta Netflix, es feia clic al botó d'ometre introducció 136 milions de vegades cada dia. I la xifra, d'ençà, no ha parat de créixer. Són crítics amb aquest fenomen. El The Economist diuen els crèdits inicials poden ser una mena d'encanteri al moment de deixar de banda la teva vida real i endinsar-te en l'imaginari de la sèrie que vols mirar. Saltar-se'ls, doncs, és sinònim de perdre la màgia. Som una societat cada vegada més impacient, amb un interès insaciable per l'ara i per l'aquí. I si sempre tenim pressa, res és especial, rematen.
0: Anem al vocabulari digital amb l'Ismael Ibrahimi. Avui comencem amb fer pesos.
9: Per viure més. Un nou estudi publicat pel diari Ara explica que fer 1 hora i mitja de pesos a la setmana redueix la mortalitat. Segons l'estudi, combinar activitat aeròbica amb exercicis de força entre 90 i 120 minuts a la setmana ajuda a allargar l'esperança de vida.
0: Robar.
9: Per poder construir. És el mètode que utilitzen les aus hawaianes. Aquests animals sobreviuen gràcies al que roben dels nius d'altres ocells. És a dir, no ocupen els seus nius, sinó que prefereixen robar el material d'altres nius per poder construir-se el seu. Es tracta d'un instint de supervivència. Així ho ha explicat el National Geographic.
0: Tornar.
9: Caminant a casa per dormir com un tronc. Es tracta del truc viral que la ciència recomana per dormir millor quan es torna de treballar amb transport públic. La clau és baixar una parada abans de la teva destinació habitual i fer la resta del recorregut caminant. Això sí, sense pantalles. De manera que deixes que el cervell tingui un espai de descompressió entre l'estrès laboral i la relaxació de la llar. Ho llegim al Món.
0: Gràcies, Ismael. És l'hora de parar bé l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
10: Yo dije que la campaña la estaba ganando Riquelme y sigo pensando que la campaña la está ganando Riquelme y que está abriéndole brecha a Florentino. Digo en la campaña, no en las elecciones, ¿eh? En la campaña. Es que Florentino no ha hablado sin leer en toda la campaña.
11: Tota la visita apostòlica del Papa, els discursos, la música, tot té un sol objectiu i un sol poder, que és que Déu, a través d'això, faci que la gent de Barcelona, Madrid i les Canàries vegin a Crist tal com Crist és.
12: Esperanza Aguirre havia ido a un programa, le habían preguntado, ¿sabe usted, como ministra de Cultura, quién es Santiago Segura? Y ella dice, no, este no sé quién es. Y entonces, pues, claro, yo que soy era un servicio público en el caiga quien caiga, pues le fui a presentar a Santiago Segura. Y claro, como Santiago Segura no estaba, pero estaba Luis Alegre, pues me fui. ¡Hola, Esperanza! El otro día me enteré que no sabía quién era Santiago Segura. Te lo presento. Este es Santiago Segura. ¡Ah, hola, encantada!
13: Sí, me saludó con absoluta naturalidad. Ah, tenía muchas ganas de conocerte.
12: Sí.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
0: Avui al suplement, tertúlia amb Marc Molins, Eduard Voltes i Marta Monforte, i sumarem la Glòria Barrete, la directora del Catalunya Religió, segur que ens ajuda a interpretar les primeres paraules del Papa a l'Estat. De les eleccions al Madrid en parlarem a la Setmana Tràgica amb el Ion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Redon. Serà a partir de les 10. Avui, que a quarts d'11 ens visita la psicòloga Elisenda Pascual. Ara que l'educació és en boca de tots, parlarem de criança amb aquesta divulgadora, sempre interessant de sentir. També tindrem les amigues de les arts, les recomanacions de restaurants i pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodón, a l'eclipsi del suplement, les nits de Gerard Quintana, de nits llargues, segur que n'ha tingut unes quantes, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabent, el Demà ho deixo. Ara els millors moments de la Renaixença.
14: Les caixes fortes fa més de 4.000 anys que s'utilitzen. Ja se'n feien servir a l'antic Egipte.
15: Collons d'egipcis.
16: Mira, ja n'hi ha prou, d'aquests dels egipcis. Home, ja ho tenien tot.
14: Noi, mira, van fer molta feina.
16: Sí, ja ho veig.
14: En teniu vosaltres, de caixa forta, no?
16: Jo sí.
14: Ah, sí? I què hi guardes?
16: Hi guardo tots els estalvis d'enfeixades.
14: Ah, sí? I tu, Fel, en tens?
17: Sí.
14: I què hi guardes, tu?
17: Jo hi guardo la clau de la seva caixa forta.
14: On hi ha els teus estalvis?
17: On hi ha els meus estalvis, però jo guardo la clau a casa.
14: I la clau de la teva?
17: La clau de la meva, la té ella amb una caixa forta, vaig al graig.
16: Sí, vaig.
18: No és la mateixa, no?
17: No. Perquè ell té tres caixes fortes i jo quatre.
18: Ah.
17: Perquè ha de ser en part. Okay. La... Perquè hi ha un moment...

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Hola.
3: Hola.
4: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de dimarts, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
6: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat. Aquesta tarda, al Tot Gira, fem costat a l'Europa per mantenir viu el somni de l'ascens.
7: Obrirem a les 4 amb la transmissió del Celta B a Europa.
6: L'Europa ha de guanyar el partit per ser a la final del play-off.
7: Des de Balaïdos, amb Francesc Ripoll i Àlex Dalmas.
6: A les 5, la final de la Copa del Rei d'handbol.
7: El Barça juga un títol quan falta una setmana per a la Final Four de la Champions de Colònia.
6: I després, Baskonia Penya. La Penya juga el pas a les semifinals de l'ACB en un partit de caixa o faixa.
7: Transmissió des de Vitòria amb Ernest Bacià i Carme Lloberes.
6: A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
7: Tot gira.
6: Aquesta tarda, a partir de les 4, amb David Clopés.
8: Senyores i senyors, bon dia.
7: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Leire Díaz, bon dia.
9: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
8: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
9: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
10: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
11: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
8: Candela Peña, què passa?
12: Quina il·lusió.
8: Ah, m'he engreixat una mica.
12: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
8: Sí.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
13: Ja m'entens.
14: Un programa d'un altre gènere.
15: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
7: Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
13: Amb David Ávila.
7: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
17: Ràdio Castelldefels. Són les 9.
18: Ràdio Castelldefels.
19: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
20: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
18: Ràdio Castelldefels.
21: Tu parròquia.
2: el programa que te informa de la Iglesia en Castelldefels y en el mundo. En Radio Castelldefels.

0: el programa que te informa de la Iglesia en Castelldefels y en el mundo. En Radio Castelldefels.
1: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Radio
2: Castelldefels. Amics de Radio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Bentornats de nou una setmana més, amigues i amics de les Havaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Lola la Tavernera ens obre avui el programa. La va composar en Carles Casanovas i en Josep Bastons. Ens diu la lletra que la Lola, que era una bonica, simpàtica i presumida noia, que romania arrelada a la seva taverna, a canvi d'un bon got de vi, exigia al cantador d'havaneres que li cantés unes cançons de taverna. És una havanera molt animada i divertida. La cançó és plena de cadències musicals. Ens la interpreta avui el grup Els Cremats.

Li toca cantar ara al grup Barcarola. Ens interpretarà l'havanera anomenada El Capità, a la lletra de Carles Casanovas i amb música d'Antoni Mas. Ens diu la cançó lo fàcil que és ser capità quan el mar és en calma, quan no bufa el vent, quan tot és bonança. Però quan el cel es torna brut, quan la mar s'enverena i quan les ones fan regirar la barca, és quan les mans al timó del millor capità tots els mariners demanen. Ens ve dir la lletra que a la mar, igual que a terra, quan venen dificultats, fa més falta que mai el seny, el bon criteri i molta temperança en la presa de decisions. Som-hi, Barcarola. El capità.

Escoltarem ara, amigues i amics, una habanera popular d'autor desconegut. Es diu El Abanico. La subjugant atracció de la dona mulata ha captivat amb la seva sensualitat de sempre i per sempre a l'home blanc. Es fa aquí un retrat acolorit d'un tipus de dona, càndida i receptiva, que a l'època causava furor. És un cant també al mestissatge. Ens la canta Cavall Bernat, El Abanico.

La propera es diu Torrevieja, composada la lletra i la música per Ricardo Lafuente. Ell va néixer a Torrevieja, que és un poble costaner de la província d'Alicant. Lloa en aquesta completa manera al seu poble, a la seva mar i a les seves platges, tot i fem un símil amb Cuba. Torrevieja, ens diu, no té res enveja a Cuba, ni amb platges, ni amb l'olor de la mar, ni en la llum, ni en els amors que allí es poden trobar. Anem, doncs, a Alacant a descobrir què té Torrevieja. Ens la canta el grup Mar Endins.

La propera venera és a la lletra d'en Carles Casanovas i a la música del mestre Bastons. Es diu A cau d'orella. Ens diu la lletra que un mariner està encantat en la mar, la tramuntana, les nits a la mar amb l'albada. Però més que tot, li agrada la seva enamorada, els seus ulls, el seu cos i els seus petons. Peix fregit a cau d'orella.

Tornaré és la propera cançó. No és molt coneguda, però té una riquesa musical i un encant especial amb la lletra. La va composar Ortega Monasterio. Tota una vida amb la seva estimada, Elvira dins el seu cor. Mentrestant, ell és de la mar i les ones li van duent tot un ventall de records que reviuran quan es mori la tarda i arribi a port. Els seus pensaments anaven vagarejant dins del seu cor. Ens la interpreta el grup Vela Major. Tornaré. Amb aquesta cançó finalitzo el programa d'avui. Us desitjo molta salut i fins la setmana propera. Una abraçada.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels, a través del nostre web.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels. Ràdio
2: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: L'Ajuntament de Castelldefels va celebrar el ple ordinari del mes de maig el passat divendres 29 a la 1 del migdia. Després de l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, es va procedir al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Entre els temes més destacats a debat i votació ha estat l'adhesió de Castelldefels a la red de ciutats que caminen, que s'ha aprovat per unanimitat. Es tracta d'una associació sense ànim de lucre oberta, ajuntaments i altres administracions públiques que assumeixen un compromís ferm amb la caminabilitat com a eix fonamental de la mobilitat urbana. La Paquita Cruz, la regidora d'Esports i Salut, va exposar durant el ple que permetrà aquesta adhesió.
3: L'adhesió permetria a Castelldefels reforçar les polítiques municipals, com ja he dit, vinculades a la salut comunitària i a l'activitat física quotidiana que tenim a la ciutat. Accediríem a assessorament tècnic especialitzat, formació i bones pràctiques de mobilitat activa. Participaríem en una xarxa de ciutats referents en urbanisme amable i sostenible. Donaríem visibilitat a les actuacions municipals en matèria de mobilitat i salut. I avançarien amb el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible, especialment en relacions amb, com ja he dit abans, em repeteixo, salut, sostenibilitat i, sobretot, acció climàtica.
2: Escoltem la postura d'Esquerra Republicana de Catalunya en paraules de la regidora, la Lourdes Armengol.
4: Des d'Esquerra Castelldefels votarem favorablement a l'adhesió del nostre municipi a la xarxa de ciutats que caminen, perquè entenem que caminar no només és una manera de desplaçar-se, és una manera d'entendre la ciutat. Una ciutat pensada per caminar és una ciutat més humana, més saludable, més segura i més cohesionada. És una ciutat on l'espai públic deixa d'estar monopolitzat pel vehicle privat i es posa al servei de les persones, dels infants, de la gent gran, de les famílies, de les persones amb mobilitat reduïda i, en definitiva, de tota la ciutadania. També creiem que a Castelldefels encara li falta molt per assolir una mobilitat sostenible i respectuosa. Però, com deia, Castelldefels té encara molts reptes pendents en aquest àmbit. Tenim, ho sabem tots, tenim barris encara amb voreres estretes o deteriorades, passos de vianants insegurs, itineraris escolars millorables i una excessiva dependència del cotxe per a trajectes que són curts i que es poden fer caminant amb comoditat.
2: Escoltem ara la intervenció de Cristian Guillamón, el regidor del PSC.
5: Aquesta iniciativa de la red de ciutats que caminen, que crec que no l'ha dit la nostra regidora, que és una iniciativa que va néixer a Pontevedra en 1999 i precisament el que volia és fer una aposta valenta, no?, per retornar l'espai públic als ciutadans i a les ciutadanes i situar a més als vianants, pues, al centre de la mobilitat urbana. Que aquest és el canvi. El canvi és deixar el cotxe i caminar més. No només per la salut, sinó per tenir més comerç, per tenir més vida de barri. I avui aquesta xarxa arreplega més de 78 municipis, la majoria al nostre país, i a més té un assessorament del disseny urbanístic de les ciutats per prioritzar aquests vianants sobre un model motoritzat. Un model, a més, que està reconegut per l'ONU, per l'ONU Habitat, com un referent de mobilitat humana i sostenible i de fet, l'ONU ja ha reconegut que caminar és una de les, de les activitats més beneficioses per la salut.
2: L'adhesió a la red de ciutats que caminen comporta el compromís de millorar l'espai públic com a àmbit per caminar, romandre i socialitzar mitjançant el desenvolupament de projectes i polítiques orientades a fomentar la caminabilitat. Des de l'equip de govern, la regidora, la Paquita Cruz, exposa les actuacions fetes i també les actuacions previstes.
3: Això no quedarà en paper mullat perquè ja hem començat el primer. Tenim la primera ruta de proximitat, d'esportiva de proximitat, que surt des de Can Roca i són 5 quilòmetres. Ara anem a per la segona. La segona sortirà de Can Roca i arribarà fins a la platja. I farem una anella verda que rodeja tot el municipi per dalt i ajuntarà tota l'anella. Vull dir que això no quedarà en paper mullat i ho veuran. Veuran que no. Hem escoltat les associacions. De fet, hem treballat amb elles. Ens han fet propostes, hem fet caminades amb elles, hem de quedar amb l'associació de Canemaric per fer una caminada amb ells i quedarem properament. Hem tingut en compte les associacions i la seva opinió. Tenim recursos de la Diputació, evidentment, els hem demanat. Ens han donat recursos per fer totes aquestes rutes i aquests estudis.
2: Escoltem a la regidora, la Paquita Cruz, en relació a les següents passes d'aquesta adhesió.
3: Quan ens adherim a les ciutats que caminen, faran una diagnosi de la ciutat, miren quins circuits volem fer, miren si són inclusius, si són accessibles, tot això fem la diagnosi abans de fer-ho. I després, en quant a les màquines de vending, vaig ser jo precisament la que va trucar a l'empresa en compres perquè traguessin les bebides isotòniques i traguessin totes les que no eren saludables a les instal·lacions esportives. Vull dir que estem molt al tanto perquè la nostra tècnica de salut és una infermera referent de pediatria i està molt a sobre de tot això.
2: Aquest compromís s'entén també a la promoció de la mobilitat sostenible, l'accessibilitat universal, la seguretat viària, la millora de la qualitat ambiental urbana i el foment de l'autonomia infantil, entenent tots aquests àmbits com elements interrelacionats d'un model de ciutat més saludable, inclusiu i cohesionat. El ple municipal es pot recuperar a través de YouTube i el web de Ràdio Castelldefels. Aquesta setmana comencen els treballs previs a la instal·lació de nous elements d'ombreig a la plaça de l'Església. Entre avui dilluns i dimarts es durà a terme l'obra civil que inclourà la demolició de paviments, la preparació de les fonamentacions i la posterior reposició dels espais afectats. Els treballs es faran a ambdues bandes de la plaça de l'Església i dimecres està previst completar els acabats amb els registres i deixar el formigó en el procés d'enduriment. La intervenció culminarà dilluns 8 de juny amb el muntatge dels suports i de les lones d'ombreig que permetran generar nous espais de protecció solar a la zona. Movem en Comú Podem presentarà el pròxim 13 de juny la seva candidatura de cara a les eleccions municipals de l'any vinent. Escoltem a Sílvia López, la regidora del grup Movem en Comú Podem a l'Ajuntament de Castelldefels.
6: Nosaltres presentarem el nostre encapçalament, que com ja vam anunciar

0: s'agradaria doncs, comptar amb totes les idees possibles que vinguin de tot arreu possible per fer la millor proposta per Castelldefels.
1: L'acte servirà per donar a conèixer les persones que formaran part del projecte polític de la formació i marcarà un primer pas en el calendari electoral del partit a la ciutat. Escoltem a Sílvia López, la regidora del grup Movem en Comú Podem aquí a l'Ajuntament.
0: Quan ja estiguem presentats, el Javier i jo doncs, començarem a treballar i a ubicar doncs, quines són aquestes persones que han d'acompanyar-nos, diguem, o que han de formar part d'aquest equip que volem tornar a estar al govern de la ciutat.
1: La presentació de candidatures és el moment en què un partit o una formació política explica públicament quines persones es presentaran a les eleccions, és a dir, serveix per donar a conèixer oficialment qui formarà part de la llista electoral i quin equip vol representar el veïnat. Després, aquesta candidatura s'ha de registrar seguint les normes electorals i davant l'organisme que correspongui perquè pugui participar formalment a les eleccions.
2: Ha estat notícia aquest dimarts.
1: Castelldefels inicia la temporada de platges amb una visita institucional als diferents serveis que estaran actius durant els mesos d'estiu al litoral de la ciutat. Escoltem el regidor de platges, el Marc Soler.
3: Estamos en temporada alta, ya están todos los servicios en marcha, se han ido poniendo poco a poco, empezaron con los chiringuitos y tal, ya tenemos salvamento y socorrismo, ya están todos los servicios en marcha, nuestros 5 kilómetros de playa, en nuestras 3 playas, y ya en marcha para que vengan y disfruten de nuestras playas, nuestros vecinos y nuestros turistas, tanto de fuera como de la provincia.
1: L'acte té lloc aquest dimarts 2 de juny a partir de les 4 de la tarda en punt d'inici a l'accés 32 a la plaça de les Palmeres, a l'espai adaptat especialitzat del punt de salvament i socorrisme. La visita, organitzada per la Comissió de Platges, compta amb la participació de representants del consistori, la gerència municipal, la Comissió de Platges, l'àrea metropolitana de Barcelona, les associacions veïnals de la Pineda, de Llumenetes i el Baixador i altres serveis municipals vinculats a la gestió del litoral. El recorregut comença amb una breu introducció sobre l'estat de la platja i les banderes que reconeixen la qualitat, la sostenibilitat i la gestió dels serveis. Escoltem el regidor de platges, el Marc Soler.
3: Tener bandera azul, ecoplayas, biosfera, todo este tipo de distintivos. Y mucha gente puede pensar que es una chorrada. No, no lo es. Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo puedo defender la preciosa y estupenda playa que tenemos, pero lo digo yo. Creo que no, ¿sabes? Yo puedo decir que tenemos una playa maravillosa y tú me puedes creer o no. Los distintivos lo verifican. Pasamos muchas pruebas. Vienen comisiones, vienen muchas auditorías y auditan que esté correcto. Tanto bandera azul, biosfera, ecoplayas, todas ellas tienen sus técnicos que vienen a hacer las analíticas, que vienen a hacer la comprobación de que todos los servicios están en perfecto estado y si no te deniegan la bandera.
1: El regidor destaca també la importància de tenir aquests distintius i del fet que les platges de Castelldefels es renovin any rere any.
3: Para nosotros, que año tras año renovemos estos distintivos, es súper importante, es porque hay un trabajo detrás y porque estos distintivos dicen, ellos son los que dicen que tenemos una playa pues ecológica, que tenemos una playa limpia, que tenemos una playa cuidada, que tenemos una serie de servicios, que tenemos una playa accesible. Lo dicen ellos, no lo decimos nosotros, que estaría muy feo en este caso, ¿no? Pero por eso para nosotros es un orgullo que nos renueven año tras año todos los distintivos, Q de cualidad, todas las que tenemos.
1: Un dels primers punts de la visita és l'espai adaptat especialitzat del Servei de Salvament. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez.
4: La platja està constantment vigilada pels diferents socorristes i el personal allà sobre el terreny i bueno, estan fent una monitorització constant de la platja i qualsevol canvi que es pugui detectar, que pugui augmentar la brutícia que hi hagi, es detectin les meduses, es detectin bueno, qualsevol factor que pugui fer un canvi de bandera, no? Actualitzar, diguéssim, de la manera més àgil possible i es comunica als diferents mitjans que tenim

0: a través de l'Ajuntament i també de platja, no? Així també, si diguéssim que també s'hi haurà la col·laboració ciutadana, doncs estem detectant aquí que hi ha moltes meduses o el que sigui, doncs comunicar-ho al socorrista que aquest en conseqüència doncs, passarà aquesta informació al centre de coordinació i es pot valorar fins i tot de manera més ràpida aquest canvi de bandera, no?
1: També es donarà a conèixer el dispositiu de seguretat i emergències que estarà operatiu durant la temporada i la composició de l'equip de salvament. Escoltem el tècnic, el Joan Álvarez.
2: Bueno, el Servei de Salvament i Socorrisme està dividit, bueno, són aproximadament una trentena de socorristes que bueno, es van tornant i estan repartits arran de la platja i consta de 5 mòduls d'atenció sanitària immediata i 13 punts de vigilància repartits per tota la platja. I tot això està coordinat des del Club Nàutic i bueno, que és el centre de coordinació de salvament i socorrisme, que amb el que tenim nosaltres contacte directe en cas de que es produeix qualsevol incidència, pues, poder gestionar la situació des de la nostra mateixa oficina.
1: A continuació, es visiten diferents punts claus de la platja, com és l'espai Dunar o les Guinguetes. Escoltem el regidor de platges, el Marc Soler, en relació a la visita.
3: Visitaremos también los chiringuitos. Nosotros tenemos 12 chiringuitos en la playa de Castilldefels, en la arena. Aparte están los del paseo, pero los 12 que están dentro de la arena. Y estamos muy contentos del formato de chiringuito que tenemos. La verdad que creemos que es un motor añadido de la gastronomía de Castilldefels. Y este año hemos querido volver a implementar un poquito más para dinamizar un poquito más la playa, que pueda hacer alguna actividad de música, que todos los chiringuitos puedan tener música. Entendemos que dividir la playa en 5 kilómetros, que todos los chiringuitos puedan tener un poco de música, creemos que es positivo.
1: Durant l'acte també es presentarà el funcionament dels serveis de neteja i manteniment, així com els recursos destinats a garantir una platja més accessible, segura i preparada per l'arribada de veïns, veïnes i visitants. La biblioplatja Carme Romaní tornarà a obrir també aquest estiu al passeig marítim i el servei estarà disponible del 29 de juny al 28 d'agost durant les tardes de dilluns a divendres. I durant el recorregut també es posarà en valor l'espai Dunar situat a l'oficina de turisme de la platja, un centre d'interpretació que permet conèixer millor l'ecosistema Dunar de Castilldefels a través d'una proposta immersiva, didàctica i sostenible. Escoltem el regidor de platges, el Marc Soler.
3: L'espai Dunar és un espai muy importante, mucha gente igual no le da la importancia que tiene, pero es un espacio muy importante porque yo hasta no llegar a ser concejal de playas no tenía la concienciación de lo que representan las dunas. Las dunas son muy importantes, hay muchas veces que los vecinos, en los que me incluyo, no lo valorábamos y cuando ahora estamos viendo episodios de muchos municipios del norte de Cataluña que se están quedando sin playas con todas estas tormentas que han habido este invierno, que se les ha comido con el tema de la regresión del mar, la duna para la regresión del mar. Y la duna es un elemento natural que ayuda a que no tengamos tanta regresión al mar. Claro, muchas veces la gente no entiende eso y piensa, ostras, ¿para qué tanto inversión, no? Y tanto esfuerzo para mantener las dunas? Para eso, para parar la regresión del mar con las tormentas y con el cambio climático, cada vez es más ocurrente.
1: I la zona de kitesurf també formarà part de la visita. Escoltem les paraules del regidor de platges, el Marc Soler.
3: Nosotros el servicio de kitesurf lo implementamos en la legislatura del 2011-2015. Me acuerdo que yo fui concejal de deporte en aquella época. Es uno de los proyectos más, estamos más orgullosos y más contentos. Como sabéis, somos la única playa del área metropolitana de Barcelona que tenemos, que se puede hacer kitesurf en temporada de verano, de baño, y es un servicio que estamos súper contentos, que funciona muy bien, tiene muchos asiduos, viene mucha gente, es un perfil de gente que no viene a molestar, que viene a hacer deporte, que viene a pasarlo bien, que dinamiza nuestra playa. Yo siempre digo, cuando ves todas las cometas allí volando que están haciendo kite, es una foto preciosa.
1: Aquest servei funcionarà durant la temporada d'estiu de dilluns a divendres en horari de 3 a 7 del vespre amb control d'accés i compliment de la normativa específica per garantir una pràctica segura i ordenada, segons informen des de l'Ajuntament, i amb aquesta visita institucional es dona visibilitat al conjunt de serveis que fan possible el funcionament de la platja durant l'estiu, des de la seguretat i el salvament fins a la informació turística, la preservació ambiental, la lectura amb la biblioteca, platja i les activitats familiars i la pràctica esportiva. L'Administració Oberta de Catalunya va oferir els seus tradicionals ja reconeixements a les administracions catalanes que aposten per impulsar la transformació digital i el govern obert per millorar la vida de les persones. En un acte que va comptar amb la presència del secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat i autoritats públiques, Castelldefels va rebre un reconeixement per situar-se en el top 10 d'ajuntaments de més de 50.000 habitants que, segons els indicadors oficials, més esforços dediquen a la transformació digital i al govern obert. El guardó va ser recollit per Miguel Ángel Vázquez, el gerent de l'Ajuntament de Castelldefels, que va assistir a l'acte en representació del mateix. Escoltem declaracions del gerent municipal.
4: Aquí estem fent un esforç per ser un ajuntament molt transparent amb les decisions que es van prenent, amb com es van procedint tots els expedients, i intentem respondre d'una manera el més àgil possible a totes les sol·licituds que hi ha d'informació. I bueno, i aquí un organisme com el Síndic de Greuges que valori aquest esforç amb aquesta puntuació, doncs implica que s'estan fent les coses com s'han de fer, no? Que tampoc és que hauria de ser una notícia, sinó que totes les administracions haurien de funcionar de la mateixa manera, amb un 100% de l'efectivitat en aquest àmbit, no? Hem de ser transparents i la ciutadania ha de tenir confiança en que les coses que fan a l'administració es fan de la millor manera possible.
1: Aquest reconeixement demostra que l'aposta que l'Ajuntament de Castelldefels està realitzant per transformar digitalment el seu servei cap a la ciutadania, també la simplificació de tràmits i potenciar totes les eines del govern obert de cara a la ciutadania està donant resultats. Escoltem el gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
4: Hi ha dues maneres de comprovar-ho, no? d'accedir a aquesta informació. Una és la que posem nosaltres de forma ja proactiva a la nostra web. Nosaltres estem obligats a posar tota una sèrie de continguts de manera pública a la nostra web i ho fem habitualment i es poden trobar tant a la web municipal en qualsevol de les seves àrees o seccions. I també hi ha un àmbit específic de transparència on també retem comptes amb la ciutadania i, d'altra banda, doncs, demanant-nos la informació que considerin necessària respecte a qualsevol expedient que l'Ajuntament està tramitant o qualsevol decisió que s'hagi pres, no? Aquestes dues maneres doncs, certifiquen la forma en què l'Ajuntament està donant resposta a tots aquests requeriments de transparència.
1: I un altre dels reconeixements cap a l'Ajuntament de Castelldefels ha estat que per primera vegada ha assolit la màxima puntuació en l'avaluació anual que realitza la síndica de Greuges de Catalunya sobre el dret d'accés a la informació pública. Escoltem a Miguel Ángel Vázquez.
4: L'Administració Oberta de Catalunya té una sèrie d'ítems que valora cada any i que valora tots els ajuntaments, els diferencia en diferents categories. Nosaltres estem en els municipis de més de 50.000 habitants, o sigui, estem competint amb els municipis grans de Catalunya, la qual cosa fa que el nostre resultat sigui encara més, tingui més valor, i nosaltres li donem molt valor perquè, a més, estem fent un esforç per transformar digitalment la nostra administració. Teníem una web molt antiga fa uns anys, s'ha fet tota una gran inversió tant de recursos de personal com de recursos econòmics per transformar aquesta web i transformar el servei. I a partir d'aquí, a més, estem fent una sèrie de projectes vinculats a l'Smart City, a la transformació digital, doncs, que puguin afavorir la relació del ciutadà amb l'Ajuntament. Entre d'altres, doncs, hem fet un esforç per aconseguir que es puguin pagar online les taxes i impostos que tenim ara mateix, que es poden tramitar a través de la web, i també en simplificar tràmits, no? Sabem que l'administració pública és molt complicada, molt complexa, que els tràmits de l'administració són farragosos i estem intentant, doncs, que tot això es simplifiqui, i si un tràmit es pot fer en dos passos, que no es faci en 10.
1: Durant el 2025 s'han avaluat unes 1.000 administracions públiques de Catalunya i la nota mitjana obtinguda ha estat de 73 punts sobre 100. En aquest context, Castelldefels ha aconseguit la màxima qualificació possible. Escoltem el gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
4: El que tenim clar és que l'atenció personal no desapareixerà mai a l'Ajuntament, o sigui que nosaltres tenim encara una oficina d'atenció ciutadana que fa moltíssims tràmits, moltíssim, tots els tràmits de forma presencial, i estem intentant clonar tots aquests serveis que es fan de forma presencial, clonar-los a l'apartat digital, també perquè des del mòbil o des de l'ordinador a casa puguis fer qualsevol gestió. Aquest esforç sí que hem posat molts recursos perquè enteníem que era millorable i que doncs, havíem d'aconseguir que la gent, que si avui dia pots comprar qualsevol cosa en 4 segons, doncs havíem de fer que l'Ajuntament també qualsevol tràmit pogués acabar també dins de, en breu temps i des del teu mòbil. No? I aquest esforç és el que hem estat fent aquests darrers anys i bueno, que s'ha valorat i que ens ha ficat dintre del top 10 dels municipis més digitals dintre de tot Catalunya, dels municipis de més de 50.000 habitants. Crec que el número 1 va ser Reus, o sigui, estem competint amb les ciutats grans de Catalunya i estem per davant de tota la resta, o sigui que molt satisfets, molt contents.
1: D'aquesta manera, l'Ajuntament avança cap a la possibilitat que els tràmits municipals es puguin fer també de manera digital i no només presencial, amb l'objectiu que es puguin completar íntegrament per internet. Escoltem el gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
4: Totes les gestions que es poden fer presencialment hem d'aconseguir que el 100% es puguin fer digitalment. Era l'objectiu que es va encarregar a l'àrea de transformació digital de l'Ajuntament, que el primer que van fer en aquest mandat va ser canviar el nom de l'àrea d'informàtica tradicional perquè veiessin que nosaltres no volíem parlar d'informàtica, sinó volíem parlar d'una cosa més ambiciosa, que és la transformació digital, i això, diguem-ne, que era una dinàmica que volíem traslladar a la casa. I és el que estem fent. Tothom sap que un tràmit ha de ser el més simple possible, que si pot ser en 3 passos millor que en 10, que és el que ha succeït tradicionalment en l'administració, i que s'han de poder culminar tots els processos doncs, fins al final.
1: Aquest reconeixement posa en valor la feina transversal que es du a terme des dels diferents serveis municipals per continuar avançant cap a una administració més transparent, accessible i orientada a facilitar el dret a la ciutadania a accedir a la informació pública i a la realització dels tràmits de manera més ràpida i eficient. Ahir van començar els treballs previs per a la instal·lació de nous elements d'ombreig a la plaça de l'Església. Escoltem a Jordi Serret, cap d'unitat de l'Espai Públic i Serveis.
5: Recordem, l'any passat ja vam fer una primera prova instal·lant uns daus de formigó en superfície que feien com una mena de base i a partir d'aquí instal·làvem uns postes amb uns tensors i unes lones. Doncs, bueno, vam veure que va funcionar força bé, va tenir molt d'èxit i bueno, la ciutadania ho va agrair molt. I aquest any el que hem decidit és millorar una miqueta més la instal·lació i substituir aquells daus de formigó que teníem en superfície per el que serien unes cimentacions o uns daus soterrats a nivell de paviment. Val? De manera que a partir d'aquí fixarem també les columnes i que són les que suportaran les lones d'una manera que siguin fàcilment desmuntables i que no generin més volum ocupat i millorem l'estètica respecte a la instal·lació que vam fer l'any passat com una mena de prova. L'objectiu final doncs, bueno, és obtenir una zona d'ombra que cada cop és més necessària amb tot el tema de canvi climàtic i garantir que tots els actes que es facin durant l'estiu doncs, tinguin zones d'ombra i que la ciutadania doncs, estigui més còmoda.
1: I avui és el segon dia on s'ha dut a terme aquesta obra civil que inclourà la demolició de paviments, la preparació de les fonamentacions i la posterior reposició dels espais afectats. Els treballs es faran amb dues bandes de la plaça. Escoltem a Jordi Serret, cap d'unitat d'Espai Públic i Serveis.
5: Les fases, la primera fase, diguéssim que és la que ocasionaria més molèsties, al final no deixa de ser de fer les cimentacions. És a dir, hem de foradar el terra, s'han de fer uns fonaments i això implica doncs, bueno, doncs una mica de soroll i moviment de residus, de construcció, i per tant és la fase que ens dificulta una mica més de compatibilitzar amb tots els actes. Un cop tinguem aquestes cimentacions, la segona fase és molt ràpida, que al final és penjar, punxar les columnes i amb a través d'uns tensors instal·lar les lones. Però bueno, aquesta segona fase són 2 dies de feina.
1: I demà dimecres està previst completar els acabats amb els registres i deixar el formigó en procés d'enduriment. La intervenció culminarà el dilluns 8 de juny amb el muntatge dels suports i de les lones d'ombreig que permetran generar nous espais de protecció solar a la zona.
6: Hasta notícia aquest dimecres.
1: Castelldefels ha enviat a validar el nou pla municipal de protecció civil per reforçar la resposta davant possibles situacions d'emergència. Aquest document, que conté el pla de protecció civil municipal, ja ha estat elaborat per l'Ajuntament i ara es troba en mans de la Generalitat de Catalunya, que n'ha de fer una primera revisió tècnica abans que el document continuï la seva tramitació. Escoltem el regidor de protecció civil, el Marc Soler.
3: Es un documento que lo que hace es marcar todos los protocolos en el momento que pueda haber cualquier alerta, cualquier situación de emergencia, tener bien marcado todos los protocolos de actuación desde todas las áreas del ayuntamiento. Este documento se lleva muchos meses trabajando con los técnicos del área de protección civil. Este documento se ha entregado ya a la Generalitat de Cataluña. Estamos a la espera de que nos den el visto bueno, si se tuviera que retocar cualquier cosa, y en el momento que nos lo pasen lo tendremos que pasar a pleno aprobación por todos los grupos municipales.
1: Parlem del DuproCIM, tal com indica el seu nom, és el document únic de protecció civil municipal i es tracta d'un document que la Generalitat de Catalunya requereix als municipis, especialment els de més de 50.000 habitants, per planificar i coordinar les actuacions en matèria de protecció civil. Escoltem el regidor de Protecció Civil, el Marc Soler.
3: Documento muy amplio, muy bien trabajado. Que te pongo así un ejemplo, pues cuando tenemos alerta por tormenta, pues especifica desde todas las áreas pues qué hay que hacer, si hay que levantar invernales, si hay que hacer una limpieza, pues todos los protocolos que habría que hacer, si va a haber frío, pues hay que avisar a gente que duerme en la calle para acondicionarles un espacio, pues en el tema del mar, como tenemos la playa, pues si hay de mareas también, pues todos los protocolos que hay que activar. Y este documento, pues eso lo tenemos ya elaborado, entregado, a ver que nos den el visto bueno desde la Generalitat para cuando nos lo devuelvan, pues pasarlo a pleno y aprobarlo por todos los grupos.
1: Com va assenyalar el regidor de Protecció Civil, un cop es rebi el retorn corresponent al DuproCIM, s'haurà de portar al ple municipal per a la seva aprovació i després continuar el procés fins a l'homologació definitiva. La xocolata torna a bategar Castelldefels amb el projecte Xocolata de Castelldefels 1792, una iniciativa impulsada pel Gremi d'Hostaleria. Escoltem l'historiador, el Jordi Tresserres.
7: En el marc del treball que estic fent des de fa bastants anys, no, de recollir receptes sobre la cuina de Castelldefels, dins el recull que havia fet mossèn Codinac, que va ser un dels rectors de la barroquia de Santa Maria de Castelldefels, hi havia una recepta de Can Roca, una recepta d'una xocolata que es feia, que s'havia fet arrel de la inauguració de les basses de Can Roca, no?
1: La iniciativa recupera una tradició històrica vinculada a les basses i la font de Can Roca, inaugurades a finals del segle XVIII com un dels principals espais socials i festius de la ciutat. La història remunta quan la Josefa Samartí i el seu fill Josep Roca Samartí van impulsar la construcció d'una mina d'aigua als terrenys de Can Esteve de Puig de Gall i la Casa de l'Horta. Escoltem l'historiador, el Jordi Tresserres.
7: És una família de droguers i de confiters, vull dir, la gent que venia productes químics, drogues, no?, que en aquella època com se denominaven, això venen les drogueries, no?, i també venien productes que venien d'arreu, no?, de les colònies, sobretot espècies, te o el cacau per fer la xocolata. I llavors doncs, van fer una xocolatada, en aquella època, doncs, fer xocolatades era també un símbol de poder, però ell va fer una xocolatada oberta a la gent del Castelldefels d'aquella època, no? I es va guardar aquesta recepta que es continuava fent. Ell ho va fer pel 15 d'agost vull dir, per la festa major d'estiu, però després va continuar, diguéssim, obrint les bases de Can Roca per continuar fent aquestes xocolatades, i després s'ha mantingut una mica lo de anar a les bases de Can Roca, doncs fins ara, no? Vull dir, de fet ara és una àrea de pícnic també que es pot anar-hi.
1: Inspirat en aquest llegat, el projecte actual reuneix pastissers, gelateries i restaurants de la ciutat per reinterpretar receptes històriques elaborades amb la xocolata.
7: Amb el gremi doncs vam estar comentant amb el José Luis Aguilera, que és el de la pastisseria Canyamars, que és el que coordina aquests temes més centrats en la reposteria, podríem dir així, del gremi. I, evidentment, doncs, amb en Xumi, que és el president del gremi, i llavors vam pensar, ostres, amb el Guillermo Massana de l'Ajuntament, que estàvem allà, també amb el Xesco, de Notícies de Castelldefels, que ell doncs, està en un projecte de promoure també, bueno, que estem tots treballant, donant-li suport amb la ruta de la xocolata. Llavors es va dir, ostres, doncs, aquesta recepta, doncs, el Patxi Larrea és equatorià, té un coneixement doncs, d'aquests cacaus fins, no?, que eren els que en aquella època eren importants, com el cacau fi d'aroma de l'Equador, i té també un obrador a Castelldefels, i clar, té la, diguéssim, podríem dir, té la tecnologia per poder-ho fer, i sobretot la creativitat per transformar una recepta del segle XVIII a una recepta amb una textura de xocolata que ens agradi ara, no?, vull dir, per poder aplicar.
1: La recepta original documentada per l'historiador Jordi Tasserras ha estat reinterpretada pel mestre xocolater el Patxi Larrea, reconegut internacionalment per les seves creacions amb cacau fi d'aroma. La nova xocolata es podrà degustar en format rajola com a beguda tradicional i també integrada en elaboracions de pastisseria i cuina local.
6: Ha estat notícia aquest dijous.
1: Castelldefels ha celebrat aquest matí l'acte de cloenda del projecte Estimem Castelldefels, una iniciativa impulsada pel Centre de Recursos Pedagògics de Castelldefels i amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. La jornada ha tingut lloc a la plaça de l'Església amb la participació de l'alumnat de primària, secundària i docents i representants municipals. Escoltem a la Maria Josep Uro, la directora del Centre de Recursos Pedagògics.
8: Per nosaltres aquesta cloenda és un motiu de celebració d'una feina feta al llarg de tot el curs, tant per alumnes de primària com de secundària, que venen a mostrar el que han fet, els seus resultats, i a compartir-ho amb la resta de companys que han fet coses semblants en un altre centre i que no en són conscients. És un dia de celebració, bàsicament. Participen en el projecte 10 centres, 8 de primària i 2 de secundària. D'acord? I a la cloenda venen tots menys un que tenia un esdeveniment i no pot venir. Però en principi 9 centres vindran avui aquí.
1: L'objectiu és fomentar les vocacions científiques, tecnològiques, artístiques i matemàtiques entre l'alumnat de la ciutat. Escoltem el tècnic d'educació del Centre de Recursos Pedagògics, l'Antoni Alberic.
9: És un projecte que gira al voltant de les STEAM, la ciència, l'enginyeria, la tecnologia i les matemàtiques, que vincula l'alumnat de primària amb l'alumnat de secundària. L'alumnat de secundària, durant tot el primer trimestre, es forma amb els seus professors a l'institut per anar a les escoles de primària amb un aprenentatge servei, un servei comunitari, a ajudar els alumnes de primària a tirar endavant els seus projectes. Són projectes que volen resoldre problemes que tenim a la ciutat de Castelldefels. Ciutat sostenible, al voltant de la contaminació, ciutat inclusiva, amb persones amb discapacitat, ciutat amiga, tercera edat i problemes de salut, ciutat deliciosa, perquè Castelldefels és una ciutat on la gastronomia és molt important. I tots aquests projectes que estan vinculats amb la ciutat, l'alumnat, a través de la ciència i la tecnologia, el que busca és resoldre algun problema. Com la ciència i la tecnologia poden millorar la vida de les persones.
1: La cloenda s'organitzarà en tres espais diferenciats, ens ho explica la Maria Josep Puró, la directora del CRP.
8: Hem dissenyat tres espais rotatius, és a dir, els alumnes de cada grup classe es divideixen en tres minigrups i van rotant. Hi ha un espai exposició on els alumnes mostren a la gent que vingui, a pares, famílies, docents, altres companys, tota la feina que han fet a través de fotografies, de vídeos, de pancartes, de mostra, tot el que han fet, i la seva responsabilitat en aquest espai és explicar a tothom que ve què han fet, per què ho han fet, quines dificultats han tingut, etc. a nivell tècnic. Després hi ha un altre espai on tots els gadgets, perquè l'objectiu de cada projecte és dissenyar un gadget tecnològic per solucionar aquell problema, sigui d'inclusivitat, sigui de sostenibilitat. Llavors tindrem un espai demo amb la col·laboració de l'OnLab de Castelldefels, on els alumnes demostraran com funcionen els seus gadgets. Per una banda hi ha cotxes que van amb energia solar i després altres que són gadgets, doncs, de, per exemple, doncs, bastons per gent que és invident, que tenen sensors, bueno, hi ha una gran varietat de coses. Doncs tenim un espai demo on els alumnes faran la demostració de com funcionen aquestes coses que han dissenyat.
1: I el tercer espai porta per nom l'espai experiència, tal i com assenyala la directora del centre.
8: I després tenim un tercer espai, que és l'espai experiència, on els alumnes expliquen què ha significat per ells haver fet aquest projecte, no a nivell de coneixements ni de competències adquirides, sinó a nivell de vivència. Què ha canviat en ells després d'haver fet aquest projecte? I aquí és el moment en què es troba primària i secundària, doncs fem un reconeixement als alumnes secundària per la gran tasca que fan, perquè sense el seu suport, com ha dit el meu company abans, aquesta estructura d'aprenentatge-servei no seria viable el projecte, no? I en aquest espai experiència, doncs, li fem un petit reconeixement.
1: Durant el curs, els centres participants han disposat, amb el suport de l'Ajuntament, de kits de robòtica, sensòrica i programació per desenvolupar les seves propostes didàctiques. Tot plegat s'emmarca en el Pla Educatiu d'Entorn de Castelldefels, que impulsa iniciatives educatives com aquesta. I en total, el projecte ha comptat amb la participació de gairebé 800 alumnes de diferents escoles i instituts de Castelldefels. L'acte institucional ha començat avui a les 10 amb la presentació de la jornada i la benvinguda del regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, el Ramon Amador, i posteriorment l'alumnat ha explicat la seva experiència i ha rebut els diplomes de reconeixement. Les obres de la nova estació de bombament d'aigües pluvials de Castelldefels continua avançant. Es tracta d'una infraestructura clau per millorar la protecció de la zona urbana davant possibles inundacions i per reforçar la gestió ambiental de l'entorn i dels espais naturals del municipi. En aquest context, el passat dimarts, la cap de secció de Via Pública i Medi Ambient, la Montse Vinyes, va visitar una estació de bombament d'aigües pluvials a la Comunitat Valenciana. La visita va permetre conèixer de prop el funcionament d'un equipament similar i resoldre qüestions tècniques relacionades amb el manteniment i la gestió d'aquest tipus d'infraestructures. Segons ha explicat Vinyes, la trobada ha estat un pas més en el treball de preparació que està duent a terme l'àrea municipal de Via Pública i Medi Ambient. Escoltem les explicacions per part de la Montse Vinyes.
10: Aquest dimarts ens hem desplaçat a València, a la zona de l'Albufera, tècnics municipals i tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua, per veure una estació de bombament que hi ha allà, que té una funció molt semblant a la que està construint l'ACA al nostre municipi. Aquesta estació té la mateixa funció que és, en cas de nivell alt de l'aigua de mar, quan el sistema hidràulic no desaigua, necessita la pressió que es dona des de l'estació de bombament. La visita la fèiem per dos motius. Un era, donat que encara nosaltres no hem acabat l'obra i encara hi ha alguns aspectes dels quals hi ha més d'una opció, poder compartir l'experiència amb aquest municipi que ja fa temps que la té en marxa, per veure a vegades quin sistema genera menys problemes, és més òptim o té un manteniment més fàcil. L'altre punt, també relacionat amb el manteniment, era la freqüència de neteja de diferents coses, de supervisió i de tot el software també, que hi ha un programa que s'instal·la que permet gestionar tota aquesta estació de bombament i bàsicament ens va semblar molt útil tant a l'Agència Catalana de l'Aigua com a l'Ajuntament fer aquesta visita d'ahir al matí per aprendre de tècnics que ja tenen aquest sistema en marxa i, òbviament, ja poden aportar moltes coses. Ens ha estat molt útil i ara mateix, doncs, tant per acabar l'obra com per preparar tots els plecs de manteniment d'aquesta estació de bombament i de la resta d'estacions de bombament que tenim al municipi, doncs ens haurà estat molt útil.
1: Es tracta d'un projecte de gran envergadura fruit del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, que ha d'ajudar a millorar la resposta de la ciutat davant episodis de pluges intenses. El projecte té un cost total de gairebé 15 milions d'euros. La CAN assumeix més del 80% del finançament, mentre que l'Ajuntament hi aporta uns 2,5 milions d'euros corresponents a l'IVA conjunt de l'obra. La cap de secció de Via Pública i Medi Ambient, la Montse Vinyes, ha fet una revisió de l'estat actual dels treballs que van començar a principis del mes de març. Escoltem a Montse Vinyes, que ens detalla quin és l'estat actual de les obres.
10: L'estat d'avançament de l'estació de bombament d'aigües pluvials que està executant l'ACA és l'estat de moment és correcte segons la planificació prevista. S'estan fent tasques de formigonat, s'estan col·locant ja alguna comporta, s'estan fent moviment de terres del canal d'entrada, que és la connexió amb el canal existent on entrarà l'aigua que serà bombejada. S'estan fent rebler dels murs que hi hem fet, i el que sí que hi ha és que la setmana vinent ja hem avisat a tot l'àmbit educatiu i esportiu de la zona. La setmana vinent està previst treure unes palplanxes, no totes, perquè estem intentant endarrerir-ho al màxim, perquè com a mínim equipaments escolars que acaben el juny no siguin afectats, i per tant ho deixàvem per aquest període, però sí que hi ha dos dies que s'hauran de retirar aquests palplanxes per continuar avançant amb l'obra, i això serà la setmana vinent. Com dèiem, avisat a equipaments esportius i als equipaments educatius, perquè té les molèsties que va tenir quan es van clavar, és a dir, hi ha certes vibracions i cert soroll. Però com dèiem, avancen amb la previsió estimada, de manera que esperem a final d'any que aquesta estació de bombament encara no hagi fet tota la fase de posada en marxa i de comprovació al servei, però sí que les obres estiguin acabades.
1: El termini d'execució previst és de 12 mesos, als quals s'hi afegiran 3 mesos més de proves de funcionament i posada en marxa de la nova instal·lació, una infraestructura que permetrà desplaçar majors volums d'aigua i minimitzar l'entrada d'aigües residuals a Dolla del Rei, una zona humida catalogada d'interès ambiental. També contribuirà a millorar la qualitat de les aigües de l'interceptor i la gestió dels espais naturals del municipi gràcies a un millor control tant del volum d'aigua com de la seva qualitat. Les obres de millora de la infraestructura ferroviària entre el Garraf i Sitges finalitzaran el pròxim dilluns 8 de juny. Així ho ha anunciat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, la Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, el José Antonio Santaro, durant una visita als treballs executats per Adif als túnels del Garraf. La consellera Paneque ha destacat que es tracta d'unes obres tan molestes com necessàries per poder disposar d'un sistema de rodalies eficient, fiable i excel·lent. També ha valorat positivament que els treballs hagin pogut acabar abans del termini previst. Les actuacions han tingut una elevada complexitat tècnica i han consistit en el tractament, la reparació i la protecció de diversos elements de la infraestructura ferroviària en un túnel i dos viaductes situats al tram entre Sitges i Garraf. A més, també s'ha dut a terme millores en un pas inferior del nucli urbà de Sitges. I per la seva banda, el secretari d'Estat, el José Antonio Santaro, ha explicat que les obres, amb un pressupost superior als 3 milions d'euros, tenen com a objectiu reforçar la protecció i la resistència de les estructures davant els temporals i la corrosió marina. Els treballs iniciats el 15 de març han comptat des d'aleshores a la circulació per via única entre Garraf i Sitges per garantir la seguretat i la continuïtat del servei mentre s'executaven aquestes actuacions. Un cop acabades les obres, el trànsit ferroviari es podrà restablir de manera progressiva durant els pròxims dies i setmanes.
6: Ha estat notícia aquest divendres.
1: El Castell de Castelldefels va acollir ahir una jornada dedicada a les ciutats intel·ligents i a les destinacions turístiques intel·ligents amb la participació dels responsables públics, experts en innovació i representants de diversos municipis. Escoltem declaracions del gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
11: Bueno, nosaltres aquí tenim un doble objectiu. Per un costat, nosaltres hem estat beneficiaris d'una subvenció molt important de fons Next Generation per desenvolupar una plataforma vinculada a la intel·ligència turística. Aquesta plataforma, que a més nosaltres l'adequem com una plataforma Smart City, utilitzem tota la banda de coneixement turístic i d'intel·ligència turística i la completem amb d'altra informació que ens ha de permetre poder gestionar, coordinar, conèixer i bàsicament prendre decisions en directe del que està succeint a la nostra ciutat amb diferents operatives que complementen aquesta intel·ligència turística. Aquesta gran plataforma Smart City, nosaltres per justificar aquesta subvenció havíem de promocionar i fer conèixer entre la ciutadania que hem fet aquesta plataforma, i una de les maneres que se'ns va ocórrer va ser organitzar una jornada on poguéssim explicar tant als nostres tècnics municipals perquè coneguin profundament la nova eina i a tècnics i polítics d'altres administracions donar a conèixer aquesta nova eina que estem utilitzant a Castelldefels.
1: La trobada ha servit per reflexionar sobre com la tecnologia, les dades i la intel·ligència artificial, a més de les plataformes digitals, poden ajudar a millorar la gestió de les ciutats i dels serveis públics en general i també, per altra banda, conèixer com s'han implementat altres projectes a diferents municipis. Escoltem declaracions del gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
11: Analitzar, conèixer, interpretar altres projectes, altres iniciatives d'altres ajuntaments que ens poden ajudar a fer més útil aquesta plataforma per nosaltres. I avui estem escoltant no només la nostra plataforma, els diferents tècnics que estan involucrats en aquesta plataforma, sinó també a tècnics i polítics d'altres ajuntaments que ens estan explicant què estan fent vinculats al món de l'Smart City i plataformes tecnològiques Smart City a d'altres ciutats.
1: D'aquesta manera, l'objectiu és aprofitar aquesta transferència de coneixement per fer més útil la plataforma que s'està impulsant aquí a la ciutat. Segons el gerent municipal, aquesta plataforma pot tenir aplicacions molt concretes per a la ciutadania.
11: Per exemple, coses molt útils, on aparcar quan vas a la platja, l'aforament dels grans esdeveniments o del passeig marítim un diumenge, que ens permeti saber si està havent concentracions massives de gent i hem d'enviar ja la policia per qualsevol cosa per regular aquest trànsit, conèixer quines afectacions hi haurà al mar quan hi ha una tempesta, si hi haurà inundacions en segons quin punt a Castelldefels i poder actuar prèviament, conèixer els delictes d'una forma més profunda, saber qui ha estat el delinqüent que ha fet qualsevol delicte i tenir més eines per poder localitzar-lo.
1: Entre d'altres exemples, també s'ha mencionat la possibilitat de saber on aparcar quan es va a la platja o facilitar el pagament online de taxes i impostos municipals.
11: Pagar el pagament online de totes les taxes i impostos municipals, la georreferenciació de totes les serveis, infraestructures que hi ha a Castelldefels i que facin que els nostres tècnics puguin treballar d'una manera més ràpida i també que el ciutadà es pugui beneficiar de conèixer qualsevol característica de qualsevol terreny, edifici que hi ha a la nostra ciutat. O sigui, l'operativa és amplíssima. És amplíssima tant que nosaltres comencem d'una base, que és l'operativa actual que té la plataforma, que s'anirà ampliant en el futur, implementant i afegint tots els sensors i totes les bases de dades que ens puguin arribar. Tota la informació turística del municipi, quanta gent hi som, on compren, quins són els punts més visitats per aquests visitants i turistes, però també tenim eines ja per saber si el trànsit és fluid o no a la ciutat, quines són les vies on hi ha més trànsit, on s'estan produint els accidents, analitzar en quins punts hi ha més denúncies policials, per què s'estan produint aquestes denúncies. O sigui, ja el ventall de serveis que dona la ciutadania per poder gestionar és amplíssim i estem parlant d'una gestió absolutament diferent al que hem conegut fins ara.
1: El gerent de l'Ajuntament també ha reflexionat sobre els reptes de les administracions locals en una societat cada vegada més hiperconnectada. Escoltem declaracions del gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
12: L'administració pública no acabem de ser conscients de quines són les prioritats actuals de la societat. És a dir, nosaltres, les administracions, hem vist que la societat ha canviat radicalment, que fa 25 anys, 20 anys, el mòbil no existia, o si existia ho feia només per trucar i rebre trucades, i en els darrers 10-15 anys, tota la nostra vida, amb un número d'hores cada cop més gran, passa a la nostra mà amb el nostre telèfon mòbil. Això significa que la nostra vida passa aquí dintre, però nosaltres continuem dedicant esforços, recursos, personal a d'altres àmbits de la ciutat que també són molt importants, que sempre ho han estat, però aquest que s'ha convertit en el principal de la ciutadania segurament no li estem donant la importància que té, no? Llavors, jo crec que el gran repte de les administracions passa per trobar aquests recursos per realment oferir aquests serveis a la ciutadania. No pot ser que a Castelldefels, a Gavà, a Viladecans, a Sant Boi, tinguem dificultats per pagar una taxa, un impost, des del teu mòbil, però que, per exemple, Amazon puguis comprar en 4 segons. No? Hem d'aconseguir que, si això és possible perquè Amazon, Apple o qui sigui ho està aconseguint, l'administració pública també ho aconsegueixi. I això és només conscienciar i dotar de recursos. D'on surten aquests recursos? Bueno, això és el gran repte dels gestors d'ara i del futur.
1: La jornada també ha posat el focus en el paper de la ciutat de Castelldefels com a destinació turística intel·ligent. Vázquez ha recordat que el municipi va ser un dels impulsors de la xarxa de destinacions turístiques l'any 2013 i ha destacat que aquest model permet avançar cap a una destinació més sostenible.
12: A través d'aquesta xarxa i de Segitur, que és l'organisme públic que va encetar aquesta xarxa, es poden aconseguir una sèrie d'inversions molt importants com la que ha aconseguit Castelldefels. És un projecte on el que t'està dient el govern és el turisme no pot ser d'una altra manera que no sigui utilitzant totes les eines que et dona a l'àmbit digital i l'heu d'utilitzar bàsicament per conèixer què passa a la destinació i poder tenir una destinació sostenible, que era bàsicament l'inici de tot aquest projecte, no? Utilitzar totes les eines que puguis per tenir una destinació sostenible. Què significa? Conèixer quina és la capacitat de càrrega del municipi, quanta gent pot assumir el municipi, on va la gent, què visita, què no visita, quins gustos té, com has d'adaptar la teva oferta a aquesta demanda. Hi ha tanta informació que et poden donar aquestes plataformes que és el que està impulsant aquesta xarxa de TI.
1: La trobada va comptar amb la participació de representants de diversos ajuntaments i organismes vinculats a la innovació, la transformació digital i al turisme intel·ligent.

0: I a aquesta hora més d'un milió de persones es congreguen a la plaça Cibeles de Madrid per assistir a la missa que celebra el Papa Lleó XIV. És la segona jornada del pontífex a la capital espanyola, marcada per la Diada de Corpus. Els sindicats d'educació mantenen la vaga per dimarts que ve, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona després de la reunió que van mantenir ahir a la tarda. Els docents també es manifestaran diumenge vinent a la ciutat de Barcelona. Els pediatres recomanen que les escoles i els instituts s'adaptin al canvi climàtic amb polítiques estructurals de salut pública davant de les calorades que hi ha a moltes aules. Avisen que els menors són més vulnerables i que les temperatures disparades als centres educatius generen un problema de salut pública i infantil. Alta hospitalària per als 5 catalans que feien la quarantena a Madrid com a mesura preventiva després del brot d'antivirus del mes passat al creuer Ondius. A partir d'ara hauran d'estar, però, 14 dies en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol. El Perú tria avui el nouè president de l'última dècada de la segona volta en unes eleccions marcades pels extrems. Freca a freca es disputen la presidència del país andí el candidat d'esquerres Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori. L'escriptor Andreu Carranza ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler per l'obra L'octau clima, un guardó, el més important dels premis literaris Ciutat Tarragona, que l'any passat va quedar desert.
1: Esports. En marxa les eleccions a la presidència del Madrid. El candidat a la reelecció, Florentino Pérez, ha votat a primera hora del matí. S'ha avançat a l'altre candidat, Enrique Riquelme, i ha rebut un bany de masses. Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar el Manchester City i assegura que anirà on el vulguin de veritat. Declaracions del migcampista després d'un amistós ahir al vespre en Portugal. El Barça de bàsquet jugarà les semifinals de l'ACB contra el Tenerife, mentre que el Madrid en queda fora i acaba la temporada en blanc per primera vegada des del 2011. Feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no quedava eliminat en la primera ronda.
0: Matí amb sol, amb només alguns núvols prims, passatgers poc importants. Les temperatures aniran pujant a mesura que vagi avançant al matí migdia, amb valors més pròxims als 30 graus a l'interior i als 34 a les zones més càlides de ponent. Només esperen alguns núvols baixos a la costa sud i nuvolades de tarda al Pirineu, amb algun ruixat puntual entre el Ripollès i la Cerdanya.
2: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 11 del matí, us parla Jaume Brufau. 1.200.000 persones segueixen a aquesta hora des del centre de Madrid la missa que està fent el Papa Lleó XIV. És la segona jornada del seu viatge a l'Estat, que avui està marcada per la festivitat de Corpus.
3: Comença a Ràdio Castelldefels la matinada esportiva.
4: Què tal? Bon dia i benvinguts a la matinala esportiva de Ràdio Castelldefels, l'espai on cada diumenge d'11 a 2 repassem l'actualitat esportiva del cap de setmana de la nostra ciutat. Avui és diumenge 7 de juny del 2026 i tot i que moltes lligues regulars ja han abaixat el taló, encara hi ha equips de Castelldefels que continuen lluitant per objectius molt importants com és l'ascens de categoria. Us parla Txell Ferrer i m'acompanya l'estudi en David Tocreque. Bon dia, David, com estàs?
5: Hola, Txell, bon dia. Content de tornar aquí a l'estudi.
4: Comencem ara un tram final d'aquesta temporada, que acabem ara al juny, i com cada diumenge qui ens acompanya a la taula de so és la Susana Lázaro. Quan passen 4 minuts de les 11, arrenca la matinala esportiva. Explica'ns, David, què ens espera avui el programa.
5: Avui, a la matinada esportiva, posarem el focus en els equips de Castelldefels que estan immersos en fases d'ascens i afronten els partits més importants de la temporada. Començarem parlant de bàsquet. El bàsquet femení Castelldefels ha disputat aquesta setmana la fase d'ascens a Lliga Femenina 2 i analitzarem com ha anat aquesta experiència amb Alfonso Valenzuela, responsable de l'àrea femenina del club. Tot seguit, canviarem de disciplina, però no d'objectiu. el Vistalegre està només dues eliminatòries de l'ascens a segona catalana i avui disputarà el partit d'anada davant el Masnou. Per conèixer com viu l'equip aquestes hores prèvies parlarem amb el seu capità Manel Jiménez. I a partir de 3:15, tota l'atenció se centrarà en l'hoquei herba. El Castelldefels Hoquei Club Masculí inicia avui el seu play-off d'ascens a la màxima categoria estatal. Seguirem en directe el primer partit de l'eliminatòria davant el Sardinero des de Santander. I quan acabi el maig, recollirem les valoracions dels protagonistes roxinegres.
4: Doncs molt pendents aquests tres equips que busquen el mateix repte, però abans d'anar amb els protagonistes, anem amb la primera ronda de resultats.
3: A Ràdio Castelldefels, la matinada esportiva.
4: Comencem amb el bàsquet femení, la fase d'ascens a la Lliga Femenina 2, que s'ha disputat aquests dies a Cartagena.
5: El bàsquet femení Castelldefels va debutar dijous amb una victòria ajustadíssima davant el club bàsquet d'Areva B per 57-56. Divendres, les castellafalenques van tornar a sumar un triomf molt important, imposant-se al club bàsquet nacional Santander per 52-60. I ahir al vespre van disputar el tercer partit de la fase davant del futbol club Cartagena B, que va acabar amb derrota per 55-64. Pel que fa als compromisos d'avui diumenge, a les 12 del migdia, el Castelldefels Hoquei Club disputa a Santander el primer partit del play-off d'ascens a la màxima categoria estatal davant el Sardinero. I tancarem la jornada amb futbol. A 6:45 de la tarda, a la Unió Deportiva Vistalegre jugarà al camp de l'Atlètic Masnou el partit d'anada de l'última eliminatòria per l'ascens a segona catalana. Els blaus són a només dos partits de completar una temporada històrica.
4: Doncs aquests són els principals resultats i cites esportives d'aquest cap de setmana. Anem ara a repassar els partits del bàsquet femení Castelldefels d'aquesta fase d'ascens. Ahir les Lila van veure com s'escapava el somni de l'ascens a la Lliga Femenina 2. Les Liles arribaven a l'última jornada de la fase d'ascens després de guanyar els dos primers partits, però la derrota contra l'anfitrió AIEC contra el Cartagena B justament les va deixar sense aquest premi. A veure, el primer partit, anem a repassar com va anar, David.
5: Doncs el primer partit, el Castelldefels va guanyar 57-56 a la Laguna a Dreva. Després va guanyar també el Santander 52-60. I bé, per últim va perdre el partit contra el Cartagena 55-64.
4: El Castelldefels, que estava en el subgrup 2 del grup A, van quedar empatades a punts juntament amb la Dreva B i el Cartagena B, però havien de guanyar o bé perdre per menys de 9 punts. No va ser el cas, per malauradament doncs s'han quedat a les portes d'aquest ascens. I doncs per analitzar com ha anat aquesta aventura, saludem ara l'Alfonso Valenzuela, responsable de l'àrea femenina del Club Bàsquet Castelldefels. Buenos días, Alfonso.
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
4: Han pasado unas horas desde este final del partido, os habéis quedado a las puertas de subir. ¿Con qué sensación volvéis de Cartagena?
6: Hombre, pues ahora mismo obviamente estamos un poco tristes porque el final ha sido cruel, al final ha sido por un punto. Y bueno, ahora mismo pues obviamente, aunque lo que hemos conseguido, lo que han conseguido las chicas es algo histórico para la ciudad y para el club, el haberte quedado tan cerca, pues necesitaremos unas horas para asimilarlo y ser conscientes de lo que han hecho.
4: Claro, antes de empezar la fase, si os hubieran dicho que llegaríais al último partido dependiendo de vosotras, ¿lo habríais signado?
6: Bueno, hombre, siempre que vas a unas fases

0: partido que los partidos que han planteado vuestras jugadoras ha sido de un altísimo nivel. ¿Cuál crees que han sido las claves para que el Castelldefels haya competido por el ascenso hasta el último minuto?
1: Bueno, yo creo que claro, hay mucha diferencia entre los clubes. Estamos hablando que nuestros rivales son clubes con presupuestos muy altos, con jugadoras semiprofesionales y con esto, entidades que invierten muchísimo dinero en los primeros equipos. Entonces, nuestras chicas tienen mucho mérito porque al final cada una tiene su trabajo, sus estudios. Nosotros somos un club con 400 jugadores y jugadoras. Lo importante del Castelldefels es que tenemos tantos niños y niñas jugando y luego tenemos la suerte que los dos primeros equipos pues tienen mucha pasión, mucho corazón y son un poco la locomotora del club y un poco donde se tienen que mirar los pequeños y las pequeñas. Entonces, esto es lo que nos ha llevado al éxito, ¿no? Esta humildad, que somos austeros, que sabemos que lo importante para nosotros son los equipos base y que luego pues disfrutamos de experiencias como esta en los equipos senior.
0: Claro. ¿Crees que la experiencia de esta fase de ascenso hará crecer todavía más el equipo ahora de cara al futuro?
1: Bueno, eso pensamos. Hemos detectado o hemos visto muchas cosas de las que se nos ha notado que somos novatas, ¿no? En no haber vivido antes este tipo de situaciones para manejar mejor la presión y saberlo trasladar también a los equipos inferiores, ¿no? Tenemos muchos equipos, han competido también en fases de Cataluña, el Senior B femenino, el Sub-20. Al final se trata, hoy tenemos el Infantil A jugando para ser campeón de Cataluña en Tortosa. Están jugando ahora mismo en las semifinales. Entonces, bueno, la clave o lo que buscamos es que cuantos más equipos nuestros jueguen este tipo de partido, este tipo de fases, pues más acostumbrados estaremos a ellas y mejor las resolveremos.
0: Lo comentabas, ¿no? El tema de la gestión, la presión, ¿no? ¿Cómo cambia la preparación mental de las jugadoras en este tipo de competición, en que es la fase de ascenso, en comparación, sobre todo en la liga regular?
1: Bueno, nosotros habíamos planteado día a día, incluso pues Mónica no les hablaba de los siguientes rivales, sino que íbamos viendo cada rival día a día. Hemos presentado eso, una eliminatoria a tres partidos, gestionando los minutos de las jugadoras, tal, pero más que adelantarnos a qué podía pasar el último día, pues ir gestionando. Eso ha sido un poco nuestra estrategia, que bueno, no nos ha funcionado por un punto.
0: Lo comentabas, después de jugar tres partidos consecutivos, ha sido una semana muy exigente. ¿Cómo está el equipo físicamente?
1: Bueno, me imagino que hoy tendrán, aún no he podido hablar con ellas, pero tendrán dolores en todas partes, golpes, cansancio físico y mental. O sea, las fases son muy, muy exigentes. Y ahora tenemos un viaje de vuelta a casa que tampoco es corto. Entonces, bueno, pues pasaremos unos días duros. Pero bueno, nos recuperaremos, no hay otra.
0: Ahora toca descansar, vacaciones merecidas, pero a partir de ahora, ¿cuáles son las primeras prioridades de cara a la próxima temporada?
1: Bueno, es muy pronto, ahora acaba de pasar esto, está todo en caliente, pero bueno, la idea, llevamos 10 años desarrollando la sección femenina con mucho éxito y la idea es seguir en eso. Ahora, concretar ahora, cuando apenas han pasado unas horas del último partido es difícil, pero bueno, ya te digo, aparte no solo tenemos primeros equipos, a partir de mañana tenemos puertas abiertas, se incorporan muchos niños y muchas niñas nuevas, tenemos que crear, tenemos 35 equipos, tenemos que ver otra vez cómo quedan los nuevos grupos, los nuevos entrenadores, al final nosotros tenemos una visión de club. Entonces, los dos primeros equipos tendrán su espacio y cuando toque pues se tomarán las decisiones siguientes.
0: El hecho también de tener el primer equipo jugándose, ¿no?, este ascenso por primera vez a Liga Femenina 2, ¿hay muchas solicitudes de niñas ahora que quieran venir al Castelldefels?
1: Bueno, ya llevamos años que nos pasa. Al final el baloncesto, fíjate que el boom que hay del fútbol, ¿no?, con la selección española, con el Barça, etcétera, y aún así el baloncesto sigue siendo el deporte con más licencias de chicas, tanto en Cataluña como en España, a bastante distancia aún del fútbol. Entonces, obviamente, el tener equipos en estos niveles hace, primero para las que ya tenemos en casa, ¿no?, que ya sus ídolos son,
0: claro,
1: mucho más cercanos, las pueden ver por la tarde en el pabellón y los domingos iban a ver el partido. y luego obviamente pues que muchas más niñas, sobre todo de la ciudad, se interesan por el deporte. Eso es un poco nuestro objetivo.
0: Ahora es un poco pronto, como bien nos decías, pero sin decir nombres, ¿crees que se prevén salidas, incorporaciones o sobre todo la intención es mantener el bloque de este año del primer equipo?
1: Sí, hombre, al final lo que queremos es consolidarnos y tener un poco de estabilidad. Cada año hay cambios, es inevitable. Tenemos alguna jugadora veterana. Entonces, bueno, seguro que hay cambios, pero siempre llevamos años intentando que esto sea un bloque estable, de ir modificando solo alguna pieza. Y bueno, durante las próximas semanas pues iremos viendo.
0: Sabiendo que la temporada que viene volvéis a estar en Supercopa, ¿cómo vais a plantear la temporada?
1: Bueno, al final la experiencia que hemos tenido este año nos empuja un poco a volver a intentarlo, ¿no? Pero bueno, depende también mucho de cómo quede el equipo finalmente, cómo estén los rivales, cómo nos recuperamos de este golpe. Al final hay muchos muchos temas que gestionar y que tratar y bueno, saldremos y lo intentaremos hacer lo mejor posible.
0: Alfonso, para terminar, si tuvieras que resumir esta temporada en una sola frase, ¿cuál sería?
1: Bueno, muy exitosa. En las próximas semanas nos daremos cuenta del hecho histórico que han conseguido estas chicas.
0: Pues Alfonso, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por la gran temporada que ha hecho el Castelldefels.
1: Gracias a vosotros, hasta luego.
0: Pues les paraules del responsable de l'àrea femenina del club bàsquet Castelldefels, que ha fet una gran fase d'ascens per primera vegada a la història del club. El sènior femení ha disputat a Cartagena aquesta setmana del 4 al 7 de juny. Aquesta fase d'ascens per competir a la Lliga Femenina 2, malauradament, no ha pogut ser. Va estar tot obert fins ahir a la tarda, a 8:15, que es va disputar aquest darrer partit del Castelldefels contra el Cartagena. Van perdre 55-64, com comentàvem. El primer parcial que el van dur a l'equip local, el Cartagena, per 14-21. En el segon quart, el Castelldefels va remuntar una mica i va quedar 14-15, però malauradament, i fins i tot en el tercer quart, el Castelldefels sí que es va aconseguir endur aquest parcial amb 13-8, però finalment a les acaballes del partit es va acabar decidint i decantant per a l'equip de Cartagena, que va aconseguir doncs batre aquest de 14-20 i endur-se a classificar-se en aquest cas per la segona posició de grup, un grup que ha estat igualadíssim amb equips molt, molt potents, com bé ens comentava ara l'Alfonso. I doncs una llàstima, però molt orgullosos de la feina que han fet aquestes jugadores i el staff tècnic. Una gran temporada del club bàsquet femení de Castelldefels, que després de guanyar per la Supercopa en la seva primera vegada en aquesta màxima categoria catalana, ha estat a punt de competir a Espanya. La temporada vinent la seguirem veient en aquesta Supercopa amb l'objectiu doncs d'intentar tornar a repetir aquesta gesta històrica d'aquesta temporada i a veure si més fortuna doncs, de poder-se classificar la temporada vinent per aquesta categoria més elevada, la segona, en aquest cas, estatal. Nosaltres ara saltem d'aquesta fase d'ascens del bàsquet per parlar del futbol, perquè aquesta tarda el Vista Alegre afronta el repte més important de tota la temporada. Després de superar amb autoritat el Camprodon a la primera eliminatòria del play-off d'ascens, els blaus disputaran ara l'última ronda que decidirà si la temporada vinent juguen a segona catalana. Bé, els de Marcel Armengol arriben amb confiança després del contundent 4-0 aconseguit diumenge passat a Can Vinader, un resultat que els va permetre certificar la classificació després del 0-2 a l'anada. Ara, però, el nivell d'exigència augmenta, el rival serà el Masnou, el tercer classificat del grup 3 de tercera catalana, un equip que va completar una gran fase regular amb 66 punts, 20 victòries i només 4 derrotes. A més, ara arriba a aquesta eliminatòria després d'eliminar l'Abrera amb un global de 5-0. Per la seva banda, el Vista Alegre ha signat una temporada molt sòlida amb 61 punts, 62 gols a favor i només 32 en contra, uns números que li han permès arribar a l'últim obstacle abans de l'ascens. I per parlar d'aquesta última eliminatòria, saludem a Manel Jiménez, el capità de la Unió Deportiva Vista Alegre. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
0: Com van aquestes hores prèvies?
2: Pues molt bé, estem il·lusionats, amb ganes de jugar a la final i amb ganes de fer un bon resultat per la tornada.
0: La setmana passada parlàvem de la importància de superar el Camprodon, missió complerta i, a més, amb molta solvència. Amb quines sensacions encareu el partit d'avui?
2: Doncs, bueno, després d'aquesta eliminatòria contra el Camprodon, jo crec que ens ha anat molt bé perquè ens ha donat molta confiança. Sabem que podem guanyar qualsevol equip i ara estem amb molta confiança. Llavors espero que això ens ajudi pel partit d'avui.
0: Com heu entrenat aquesta setmana?
2: Doncs els entrenaments han estat enfocats molt a part lúdica, passar-nos-ho bé. També som conscients de que només ens queden dues setmanes d'entreno, ens hem de passar bé, hem de competir, també eren tot exercicis de competició i això, sí.
0: Esteu en un gran moment. Què creus que necessitarà fer millor el Vistalegre durant aquests 180 minuts per acabar celebrant un ascens?
2: Jo crec que hem de fer el mateix que anem fent. Competir, ser un grup, començar sempre els partits forts, com estem fent, primers 15-20 minuts, i sabem que si el resultat està igualat, sabem que acabarem guanyant. Per què? Perquè els resultats ens estan acompanyant i això ens dona molta confiança.
0: El rival era previsible, finalment no hi ha hagut sorpreses. Què sabeu del Masnou?
2: Doncs jo personalment no sé res. Sí que és veritat que el nostre entrenador Marcel Armengol ha estat investigant i veient partits d'ells. Llavors esperarem avui que ens comenta d'ells i seguirem el que ens digui.
0: On creus que poden estar els seus punts forts?
2: Sí que sé que és un equip jove, ràpid, i jo personalment crec que serà un equip alegre i ràpid a l'atac.
0: De fet, els números diuen que és un equip molt potent. Hem fet 66 punts aquesta temporada, 77 gols a favor, només 4 derrotes. Què us indiquen aquestes dades?
2: Això, que és un equip fort i que no ens hem de confiar, però com deia, tenim la confiança de que sabem de que podem guanyar a qualsevol equip.
0: On creus que vosaltres es podeu fer mal?
2: Doncs com anem fent, jo crec que jugar per les bandes. Tenim jugadors molt ràpids a banda i és el que ens està donant els partits. Llavors, això, hem de seguir jugant en banda, a l'atac i no concedir en defensa, que últimament també estem molt bé enrere.
0: Una vegada més tindreu la tornada a casa. Prefereixes la tornada a casa o en aquest cas l'anada?
2: Sí, totalment. Sí, la preferim a casa, la tornada, perquè sabem que Can Vinader s'omple, com va passar la setmana passada, i ens ajuda molt. Tenim la grada repleta de gent i això és un bonus.
0: Per acabar, en teniu alguna baixa pel partit d'avui?
2: Tenim tres baixes. Sí, tenim tres baixes. Però bueno, ja com vaig dir l'altra vegada, qualsevol jugador que jugui està donant molt i ara mateix jo crec que no importa que jugui, perquè qualsevol ho fa molt bé.
0: Quines baixes són les que teniu?
2: Tenim Omar Bounou, i ara mateix no me'n recordo dels altres dos. Ara mateix no me'n recordo.
0: Bueno, tal com comentaves, realment esteu tots implicadíssims i esperem un gran partit aquesta tarda, que recordem serà 6:45 al camp municipal d'Ocata, davant del Masnou. Doncs Manel Jiménez, capità de la Unió Vistalegre, moltíssimes gràcies i molta sort.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs les paraules del capità en la prèvia d'aquest enfrontament d'aquesta tarda davant el Masnou, la tercera fase, en aquest cas l'anada de l'última eliminatòria per accedir a la segona divisió catalana. De moment tenim ja dos resultats, dos partits finalitzats, David.
3: Aquesta fase 3 d'aquesta eliminatòria van començar el Deportivo Paraguay contra la Unió Esportiva Aviac amb empat a 0 i el Sant Joanenc va guanyar 2-0 al Tiana. I bé, avui a partir d'un quart d'una tenim el Bellavista Milan contra el Soses I a partir de les 6 de la tarda tenim l'enfrontament entre el Futbol Club Bellcaire contra la Unificació Santa Perpètua, l'Olímpic La Garriga contra el Futbol Club Sils, La Selva, i per últim el partit que ja hem comentat, el Masnou contra el Vista Alegre.
0: Doncs molt pendents d'aquesta tarda, del que pugui fer el Vista Alegre en aquest primer partit de l'anada d'aquesta última eliminatòria, quan ara passen, són justament 11:45 del migdia, anem amb la ronda de resultats.
4: Estàs escoltant La Matinala Esportiva.
0: Anem amb el bàsquet femení, la fase d'ascens a Lliga Femenina 2, que s'ha disputat aquests dies a Cartagena. David.
3: Va debutar dijous amb una victòria ajustadíssima davant el Club Bàsquet Adareva B per 57-56. Divendres, les castelldefalenques van tornar a sumar un triomf molt important, imposant-se al CNB Santander per 52-60. I ahir al vespre van disputar el tercer partit de la fase davant el Futbol Club Cartagena B, que va acabar amb derrota per 55-64. Pel que fa als compromisos d'avui diumenge, a les 12 del migdia, el Castelldefels Hockey Club disputa a Santander el primer partit del play-off d'ascens a la màxima categoria estatal davant el Sardinero. I tancarem la jornada amb futbol. A 6:45 de la tarda, la Unió Deportiva Vista Alegre jugarà al camp de l'Atlètic Masnou el partit d'anada de l'última eliminatòria per l'ascens a segona catalana. Els blaus són a només 2 partits de completar una temporada històrica.
0: Doncs, com bé comentaves, ara la ronda del Castelldefels Hockey Club, que afrontarà avui el primer dels 3 possibles partits que decidiran si la temporada vinent juga a la màxima categoria de l'hoquei herbal, de l'hoquei herba estatal. Els roig-negres han hagut de treballar molt per arribar fins aquí, van acabar, recordem, 600 de la segona fase amb 16 punts i es van assegurar doncs la classificació per aquest play-off en l'última jornada. Al davant s'hi troba un Sardinero que ha patit molt aquesta temporada a la divisió d'honor A. Els càntabres van acabar penúltims amb només 6 punts i van aconseguir classificar-se per aquest play-off per mantenir la categoria just en l'última jornada, guanyant en aquest cas el CUE. I doncs,
3: 2-1.
0: Sí, sí, exacte. Doncs aquest serà un duel de contrastos. El Castelldefels busca l'ascens i el Sardinero lluitarà en aquest cas per mantenir la categoria. Recordem que el format és el millor de 3 partits. El d'avui és important, no serà definitiu. Avui juguen fora, i al camp del Sardinero. I el cap de setmana vinent l'eliminatòria viatjarà a Castelldefels dissabte i diumenge. Dissabte a la 1 del migdia, diumenge a les 12, que també viurem aquí en directe per veure si el Castelldefels aconsegueix pujar en aquesta màxima categoria, la divisió d'honor A d'hoquei herba. Fem una mica de prèvia d'aquest partit, David.
3: Doncs bé, com bé has comentat, no? Fase el millor de 3. Avui juguen fora de casa el campo municipal Ruth Beitia. Dissabte 13 de juny jugaran aquí a Via Fèrria, i en el cas de que quedessin empat a 1 a l'eliminatòria, es jugaria l'últim partit diumenge 14 aquí també a Via Fèrria. Com en aquest cas, l'equip d'avui local, bé, com has comentat, Txell, va guanyar l'últim partit de la Lliga Regular, de la Divisió d'Honor A, contra el Real Club Jolaseta per 2-1. Finalment va acabar 11, amb només una victòria, 6 empats i 15 derrotes. Pel que fa al Castelldefels, va empatar a 2 contra el Club Hockey Madrid Las Rozas el passat 16 de maig allà a Madrid, que bé, també va ser l'últim partit de l'última jornada de la segona fase del grup A de la divisió d'honor B.
0: Tenim precedents d'aquest partit? Entre Sardinero i Castelldefels?
3: No, en aquest cas no s'han enfrontat.
0: Doncs serà la primera vegada que el Castelldefels juga contra l'equip càntabre, contra el Sardinero. Ens pots explicar alguna cosa més, alguna dada que tinguem del Sardinero?
3: Bé, doncs en aquest cas el Sardinero ja té experiència en aquesta màxima categoria de l'hoquei herba masculí. I bé, serà un rival complicat pel Castelldefels, ja que el Castelldefels, tot i que porta ja també bastants ascensos de manera consecutiva, es notarà, no?, aquesta experiència que té el Sardinero en aquesta màxima categoria de la Lliga IATI d'hoquei masculí.
0: Clar, jo crec que això també serà clau, no? Aquesta diferència en l'experiència pot jugar més a favor, en aquest cas, del Sardinero, tot i així, doncs, el Castelldefels, que ha fet una gran temporada, i esperem veure un partit bastant igualat. No sé si tenim ja la convocatòria i l'alineació del partit.
3: Doncs sí, pel que fa al Castelldefels, ja tenim l'11 inicial, en aquest cas amb Nil Duladé a la porteria, amb defensa de 4, amb Àlex Ribas, que és el capità de l'equip, amb Jordan Thomas, amb Peters i amb May Moria. Pel que fa al mig del camp, tenim a Guillem Roda, a Nani i a Alexander Omar. I pel que fa a la zona d'atac, tenim a Àlex Ruzafa, amb Joan Manel Pujol i Ot Duladé.
0: Doncs aquesta serà l'alineació del Castelldefels, del Sardinero. Encara no en tenim dades, no?
3: No, estem encara esperant que actualitzin aquí l'acte.
0: T'atreveixes a fer porra del partit?
3: Complicat, eh? Però jo crec un partit molt, molt igualat, tot i que, bé, Castelldefels juga amb el punt, no?, amb el handicap que comença l'eliminatòria fora de casa. Però bé, no sé, tu què diries?
0: Va, jo m'atreveixo una mica al 2-1, un resultat ajustat. En aquest cas potser pot afavorir el Sardinero, tenint en compte, doncs,
3: que... Si tu estàs a favor del Sardinero.
0: Sí, veurem, esperem que ens equivoquem.
3: Sí.
0: Però recordem que tenim la tornada aquí a Castelldefels el dissabte vinent a la 1 del migdia, i a casa també el conjunt roig i negre es fa molt fort.
3: Jo signo l'empat.
0: Veurem. Doncs fem nosaltres una pausa i després tornarem per viure en directe aquest partit d'hoquei herba masculí. Fins ara.
5: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
1: Todos los viernes a las 10 de la noche.
2: Som-hi, Castelldefels, la matinada esportiva.
3: 4 minuts i seran les 12. En breus començarà el primer partit d'aquesta eliminatòria, aquest play-off per l'ascens a la divisió d'honor A del Castelldefels Hockey Club, que juga avui davant el Sardinero. Els jugadors que ja estan escalfant al camp. Fem una miqueta de prèvia. Hem fet abans 5 cèntims d'aquest partit dels dos rivals. Què ens pots comentar, David, dels jugadors?
4: Doncs bé, en aquest cas ja tenim l'alineació del Sardinero, ja la tenim actualitzada, sortirà en aquest cas el conjunt de Francisco Javier Saro, surt amb el porter amb Cristian Jesús García, amb el capità amb Pablo Rubio, amb Pablo González, amb Manuel García, amb Franco Andrés Quiroga, amb Agustín Rodríguez, amb Matías Bustos, amb Íñigo Burgos, amb Miquel Santiago, amb Laro Pozuelo i amb Juan Martín Gudiño. Aquest seria l'onze inicial del Sardinero.
3: Algun jugador a destacar del Sardinero?
4: Bé, en aquest cas el jugador del Sardinero, no? Seria el capità, no? Per la seva actuació en el que fa durant tota la temporada, en aquest cas a la lliga regular d'aquesta casa de primera divisió.
3: Repetim l'alineació del Castelldefels que l'hem dit abans d'aquesta pausa.
4: Sí, amb Nil Dulader a la porteria, amb defensa de 4, amb Àlex Ribas, el capità, amb Jordan Thomas, amb Peters, amb May Moria, amb el mig de camp, amb posició de 3, amb Guillem Roda, amb Nani i, en aquest cas, a la banda dreta, amb Alexander Omar. I pel que fa a la zona d'atac, amb Àlex Ruzafa, amb Joan Manel Pujol i amb Ot Dulader en aquesta banda dreta.
3: Doncs aquests seran els jugadors que arrencaran inicialment aquest enfrontament davant el Sardinero. Faltaran 2 minuts per les 12, a veure si començarà aquest partit en punt, que el seguirem en línia, el podrem veure des d'aquí, tenint en compte que el partit es juga a Santander. Esperem poder fer bé el seguiment d'aquest primer enfrontament, que recordem la tornada serà dissabte vinent a la 1 del migdia, serà el millor de 3, i diumenge a les 12 que jugaran tots els partits aquí a Castelldefels.
4: Doncs bé, Txell, sí, això ja és a punt de començar. Els 22 jugadors que bé ja han acabat aquest escalfament previ a l'inici del partit, ja bé, a escassos segons de que comenci aquest primer partit d'aquesta eliminatòria, no?, per saber qui ascendirà a la divisió d'honor A i, bé, en aquest cas, qui descendirà, no?, aquest descens a la divisió d'honor B.
3: Veiem els jugadors del Sardinero que ja comencen a sortir de la pista després d'aquest escalfament. Els del Castelldefels ja ho havien fet una estoneta abans, tot just estaven recollint el material d'aquest escalfament, i esperem que en breus arrenqui aquest enfrontament importantíssim pel Castelldefels, que busca jugar la temporada vinent a la Lliga IATI, a la màxima competició estatal, i el Sardinero que intentarà lluitar per salvar la permanència en aquesta categoria després d'haver-se classificat aquesta penúltima posició amb 9 punts, guanyant l'últim partit justament 2-1.
4: Exacte, és important, no?, el Sardinero que es juga, que mantenir-se un any més en aquesta categoria, en aquesta màxima categoria de l'hoquei herba masculí, i pel Castelldefels seria històric, ja que seria el primer cop a la història que ascendiria, no?, en aquesta lliga IATI d'hoquei masculí i bé, en aquest cas encadenaria diversos ascensos de manera consecutiva. Ara sí, ja bé, es col·loquen aquests 22 jugadors aquí a punt de saludar-se i bé, ara sí que sí, això ja a punt de començar.
3: Doncs recordem, abans que arrenqui, aquest Sardinero Hockey Club que ha guanyat només un partit, 6 empats i 15 derrotes. Va anotar aquesta a la Lliga regular 25 gols, una mitjana d'un gol com a 14 per partit, i va encaixar 91 gols, una mitjana de 4,14 gols pel partit. La diferència també està aquí en que el Castelldefels és un equip molt golejador.
4: Exacte, sí, sí, sobretot, i molt golejador i també, bé, encaixant el número de gols possible. Doncs sí, ara sí que sí, ja, ara sí es col·loquen a les seves posicions amb dos equips, aquí, bé, en aquest temps, no?, assolellat. Sí que bé, últimes indicacions, aquí bé, aquí fent rotllant amb dos equips, aquí en aquestes últimes indicacions.
3: A punt ja,
4: sí, sí.
3: Fan la salutació inicial, esperem que funcioni bé avui la connexió.
4: Sí.
3: I puguem seguir en directe el que transcorri en aquest terreny de joc de Santander.
4: Veiem aquí l'àrbitre, no?, comprovant, bé, en aquest cas, la xarxa, no?, de la porteria, que tot estigui correcte per, bé, començar aquest autèntic partidàs, no?, recordem, eliminatòria, el millor de 3. En aquest cas, avui, jugant allà al Campo Municipal Ruth Beitia. I bé, el cap de setmana vinent, recordem, el 13 i 14 de juny, aquí, al Camp Municipal de Via Fèrria. I bé, com hem comentat a l'inici, en aquest cas, l'últim partit jugaria Castelldefels si en el segon partit quedessin eliminatòria amb empat a 1.
3: I es col·loquen ja sobre el terreny els jugadors, el Castelldefels de negre i vermell i els del Sardinero blanc i blau. Faltarà ben poquet perquè arrenqui aquest enfrontament. I veiem com els jugadors s'animen entre ells, es saluden.
4: Doncs sí, ja queda res, ara sí, segons per començar aquest enfrontament.
3: Doncs de moment que em sembla que encara no arrenca. I bé, molta, molta emoció per viure aquesta fase d'ascens, la primera del sènior masculí. Recordem que el femení la temporada anterior vam ascendir a la Lliga Iberdrola i aquest any, malauradament, tornen a la divisió d'honor B, quan el sènior masculí busca fer-ho al revés, pujar aquest any a divisió d'honor A. A veure si amb aquesta gran temporada que han fet ho aconsegueixen. Avui és el primer de tots els partits. Quan al moment tenim alguns petits problemes per aconseguir veure en directe aquest enfrontament.
4: Doncs sí, ara ja sí que sí, col·locats els 22 jugadors, cadascun a la seva posició. Aquí, bé, en aquest cas, el Sardinero jugant a l'esquerra del camp, i en aquest cas el Castelldefels Hockey Club a la dreta. Últims segons abans de començar aquest primer quart.
3: Esperant que l'àrbitre indiqui l'inici del partit, tots ben preparats. No sé ara què està trigant tant en arrencar.
4: Si algú bé s'ha de col·locar alguna cosa de la bota. Ara sí, comença el partit, comença aquest partit. Del primer partit de l'eliminatòria per saber qui ascendirà l'any vinent a la Lligueta, compta amb el... i atenció, compta aquí amb el Sardinero, amb aquesta primera oportunitat del partit, a escassos segons de començar aquest enfrontament.
3: Doncs molt de compte, perquè pilota que ha perdut el Castelldefels molt a prop de la seva àrea i que el Sardinero ha aprofitat per muntar ràpid l'atac. Per sort han pogut defensar bé aquesta jugada del conjunt local, els roig i negres, i trauran ara de la frontal de l'àrea.
4: Atenció, ara comptarà amb aquesta jugada del Castelldefels.
3: Serà servei de banda que recuperarà ara el Sardinero. I veiem com ara munta l'atac al Sardinero per la banda dreta, a veure si podem veure bé el partit, perquè ara mateix el marcador s'està tapant gran part del terreny de joc i està complicat veure per on està la pilota.
4: Doncs sí, de moment partit molt igualat, compta aquí amb la pressió.
3: Veiem el Sardinero pressionant ben amunt, ha recuperat bé ara el Castelldefels prop del mig del camp, rep una falta el jugador castelldefelenc.
4: Ara compta amb la pressió, en aquest cas compta estic de Jordan Tomàs.
3: Pilota en llarg que tirava el Castelldefels, no ha anat al seu destí però l'ha pogut recuperar, pressió a la alta del Castelldefels que lluita per intentar aconseguir aquesta pilota en el terreny de joc ara del Sardinero.
4: La torna a tenir Jordan Tomàs amb el dorsal 28, se'n va aquí d'un jugador del Sardinero.
3: I de moment que sembla que només veurem el terreny de mig del camp. Les porteries no les veiem, per tant
4: càmera aquí
3: anirem explicant el que puguem veure a través d'aquest streaming, d'aquest enfrontament entre el Sardinero i el Castelldefels, que de moment s'està fent una mica complicada aquesta narració, però bé, esperem...
4: Bé, de moment no hem tingut que sigui cap jugada perillosa, no? De perill entre cap dels dos equips.
3: Bé, la primera ha sigut només arrencar el partit del Sardinero.
4: Ha hagut d'estar atent aquí
3: patint
4: a Mil Duladé.
3: Sí, el primer segon del partit, tot just a arrencar. Tenim ara el Castelldefels del mig del camp, a la banda dreta.
4: Sobretot compta amb el marcador, que s'està tornant una miqueta goig.
3: Veurem si pot funcionar bé al llarg del partit, si no anem fent el seguiment en directe amb el que puguem anar veient de la pàgina web de la Federació d'Hoquei, en aquest play-out d'ascens de la Lliga IATI.
4: Bé, primers 7 minutets d'aquest primer quart, 0-0 al marcador, excepte en aquesta primera jugada de perill del Sardinero, on Nil Duladé ha hagut de... Bé, aquí està molt, molt atent per aturar aquesta primera ocasió del Sardinero. Atenció, ara, compta amb aquesta lluita... Entre aquí Alexander Omar, no? Xander, aquí amb un jugador del Sardinero. Bé, atenció, ara compta amb el Castelldefels, ha tingut aquí la primera oportunitat. De moment fàcil per Cristian Jesús García, el porter del Sardinero.
3: Doncs la primera aproximació del Castelldefels. De moment tenim una ocasió per cada equip.
4: Sí, de moment enfrontament molt igualat.
3: Llàstima en aquesta última ocasió.
4: Estem en el... No. Sembla ser que és el primer penal córner del partit. Sí. Atenció, perquè primer penal córner a favor del club, del Hoquei Club Castelldefels.
3: A veure, aquí ocasió serà... molt important, a veure si es pot avançar en aquest penal córner al Castelldefels.
4: Important aprofitar aquesta oportunitat, aquesta ocasió, primera ocasió de gol, aquest primer penal córner del partit.
3: Es preparen els jugadors, la defensa del Sardinero.

0: atac per l'esquerra. I la pilota que finalment sortirà per fora de banda traurà el Sardinero. Doncs una primera ocasió bastant clara, la primera aproximació del Castelldefels en aquest minut 10 de partit, a l'inici d'aquest primer quart.
1: Una llàstima aquí al Castelldefels, tingut la primera oportunitat per intentar obrir aquesta llauna d'aquest partit importantíssim, aquest primer partit, el millor de 3.
0: Compte ara el Castelldefels que s'aproxima, entra dins de l'àrea. De moment aquests últims minuts que s'estan jugant força al camp del Sardinero. Veurem si sembla que ha sortit finalment per fora de porteria. Traurà el Sardinero, pressió ben amunt del Castelldefels per intentar recuperar la pilota en aquesta zona alta del camp. De moment bons minuts del Castelldefels, que impedeix al jugador número 4 del Castelldefels que pugui avançar per aquesta banda esquerra al Sardinero. Traurà de servei de banda enrere, jugant de banda a banda. Ben amunt aquí la defensa del Castelldefels, a veure si de moment estan posant les coses complicades al Sardinero, que no pot creuar de mig del camp. Segueix aquí a la banda esquerra. Bona defensa una altra vegada del Castelldefels, que està impedint progressar el conjunt de local. Ara sí que aconsegueixen contactar. Ja veurem aquí un canvi de jugador per part del Castelldefels. Entra el dorsal 40. Torna a intentar l'atac pilotada molt amunt, que no pot baixar el jugador per la banda dreta, el Castelldefels.
1: Important, no?, amb aquest primer canvi del partit, amb aquest surt el jugador del cadet, David Martínez, amb el dorsal 40. Bé, escassos minuts d'acabar aquest primer quart de l'enfrontament.
0: De moment, bons minuts del conjunt local, que tot i la petita despistada en aquest primer segon de partit, tot just quan ha arrencat, que ha tingut una ocasió al Sardinero, ara mateix porten ja molts minuts jugant en la zona d'atac, impedint que pugui progressar el Sardinero i posant les coses complicades al conjunt local.
1: Aquest Txell, bona posició aquí del Castelldefels. De moment, el Sardinero, que ara mateix entra en un tram del partit on li està costant apropar-se a la porteria del Danil Duladé. Així que bé, de moment el Castelldefels posant-hi les coses complicades, en aquest cas l'equip local. De moment aquí, bé, atenció, joc aturat de moment. Aquí, bé, de moment el Castelldefels. Ara serà torn del Sardinero. Pilota enrere. Compta aquí amb aquesta jugada d'atac del Sardinero Hockey Club.
0: Compte ara que progressa per la banda dreta el Castelldefels, intentava canviar de banda i contactar amb el seu company, han perdut la pilota, munta el contraatac ara el Sardinero. I no veiem que ha pogut passar perquè ha passat de mig del camp, però sembla que la càmera segueix enfocant ara la porteria del Sardinero, ja que tots aquests últims minuts estaven transcorrent en aquesta zona del camp.
1: Compte que intentava l'atac al Castelldefels, però ha estat aquí molt atent a la defensa del Sardinero, l'equip avui que juga de blanc. De moment, empat a 0 al marcador. El Castelldefels, que està sent un puntet més superior al Sardinero, a l'equip que avui juga a casa.

0: cap aquí jugador que ha pogut obrir aquesta llauna.
1: I molt, intentant bastant per aquesta banda dreta progressar al Castelldefels.
0: Compte ara que posarà la pilota en joc a Jordan Thomas, el defensa del Castelldefels, buscant aquí un company, aquí ve cop d'estic. Compte aquí amb la pressió de Manuel García, que ha impedit aquesta passada de Jordan Thomas. Aquí enrere, Manuel García, enrere. Atenció aquí en aquesta banda esquerra. Aquí Pablo González, enrere novament. Bé, de moment aquí partit de moment molt igualat. Compte bé aquí Peters amb el dorsal 5. Compte cop d'estic amunt. Intentant buscar un company. Atenció, perquè en aquest cas es preparen amb el dorsal 37, Àlex Ruzafa i Joan Manel Pujol, Jota, per bé, tornar a entrar aquí al terreny de joc. Esperant aquí a la banda. Ara sí, ara entra Joan Manel Pujol amb el dorsal 30, esperant aquí Àlex Ruzafa, tornar aquí a entrar al terreny de joc. De moment.
1: I el Castelldefels que està demostrant perquè ha estat un dels equips més competitius de la divisió d'honor B.
0: Exacte. Compte ara la té Matías Bustos. Intentava aquí Jota la intercepció d'aquesta passada. Compte, torna a tenir la Matías Bustos.
1: Ritme molt alt, amb aquesta sí. Pressió alta de tots dos equips. De moment que els castelldefelencs estan portant la iniciativa. El Sardinero, que pateix una mica per sortir de la seva pròpia meitat de camp. I ara veiem el joc està aturat. Encara no ha entrat el jugador del Castelldefels, Ruzafa, no s'espera encara per la banda.
0: Exacte. Ara sí que bé, se'n va. Ah, no, semblava que en aquest cas aquí semblava. No, de moment Àlex Ruzafa esperant el canvi. Semblava aquí que entraria a la posició de Tian Duladé amb el dorsal 17, però no, Tian segueix aquí a la banda esquerra. Però bé, Ruzafa esperant aquí a la banda. De moment, ara mateix el Sardinero amb la pilota, compta aquí a la banda esquerra. Ara, canvi al Sardinero. Entra
1: Laro Pozuelo.
0: Sí, amb el dorsal 99.
1: I ara sí que es fa el canvi del Castelldefels. Entra Àlex Ruzafa. I de moment ara, minuts, aquests últims minuts de poc joc. Pilota sí. Bastant, el joc bastant aturat, molts canvis. Els jugadors que sembla que faci bastanta calor, un dia molt assolellat.
0: Sí, sí, serà partit complicat.
1: Es farà llarg aquest partit.
0: Doncs sí. I atenció, perquè això, en el transcurs d'aquest partit hem tingut dues, en aquest cas una targeta groga i una targeta verda, en aquest cas targeta groga per Juan Martín, gairebé els primers 6 minuts, i per Agustín Rodríguez, una targeta verda. De moment, aquí bé, Segueix la igualtat al marcador. Torna bé, no ho canvia aquí al Sardinero. Entra el capità Pablo Rubio, torna a entrar aquí al terreny de joc.
1: Molt, molt, molt moviment a les banquetes de tots dos equips. De moment cap dels dos que aconsegueix perillar la porteria rival. Està costant aquí muntar les jugades amb molta, molt bona pressió alta de tots dos equips.
0: Doncs sí, de moment, de moment fins ara cap jugada perillosa en aquests últims minuts.
1: Només la primera del primer minut del Sardinero i el penal córner que ha tingut el Castelldefels. Poc més que ha transcorregut en aquest moment primer quart d'hora de partit, quan són les 12:22 del migdia.
0: Això perquè ve aquí l'àrbitre parlant amb un jugador del Castelldefels, un jugador del Sardinero, per una acció. Aquí bé, Guillem Roda a la banda esquerra, esperant que l'àrbitre xiuli que renudi aquí a la jugada. Ara sí, torna a posar-se en joc la pilota després d'aquesta aturada. Atenció, Guillem Roda, aquí nou canvi. De moment, un primer quart amb molts canvis.
1: Sembla que s'estiguin guardant una mica l'energia, no? Sí. Perquè queda, aquesta eliminatòria és llarga, cap dels dos equips vol arriscar.
0: Sí, a part es veu que és un partit on avui físicament serà molt complicat, en aquest cas per la temperatura.
1: I atenció perquè arriba el primer gol del partit. Ha marcat el Sardinero de penal córner al minut 13:48. Diego Saro, l'autor del primer gol, que capgira, que avança el seu equip al marcador en aquest partit que estàvem comentant molt igualat.
0: Doncs sí, arriba el primer gol, aquest primer gol que obre aquesta llauna, en aquest cas Diego Saro, aquí en el minut 14. Sardinero 1, Castelldefels 0.
1: Ha aprofitat bé en aquest cas l'equip local aquest penal córner per avançar-se.
0: Compte amb Sardinero que bé, intentava aquí una nova jugada, perill, aquí es lamenta. I atenció quan també torna a entrar Matías Bustos amb el dorsal 27 i bé, també un altre jugador que amb aquests nous canvis.
1: Molt bona passada en profunditat del jugador del Castelldefels, el dorsal 27, Matías, que ha intentat contactar amb el seu company i per sort ha sortit per fons de porteria. Sembla que s'ha animat una mica el Sardinero després d'aquest primer gol de partit.
0: Doncs sí, ara ha pujat la intensitat al Sardinero i ara, ara sí, arribem al final del primer quart. Recordem, Sardinero 1, Castelldefels 0.
1: Doncs quan falten 5 minuts per dos quarts d'una del migdia, anem amb la ronda de resultats.
2: Avui és diumenge i estàs escoltant La Matinal Esportiva.
1: Repassem els resultats d'aquest cap de setmana amb poc joc. Comencem amb el bàsquet femení, que ha disputat la fase d'ascens de la Lliga Femenina 2 aquests dies, des del 4 de juny fins ahir a Cartagena. El Castelldefels, que va debutar, com dèiem dijous, amb una victòria ajustadíssima davant el Laguna d'Areva B per 57-56. Divendres, les castelldefalenques van tornar a sumar un triomf molt important, imposant-se al Santander per 52-60, i ahir al vespre van disputar el tercer partit d'aquesta fase davant el Cartagena B, que va acabar amb derrota per les Lila per 55-64. I pel que fa als compromisos d'avui, diumenge, a les 12 del migdia, el que ha arrencat a Santander el partit d'hoquei herba masculí entre el Castelldefels Hockey Club, el Sardinero i el Castelldefels Hockey Club per jugar-se aquest ascens a la màxima categoria estatal i ara mateix es troben en el descans del primer quart quan el Sardinero guanya 1-0 al Castelldefels. I després tancarem aquesta tarda la jornada amb futbol a 6:45. La Unió Deportiva Vista Alegre, que jugarà al camp de l'Atlètic Masnou al partit d'anada de l'última eliminatòria per l'ascens a segona catalana. Els blaus són a només 2 partits de completar una temporada històrica. Quan ara tornen al terreny de joc els jugadors d'hoquei herba del Castelldefels i el Sardinero a punt per arrencar el segon quart d'aquest partit, que recordem, perd els roig i negres 1-0 després d'aquest gol de penal córner que ha anotat el Sardinero al jugador Diego Saro en un penal córner al minut 13 de partit.
0: Doncs, Itxell, ara sí, escassos segons de què comenci aquest segon quart. Veurem si el Castelldefels pot intentar empatar el partit i bé, seguir amb aquesta intensitat que amb la que ha començat el partit. Ara sí, comença el segon quart, els segons 15 minuts. Compta aquí amb... La tenia aquí Nani amb el dorsal 18. Ara traurà novament Jordan Thomas enrere per Àlex Ribas, el capità. De moment el Castelldefels amb el mateix plantejament que ha començat a l'inici del partit. Aquests 4 defenses, 3 al mig de camp i 3 a la zona d'atac.
1: I ara el càmera que ha decidit enfocar-nos només al porter del Sardinero. Sí, a veure si podem...
0: Bona jugada, el porter.
1: Sí, sí. A veure si aconseguim veure què està passant a l'altra banda del terreny de joc, perquè en aquests moments està atacant el Castelldefels. No podem veure, a veure si acaba en una ocasió de gol pel conjunt.
0: Total misteri.
1: Roig i negre. Ho intentarà aquí el Castelldefels. Sembla que la pilota ha aconseguit controlar-la al Sardinero. En defensa que baixen els jugadors al Castelldefels, muntant l'atac per la banda dreta del camp.
0: A veure, el Castelldefels... si pot intentar remuntar aquesta situació.
1: Encara queda molta eliminatòria per davant. Tot i així, el Castelldefels ha de reaccionar amb calma, sense precipitar-se, per intentar igualar primer de tot aquest enfrontament, que de moment van 1-0 al marcador.
0: Doncs bé, recordem, no? Diego Saro, que ha sigut el golejador del Sardinero, un Diego Saro que ha anotat el seu 3er gol de la temporada, després d'haver disputat 21 partits, amb el d'avui 22, i un total de 1.260 minuts.
1: Doncs el gol que ha anotat el Diego Saro...
0: Un jugador molt jove, un jugador de 21 anys.
1: Doncs detall important d'aquest jugador que té molt futur. I de moment que seguim sense saber què passa en aquest terreny de joc, que sembla que s'estan jugant uns quants minuts ara a banda contrària a favor del Castelldefels. De moment encara no arriba el gol del conjunt roig i negre. Quan intenta l'atac ara per banda dreta el Sardinero, compta, replega ràpidament el Castelldefels en defensa i sembla que...
0: Serà per al córner?
1: Sembla que podria ser un altre penal córner, sí, pel Sardinero. Molta atenció en defensa al Castelldefels, que abans ha arribat el primer gol així. Es preparen els jugadors... del Sardinero.
0: Tens aquí els jugadors de Miqui de l'As a intentar parar aquesta nova oportunitat del Sardinero, intentar que no, bé, en aquest cas, no omplin més la distància al marcador. bé, aquí es preparen, estan posant les proteccions de cara a aquest penal corner. Com t'es preparen i atenció. I gol, no? Sembla... No, serà nova oportunitat pel Sardinero.
1: Molt bona aturada.
0: Punt, sí. Ve aquí l'aturada de Nil Dulader. Sí, perquè ara bé, torna a preparar-se amb el joc aturat el Sardinero aquí per la banda esquerra. Ve aquí la defensa del Castelldefels. Compte aquí, ara s'anava aquí un jugador del Castelldefels. Compte per un nou canvi. Torna a entrar Alexander Omar amb el dorsal 4 al terreny de joc. Aquí, bé, el jugador que ha sortit en aquest 11 inicial torna aquí al terreny de joc en aquest segon quart.
1: Veiem a Miqui de l'As parlant amb l'àrbitre.
0: Això perquè bé, segona targeta verda per un jugador del Sardinero, targeta verda per Manuel García amb el dorsal 18. Atenció, portem ja gairebé bé, estem ja 5 minuts i mig d'aquest segon quart. L'1-0 que es manté al marcador. Aquí a favor del Sardinero, que avui juga a casa, al Campo Municipal Ruth Beitia. Aquí veiem un jugador del Castelldefels, aquí baixant, atenció, baixen aquí els jugadors, els seus companys, perquè s'està apropant novament al Sardinero. Bé, de moment, un segon quart bastant igualat, no? Veiem com, de moment, a excepció d'aquest penal corner del Sardinero, de moment el Castelldefels, que bé, no s'ha apropat a l'àrea rival.
1: No, poques arribades de tots dos equips, ens estan havent poques ocasions, costa muntar a l'atac, estan defensant molt bé tots dos conjunts, i de moment el marcador que es manté aquest 1-0, però molt, molt igualat.
0: Sí, sí, a veure... bé, sí, Miqui de l'As intenta canviar el sistema, no? Intentar, bé, fabricar una nova jugada de perill. Sembla aquí que Jota es prepara per entrar.
1: Veurem doble canvi pel Castelldefels...
0: Sí, tenim a Jota i també tenim, en aquest cas, el dorsal
1: Jordan
0: 28,
1: Thomas.
0: Exacte, Jordan Thomas, que intentarà tornar aquí al terreny de joc. Un Jordan Thomas que havia sortit aquí a l'11 inicial.
1: I veurem, perquè el càmera sembla que ha decidit que només s'enfoca a la porteria, en aquest cas ara, del Castelldefels. Sí. I és bona senyal veure que no hi ha jugadors en aquest terreny de joc, perquè vol dir que el Castelldefels està atacant.
0: Exacte. Ara tornem... Sí, ara sí, compta amb el Sardinero, veiem aquí a dos jugadors del Castelldefels tornant aquí a la defensa. De moment que Jota i Jordan Thomas segueixen esperant aquí a entrar. Ara sí, canvi. Atenció perquè torna a entrar al terreny de joc. En aquest cas,
1: Rosendo Torrent.
0: El número 14, exacte. Bé, no, un Rosendo que no havia sortit en aquest partit. Primers minuts d'aquesta eliminatòria pel dorsal número 14 per Rosendo Torrent.
1: Quan veiem que ara també entra Jordan Thomas.
0: Portant aquí, torna a entrar Jordan, aquí a la defensa.
1: Jugador destacat també del Castelldefels.
0: Bé, bona jugada aquí de Nil Dolader.
1: I de moment que se'l veu molt tranquil a Miqui de la sala banqueta, sí, amb els braços creuats, veient com està atacant el seu equip.
0: Observant els 11 jugadors, de moment, bé, no...
1: Tot un misteri el que està passant ara mateix, sí, sí, sí, a l'altra banda del terreny de joc. Esperem que a veure si amb fortuna hi pot empatar el partit al Castelldefels. Com a mínim veurem la celebració de Miqui, no? Si acaba entrant la pilota, perquè...
0: Ara s'amaga Miqui, ara Miqui s'amaga, ara torna.
1: Ens estan deixant aquí el detall, el primer pla del tècnic castelldefelenc, que ara es queixava, sembla que reclamava alguna jugada, compte perquè ara sí, sí, deu haver perdut la pilota castelldefelenc, si baixa ràpid en defensa. I la pilota que ha sortit per fora de banda recuperarà el Castelldefels. Trauran aquest servei de banda.
0: Compte a la banda, no? Està atent a Jordan Thomas. Ara atenció perquè nou canvi al Sardinero. Torna a entrar aquí, bé, en aquest cas, a Daniel Cuevas amb el dorsal 7. Aquí el jugador del conjunt de Francisco Javier Saro.
1: Bona defensa del Castelldefels, que ha tallat molt bé just a la línia de tres quarts el jugador roig-i-negre quan intentaven amb una passada profunda el Sardinero entrar dins de l'àrea. I ben atent aquí el Castelldefels. Compte ara que amb la pressió del Sardinero, a veure si poden avançar els jugadors de Miqui i de Las. Compte que perdo la pilota.
0: Compte amb aquesta pèrdua.
1: El Sardinero que entra dins de l'àrea.
0: Atenció. Sí.
1: I sí, ha arribat el segon gol del Sardinero.
0: Gol del Sardinero, gol de Daniel Cuevas. Bé, en aquest cas el minut 24 de partit. Això vol dir, bé, 6 minuts per arribar al final del segon quart. Arriba al segon, una llàstima amb aquesta jugada. Bé, en aquest cas, Nil Dolader no ha pogut evitar aquest gol.
1: Pèrdua molt compromesa, sí, justament a la línia 3 quarts, molt a prop de l'àrea, que ha muntat ràpidament el contraatac al Sardinero amb superioritat numèrica. Ha pogut anotar aquest segon gol d'acció i cop d'upa al Castelldefels, que justament tots dos gols al Sardinero han arribat quan el Castelldefels estava atacant més.
0: Doncs sí, Txell, sí, sí, i atenció perquè és el segon gol d'aquest jugador del Sardinero, de Daniel Cuevas, jugador de 20 anys, amb aquest 22 partits disputats, 1.260 minuts, i bé, aquest segon gol de la temporada.
1: De moment, tu ja has perdut la porra, encara la,
0: sí,
1: puc guanyar jo.
0: Ja, sí.
1: Però esperem...
0: Bueno, bé, esperem la remuntada. Que
1: esperem la remuntada, queda molt.
0: Minuts de segon quart, encara queda el segon, el tercer i l'últim quart. O sigui que de moment pot passar de tot.
1: Ara recupera molt bé la pilota el Castelldefels amb una passada enrere que s'ha equivocat el Sardinero i l'atac del Castelldefels.
0: Que... Sí, veiem aquí, no?, que quatre jugadors preparaven per entrar novament al terreny de joc. De moment ha entrat un. Aquí, bé, de moment en aquesta banda esperant aquí l'oportunitat. En aquest cas, el jugador... amb el dorsal 12, amb May Moria, esperant aquí tornar a entrar al terreny de joc, un May Moria que també havia entrat aquí a l'11 titular. Llàstima al Castelldefels, però bé, han de remuntar aquesta situació. De moment, a Miqui de Las, tranquil. Compte aquí, se l'emporta novament al Castelldefels. Ara sí, torna a entrar aquí al terreny de joc May Moria, amb el dorsal 12. Compta amb el Sardinero, que torna a apropar-se a l'àrea del Castelldefels. No, de moment ve aquí Nil Duladé i la defensa. El Castelldefels anava amb compte amb aquestes pèrdues en zona perillosa.
1: Sí, n'ha tingut unes quantes al llarg del partit, algunes que ha pogut aturar bé Nil Duladé, però malauradament aquesta última ocasió que ha acabat en gol amb el 0-2, 2-0 en aquest cas, que estan jugant allà. I de moment el que s'ha fet és que havia arrencat molt bé, però que sembla que li està... Mira, compta ara una altra sí, pilota robada, en aquest cas sembla que ha sigut en falta.
0: Mira, aquí ara sí, Miqui de es desespera.
1: I es queixava el jugador del Sardinero gens d'acord amb l'acció que ha xiulat l'àrbitre, però bé, ha sigut bastant clara com ha intentat robar aquesta pilota al Castelldefels i tornarà la pilota en joc pel conjunt de Miqui de Las.
0: Compte aquí, la demana el jugador del Sardinero, que està completament sol aquí a l'àrea de Nil Duladé.
1: Ara el Castelldefels està pagant encara algunes errades, no, de desconcentració, algunes passades que no acaben de ser bones del tot. Una llàstima perquè havia arrencat molt bé el conjunt castelldefelenc aquest partit. Jo crec que també aquest segon gol els ha fet mal. A veure si són ara capaços de tornar a recuperar aquell bon domini de joc i aquella intensitat del principi de l'enfrontament.
0: Sí, jo crec que els ha afectat una miqueta, aquest segon gol. No se l'esperaven, perquè bé, el primer gol sí que és veritat, ha de penar el córner, però bé, el segon amb aquesta pèrdua no se l'esperaven. Llavors, bé, ara hem d'intentar doncs, fer una mica de reinici i tornar bé, a començar com en el primer quart.
1: Compte ara la centrada del Sardinero, que per sort no ha acabat trobant company i ha sortit a l'altra banda del terreny de joc. Ara patint una mica el Castelldefels.
0: Sí, compta bé amb aquesta targeta verda a Guillem Roda, el jugador del Castelldefels. Escassos segons, menys d'un minut per arribar al descans. Recordem, Sardinero 2, Castelldefels 0.
1: Un descans que a veure si les indicacions de Miqui de Las pot ajudar a capgirar en la segona part aquest resultat, que jo crec que ara és un bon moment ja per arribar al descans, sí, perquè s'està aproximant...
0: Compte amb aquesta nova aproximació del Sardinero, que està aquí atenta a la defensa de Miqui de Las. Ara sí, bé, ara torna a desesperar-se aquí Miqui de Las. Compta un jugador...
1: Sembla que s'ha pogut fer mal, crec que és Nil Duladé.
0: Sí, el porter, Nil Duladé, amb aquesta jugada. Però bé, sembla que es pot recuperar.
1: Una bona aturada en aquesta altra ocasió, aquesta aproximació del Sardinero, que Nil ha pogut aturar, però amb una mica... de mal, ara s'ha pogut allà recuperar, s'ha aixecat el porter del Castelldefels.
0: Important que avui no prengui mal ningú de cara al segon partit d'aquesta eliminatòria.
1: Bona obertura ara per la banda dreta, creua al mig del camp el Castelldefels, però ha acabat perdent la pilota.
0: Oportunitat clara d'Àlex Ribas per aquesta banda dreta.
1: Pressió asfixiant del Castelldefels, sí, que intentava i ho aconsegueix, que no pugui sortir el Sardinero, i acaben perdent la pilota molt a prop de la porteria. Veurem ara si aconsegueix centrar ara per banda dreta. Finalment, bona defensa aquí del Sardinero, lluitant en el córner.
0: Important aquests últims segons d'aquest segon quart. Ve aquí el Castelldefels amb aquesta pressió. Posant les coses difícils aquí a la defensa del Sardinero. De moment, bé, el...
1: Pilota damunt del Sardinero, que acaba baixant bé el company del Castelldefels. i serà servei de banda per la banda esquerra quan sembla que s'ha arribat al final d'aquesta segon quart. Arribem al descans, 2-0 el marcador, perd el Castelldefels.
0: Doncs sí, arribem aquí al final de la primera part, una llàstima. El Castelldefels amb aquesta avantatge de 2 gols a baix. Bé, partit igualat en els primers minuts del partit, però bé, en aquest cas el Sardinero ha sabut aprofitar, no?, aquestes pèrdues del Castelldefels.
1: I bé, sí, en una acció avançar, com amb un penal córner i la segona amb una recuperació, amb una pèrdua de pilota molt delicada del Castelldefels, just a quasi la frontal de l'àrea, que ha pagat molt cara el conjunt de Miqui Dalas. Una llàstima perquè a més tots dos gols han arribat quan el Castelldefels estava dominant més, quan estava atacant, i això doncs ha capgirat totalment el guió del partit. Ha sortit després més animat el Sardinero. Bé, veurem ara les indicacions dels tècnics si aconsegueixen canviar la situació de partit, veient que amb aquest resultat desfavorable per el Castelldefels, amb aquest 2-0, tenint en compte també que hi ha la tornada a casa, doncs veurem quin plantejament ens ofereix a Miqui Dalas en aquesta segona meitat.
0: Sí, important no perdre la concentració i bé, intentar veure si poden remuntar en aquesta segona part del partit.
1: Nosaltres ara fem una pausa i tornem amb la segona part.
3: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0. Todos los miércoles a las 6 de la tarde. En Radio Castelldefels.

0: Amigues i amics de Ràdio Castelldefels, cada dia, a la nostra vila, l'afició a la música i al ball country està creixent. Ràdio Castelldefels us dedica cada setmana un programa orientat amb aquesta música, història del country. Aquí us recordarem les millors cançons i balls country perquè pugueu seguir practicant i perquè deliu amb les seves balades.
1: Tres minuts per la una del migdia, això és la matinal esportiva i tornem directament al camp del Sardinero Hockey Club, on s'està disputant aquesta primera eliminatòria per al playoff d'ascens de la Lliga IATI, la divisió d'honor A d'hoquei herba, quan tot just acaba d'arrencar la segona meitat i amb el Sardinero de moment dominant aquest inici d'aquesta tercera part.
2: Doncs sí, ja bé, començat aquest tercer quart, de moment mateix plantejament que al començament del partit.
1: I compta ara ocasió molt clara del Castelldefels, que han aconseguit tirar des de dins de l'àrea, bona aturada del Sardinero, segueix l'atac pel Castelldefels, compta que no perdi aquí la pilota, així ho ha acabat fent, el contraatac que intentava muntar el Sardinero, però ben atent aquí el Castelldefels, tallant aquest possible atac del Sardinero que intentava creuar amb una passada en profunditat al mig del camp. I de moment que s'atura aquí la jugada, serà domini ara possessió per al Sardinero.
2: Compte el Castelldefels amb aquestes pèrdues.
1: De moment ha arrencat més dinamisme aquest tercer quart que el que hem viscut a la primera meitat de partit.
2: Doncs sí, compte amb el Sardinero. Bé, de moment... Ve aquí la defensa castelldefelenca. Ara mateix la toca el Castelldefels. Ara pilota...
1: Compte l'atac ara del Sardinero. Intenta progressar per la banda esquerra. Ve tapada aquí el Castelldefels. Munta corrents al contraatac per banda dreta. Intentarà jugar amb el seu company a recular ràpidament el Sardinero, però el Castelldefels que manté la possessió... Tira enrere cap al seu company.
2: Primer minut i mig de la segona part. El marcador que segueix 2-0 a favor del Sardinero. Compte amb Castelldefels amb aquesta passada alta. De moment el... Ve aquí el Castelldefels... Reculant aquesta pilota. De moment, el Castelldefels intentant la jugada de perill. Compte aquí la defensa del Sardinero. Compte aquesta passada, no ha pogut arribar aquí. Aquest jugador del Castelldefels... Primera oportunitat clara d'aquesta segona part, quan bé ja arribem al minut 2 d'aquest tercer quart.
1: De moment amb molta intensitat a tots dos equips. El Castelldefels que intenta aconseguir el primer gol del partit. Recordem el marcador 2-0 a favor del Sardinero. Gràcies valen els gols de Diego Saro i de Daniel Cuevas.
2: Doncs sí, aquí tornen a preparar-se aquí en aquesta la banda. En aquest cas a Rosendo Torrent. I atenció perquè entra ara Òscar Garrido amb el 16 i també entra al terreny de joc Gerard Bercero. I també entra, atenció, amb el dorsal 8, Ignasi Ribas. Veurem amb aquests canvis si el Castelldefels pot aquí intentar marcar el primer gol de l'enfrontament. De moment aquí el Sardinero evitant aquest atac. Bé, atenció. Ara la toca aquí el Sardinero. Els Castelldefels està molt atent a intentar evitar una pèrdua.
1: Veu targeta groga el jugador del Sardinero, Íñigo Burgos, al minut 33:55 d'aquest tercer quart.
2: Doncs bé, aquí targeta groga per aquest jugador. Compta aquí a la banda esquerra, compta aquí amb la pressió del Castelldefels. Llàstima aquí el Castelldefels amb aquesta primera oportunitat del tercer quart d'aquesta segona part. Torna aquí a construir una jugada al Sardinero.
1: Veig el Castelldefels amb més idees a nivell d'atac. Aquí alguna peça haurà tocat en el descans Miqui de Las. I la pressió ara intensa ben amunt del Castelldefels, que intenta ofegar la sortida del Sardinero.
2: Sí, important, no?, aquesta xerrada tècnica en aquest descans, sobretot per intentar canviar aquí el plantejament i sobretot per intentar, com bé deies, no, Txell, intentar doncs aquestes noves idees per sorprendre a la defensa del Sardinero i sobretot a la porteria de Cristian Jesús García. Bé, ara novament els Castelldefels, que ho intenta aquí a la banda esquerra amb Gerard Bercero. Compte aquí, ara intentava aquí la passada al dorsal número 14, Rosendo Torrent, però bé, no ha pogut aquí trobar cap company. Compta ara amb la pilota, Jordan Thomas. Sobretot el que estem atent amb aquestes pèrdues. Aquí, a la banda esquerra, atenció perquè entra May Moria. I atenció perquè també ha entrat al terreny de joc el jugador amb el dorsal 6 del Sardinero. Compta ara amb aquí la defensa del Castelldefels. Aquí es queixen. Atenció perquè serà penal córner a favor del Sardinero. Aquí els jugadors de Miqui de Las protestant a l'àrbitre. Compta amb aquesta jugada.
1: Esperem que no es repeteixi el mateix que la primera meitat, que just als minuts on està millor el Castelldefels atacant, arriba un penal córner contrari i que aprofita bé el conjunt local. A veure la defensa ara del Castelldefels per intentar evitar el tercer gol del Sardinero.
2: 4 minuts i mig més de 4 minuts i mig d'aquest tercer quart, a punt d'arribar al minut 5. Això vol dir que queden escassos 10 minuts per arribar al final del tercer quart. El Sardinero, que es prepara per llançar aquest penal córner. Compta amb el Sardinero. Ve aquí, bé, molt bé, la defensa aquí del Castelldefels, evitant aquest gol. Ara, novament, el Sardinero que recula enrere. Molt atenta aquí la defensa de Miqui de Las. Han estat molt atents, atenció, perquè torna a entrar May Moria amb el dorsal 12 al terreny de joc. De moment, el Castelldefels evitant aquí el tercer gol. Atenció, perquè ara torna a entrar a Íñigo Burgos amb el dorsal 29 al terreny de joc. Aquest jugador del Sardinero. Recordem, primer partit aquí, en aquest cas, a casa del Sardinero, aquí al camp municipal Ruth Beitia, en aquesta eliminatòria al millor de 3. Recordem, el Castelldefels, que es juga l'ascens històric a la Lliga IATI, primer cop a la seva història, i per una part el Sardinero, que es juga mantenir-se a la categoria o en aquest cas descendir en aquesta divisió d'honor B. Setmana vinent es juga, es tornaran a veure les cares aquest cas al camp municipal de la Via Fèrria. L'atenció la tenia el Sardinero. De moment, canvi de xip, no?, dels jugadors de Miqui i de l'As en aquest tercer quart. Han canviat aquí el plantejament i sobretot la intensitat. Podem dir un canvi d'actitud.
1: Sí, sí, està competint bé el Castelldefels, a veure si aconsegueix el premi amb el primer gol, perquè ha tingut diverses aproximacions, algunes ocasions bastant clares, sobretot ara en aquest tercer quart.
2: Doncs sí, ara arribem al minut 6, últims, bé, 9 minuts d'aquest tercer quart, el marcador que es manté 2-0 a favor del Sardinero. Aquí, atenció, pressionant el Castelldefels. Aquí els jugadors de Miqui de l'As. De moment ara tres jugadors del Castelldefels esperant a entrar. Atenció, perquè Ot Dolader està aquí també, en aquest cas Àlex Ruzafa, que tornaria aquí al terreny de joc després d'haver sortit com a titular, i el jugador amb el dorsal 18, amb Nani, que també tornaria aquí en el terreny de joc. De moment, aquí el Sardinero intentant aquí construir una jugada d'atac. De moment, bé, el joc que s'atura. Aquí, bé, Agustín Rodríguez, també del Sardinero, esperant a tornar aquí al terreny de joc. De moment, veig en aquest tercer quart el Sardinero amb complicacions per arribar a la porteria de Nil Dolader, respecte a la primera part. Això que bé, els jugadors de Miquel ho estan fent molt bé en aquesta segona part.
1: Sobretot que estiguin molt atents per evitar pèrdues perilloses que finalment, doncs, poden afavorir el Sardinero, com han estat en aquest cas el segon gol. Ara compte, molt bona...
2: Sí, compta amb el Castelldefels, qui jugada entre Nani i, atenció, a Àlex Ruzafa, aquests jugadors de la fresca han tornat aquí al terreny de joc. Compta amb Àlex Ruzafa, intenta aquí, bé... Bona pressió aquí del Sardinero. Banda aquí per Àlex Ruzafa. Llàstima aquesta pèrdua. Compte amb aquesta recuperació de Guillem Roda. Guillem Roda enrere. Pilota enrere. Ara pilota per Mei Moria. Cop d'estic de Mei Moria. No. Bona intercepció aquí del Sardinero. Bona recuperació aquí del Castelldefels.
1: Jo crec que ara mateix estem a prop de viure el gol del Castelldefels. Sí, sí, l'està mereixent, l'està buscant.
2: S'està cuinant aquí el primer gol del Castelldefels. Però bé, aquí s'està cuinant a foc lent. De moment, el Sardinero intenta aquí apropar.

0: capità i es paren a tornar a entrar.
1: I veig en aquest de tercer quart sobretot un Ignasi Ribas que està fent molt mal per aquesta banda esquerra, està sent bastant imparable sí. pel Sardinero i complicant la situació als rivals.
0: Sobretot molt, molt participatiu en aquestes jugades. Ara torna a entrar aquí bé el jugador amb el dorsal 19 del Sardinero. 8 minuts, 11 segons de tercer quart. Aquí, bé, comptarà amb el Sardinero. Portant aquí la defensa de Miqui Dalà, sobretot evitant aquestes pèrdues. Atenció, ara si torna Lucas Peters al terreny de joc, amb el dorsal 5. Compte amb aquest cop. 8 minuts i mig. Compte ara amb el... Intentava aquí a la banda dreta la jugada al Sardinero, però bé, se'n va fora. Traurà en aquest cas el Castelldefels. Compte ara enrere Peters. Compte... Bé, de moment al Castelldefels li està costant i molt aquest primer gol. Compte ara. Intentava aquí la jugada al Sardinero. Torna a anar-se fora.
1: El gol no arriba, però no. Jo crec que el tècnic ha d'estar també ara mateix satisfet del que s'està veient al terreny de joc. Quan falten una miqueta més de 5 minuts perquè finalitzi aquest tercer quart.
0: Doncs sí. Atent, bueno, final, sí. Ara sí, final del tercer quart.
1: Amb una mica endarrerit a mi aquí la realització. Ara sí que finalment ha arribat aquest final d'aquest tercer quart, 2-0 al marcador. Quedaran els últims minuts, l'últim quart pel que el Castelldefels pugui intentar igualar el marcador. Bon tercer quart del Castelldefels, que ha complicat molt ara les coses al Sardinero. Jo crec que han estat superiors. A veure si seguint així pot arribar el premi, pot arribar el primer gol. Jo crec que a la que entri el primer, el si serà després ja més fàcil. I llàstima perquè això han sigut com dues ocasions esporàdiques, podríem dir, jo crec, del Sardinero. A veure si un cop finalitzi el partit podem parlar amb algun jugador del Castelldefels que ens pugui fer una valoració i les seves impressions, com han estat les sensacions dins del terreny de joc en aquest primer partit d'eliminatòria de play-off per l'ascens a la Lliga IATI, la divisió d'honor A d'Hoquei Herba, que de moment ho té més de cara al Sardinero, guanyant amb aquest 2-0 al partit quan falten els últims minuts, l'últim quart de partit perquè finalitzi l'enfrontament.
0: Sobretot una llàstima, no? Perquè en aquest tercer quart el Castelldefels ha estat molt superior respecte al Sardinero. Però bé, li ha costat cuinant aquest gol. Però bé, veurem aquest últim quart si finalment arriba a aquest gol, que bé, posaria l'eliminatòria bastant ajustada al segon partit aquí al camp de la Via Fèrria de Castelldefels. Ara sí, es preparen novament els 22 jugadors per intentar... per treure aquesta pilota, no? A punt de començar aquest últim quart, últims 15 minuts que decidiran el guanyador d'aquest primer partit, el millor de 3 d'aquesta eliminatòria, d'aquest play-offs d'ascens i de descens a la Lliga IATI. Atenció, ara sí, comença aquest tercer, perdoneu, l'últim quart, a la pressió del Castelldefels. Compte aquí, bé, aquí el... De moment... El Castelldefels que ha tornat a començar superior respecte al Sardiner.

0: No. Més segons aquest quart.
1: Bona primera atac del Castelldefels. Ha rebut una falta el jugador roig i negre. Intentaran tornar a atacar per aquesta banda dreta de la porteria del Sardinero, però finalment no ha pogut controlar bé la pilota i serà servei de banda a favor dels blanquiblaus.
0: Compte amb la pressió del Sardinero, s'apropa aquí... atenció, llàstima, aquí compta amb Nil Duladé. Aquesta pilota se'n va fora. Bé, torna a treure aquí el Castelldefels. De moment, compta nova atenció, nova pèrdua del compte amb el Castelldefels, que no tornin a les pèrdues, ho estan fent molt bé aquest tercer quart. De moment, nova, torna a recuperar la possessió al Castelldefels. Doncs sobretot, intentar mantenir la concentració, perquè el Sardinero està molt atent a aquestes pèrdues del Castelldefels i les aprofita bastant bé. De moment, recordem, 2-0 al marcador d'aquest primer partit. El Sardinero que s'aniria amb 1-0 a l'eliminatòria. El segon partit a Castelldefels,
1: que serà dissabte vinent a una del migdia.
0: Important.
1: En horari de màxima calor, veurem, perquè sí. Ara tornen a pujar molt les temperatures. Sí. A veure si això no el juga en contra tampoc als jugadors el dissabte vinent, que esperem que estigui ple de gom a gom per viure aquesta eliminatòria, per aconseguir una fita històrica també del sènior masculí que pugui pujar a la divisió A, de divisió d'honor A, la Lliga Yeti d'hoquei herba. Primer per això ha de poder guanyar el Sardinero. De moment aquest primer partit que s'està enduent el conjunt càntabre.
0: Doncs sí, important. Compta ara amb el Sardinero. Compta aquí amb Nil Duladé i gol. Gol, arriba al tercer del Sardinero. Llàstima aquí amb aquesta jugada. Aquí Nil Duladé ha intentat aturar aquest cop d'estic, però bé, ara sí, arriba al tercer. Gol del Sardinero. Una llàstima perquè tenia a tocar el Castelldefels.
1: Sí, ara sí que se li complica el gol de Matías Sebastián Bustos en aquest minut 47 i mig de partit. En la primera acció, Nil, que havia aturat la pilota, quedava morta dins de l'àrea i el jugador del Sardinero, que l'ha pogut empènyer amb molta comoditat fins a dins de la porteria per situar el 3-0 de partit. Se li compliquen molt les coses al Castelldefels en aquest primer enfrontament. Serà clau el que puguin fer el dissabte vinent.
0: Sí, sí. Ara sí que així, la setmana vinent sí o sí han de guanyar. Perquè si no ja, bé, tindrien l'eliminatòria perduda. Així que bé, ben freda, que encara queden encara molts minuts d'aquest últim quart, últim minuts de partit. Així que bé, moment per remuntar. De moment, el Castelldefels, que no baixa el ritme. Ara la té el Sardinero.
1: Un marcador que trobo una mica injust pel que s'ha vist damunt del terreny de joc, però que és veritat que aquí potser també s'està notant més l'experiència d'un equip que competeix doncs, a primera divisió i que ha sabut aprofitar molt bé totes aquestes ocasions que doncs, ha fallat el Castelldefels, no? En aquesta jugada de penal córner, una pilota perduda molt a prop de l'àrea i en aquest cas aquesta ocasió que també han sigut una mica més forts dins de l'àrea el conjunt de local.
0: Clar, es nota, com bé dius, no, l'experiència i sobretot que al final el Sardinero també s'està jugant a mantenir-se un any més en aquesta màxima categoria i, òbviament, no vol cap equip, no vol descendir i bé, li farà atenció perquè sembla canvi a la porteria del Castelldefels.
1: Veurem si realment s'efectua aquest canvi.
0: Sí, canvi a la porteria del Castelldefels. En aquest cas se'n va Nil Dulader i, atenció, entra el porter suplent amb el dorsal número 31, Ignacio Guillén Rebollo.
1: Doncs canvia la porteria, també...
0: Perquè el... Atenció. Sí, no?
1: Teresa...
0: Sí.
1: Veurem ara què està passant. De moment el joc està aturat, pendent d'aquest canvi a la porteria.
0: Àlex Ruzafa, que torna també al terreny de joc, però ben vist allà...
1: Doncs veiem com canvien a la porteria els jugadors. També tres canvis nous, en aquest cas el Sardinero. I veurem, perquè ara no sabem molt bé què ha passat en aquest cas. Treuen des del mig del camp.
0: Sí. No, el marcador que es manté 3-0 a favor del Sardinero.
1: 4-0, efectivament hi ha hagut el quart gol del Sardinero, no l'hem pogut veure bé, ha sigut un gol de penalti de Miquel Santiago, doncs en aquest cas al minut 49, 4-0 al marcador.
0: Ara sí que sí, el Castelldefels ho té molt complicat per remuntar aquest primer partit, però bé, de moment, fins que no l'àrbitre no xiuli al final, poden intentar, ni que sigui, anar-se'n amb un gust, no?, agradols, ni que sigui el que seria el gol de consolació. De moment, comptarà amb el Castelldefels, Àlex Ruzafa intentant aquí anar-se'n de dos jugadors... Novament, compte, no. Aquí es lamenta Àlex Ruzafa, una llàstima.
1: Ja el canvi a la porteria que s'havia produït només per el llançament de penal, en Nil Dulader que ha tornat a sota pals.
0: Compte ara, nova jugada del Sardinero. Jo crec que el Castelldefels, no s'esperava aquest resultat. Jo crec que ha agafat, no?, desprevingut sobretot els jugadors i l'estaf tècnic. Així que veurem quines són les valoracions, no?, i les claus d'aquest partit quan finalitzi. De moment, aquí a la banda dreta, intentant la jugada, serà novament possessió pel Sardinero.
1: Sí, un resultat molt avoltat pel que s'ha pogut veure a nivell de joc. Realment crec que no acaba de ser molt realista, no?, aquest resultat, o gaire just amb la feina que han fet els jugadors del Castelldefels, que han plantat cara en aquest camp del Sardinero. I de moment que doncs, el primer punt que se l'endurà al conjunt de Santander.
0: Doncs sí, amb aquest 4-0 comptarà amb el Castelldefels, intentant una nova jugada. Es torna a apropar aquí a la porteria de Cristian Jesús García. No, un moment torna aquí a interceptar aquesta passada al Sardinero. D'aquí ve aquí, atenció, de moment Aquí es prepara un nou jugador per entrar al terreny de joc. Atenció, perquè torna a entrar aquí al terreny de joc el jugador amb el dorsal 16, Òscar Garrido. De moment ara el Sardinero per la banda esquerra. Surt un jugador.
1: Joc bastant boig ara, sí. Amb moltes pèrdues a tots els equips. Jo crec que ara estan ja jugant més a la desesperada al Castelldefels.
0: I també ha baixat el ritme de joc.
1: Sí, amb aquest quart gol ja ha quedat com bastant sentenciat el partit i això també s'està reflectint doncs, en el joc en aquests moments.
0: Però bé, el Castelldefels segueix lluitant per intentar ni que sigui marcar aquest gol, el primer gol del partit.
1: Últims minuts a l'enfrontament entre el Sardinero i el Castelldefels, 4-0 el marcador quan el Castelldefels intenta muntar un altre atac.
0: Bé, atenció. Torna a entrar aquí també en Jota amb el dorsal 30. Compta amb aquest llançament. De moment ara esperant a les indicacions de l'àrbitre. Aquí la veritat és parlar amb la defensa del Sardinero.
1: Possible doncs ocasió del Castelldefels.
0: Parant aquí el... De moment torna a treure aquí el Sardinero. S'ho pren, ara sí, s'ho pren molt amb calma després d'aquest avantatge de 4, ni menys que 4 gols. De moment, compta ara amb aquesta pressió del Castelldefels, el Sardinero encara amb la possessió. És un joc bastant aturat en aquest tram final del partit. Últims minuts d'enfrontament. Cop amunt aquí, la té Jota. Comptaran nova intercepció del Sardinero.
1: Jo crec que tots ens esperàvem un partit més igualat i aquest marcador tan avoltat no se l'esperava ningú, aquest 4-0. I ara aquests darrers minuts que doncs, ha afluixat el ritme de partit.
0: Jo crec que ni s'ho esperava ni el Castelldefels ni el Sardinero. Jo crec que el Sardinero sabia que seria un partit complicat, no? Tot i que ells tenen més experiència en aquesta... En aquesta categoria, però el Castelldefels ha fet una temporada molt bona i jo crec que s'esperaven un partit molt complicat i sobretot igualat en el marcador. Compta amb aquest jugador del Sardinero, ha rebut un cop.
1: Tot i així, realment era un partit complicat del Castelldefels, que recordem va quedar 6-7 en aquesta segona fase, perquè els quatre primers classificats no podien ascendir, ja que són filials dels equips que estan ja a primera, i realment es jugaven aquest ascens tres equips, el Carpesa, que sí que va pujar directament, el quedar cinquè amb 21 punts per damunt del Castelldefels, i l'altre rival, el que era el rival directe del Castelldefels per la lluita aquesta del playoff, era el Madrid Las Rozas, que finalment va quedar setè amb 12 punts, on el Castelldefels sí que va poder vèncer doncs en aquest cas el Madrid Las Rozas i entrar en aquesta fase d'ascens per intentar jugar, competir en aquesta màxima categoria estatal.
0: Doncs sí, important aquestes dades. De moment, el Castelldefels intentant-ho per la banda esquerra. De moment, compta aquí amb la jugada del que s'ha fet compte serà novament de moment se la juguen aquí a l'àrea rival, ara passada enrere, compta ara aquí amb el jugador, no, llàstima aquí Miqui de l'As, lamentant-se d'aquesta jugada, compta perquè tenim una altra targeta groga, en aquest cas un jugador del Sardinero.
1: Quan arribem a passen justament 2 minuts de 2:15, anem amb l'última ronda de resultats.
2: A Ràdio Castelldefels, la matinada esportiva.
1: Doncs anem amb el bàsquet femení, que ha disputat a la fase d'ascens de la Lliga Femenina 2 aquests dies a Cartagena.
0: El bàsquet femení Castelldefels va debutar dijous amb una victòria ajustadíssima davant el Club Bàsquet de Dreva B per 57-56. Divendres, les castelldefelenques van tornar a sumar un triomf molt important, imposant-se al Santander per 52-60. I ahir al vespre van disputar el tercer partit de la fase davant del Futbol Club Cartagena B, que va acabar amb derrota per 55-64. Pel que fa als compromisos d'avui diumenge, des de les 12 del migdia, el Castelldefels Hockey Club disputa Santander el primer partit del play-off d'ascens a la màxima categoria estatal davant del Sardinero, on ja falten pocs minuts per acabar el partit i el Sardinero està guanyant 4-0 al Castelldefels. I tancarem la jornada amb futbol. A 6:45 de la tarda, la Unió Deportiva Vista Alegre jugarà al camp de l'Atlètic Masnou el partit d'anada de l'última eliminatòria per l'ascens a segona catalana. Els blaus són a només 2 partits a completar una temporada històrica.
1: Doncs per una banda tenim el Castelldefels de bàsquet que diu adéu a l'ascens, llàstima perquè van fer molt bona competició en aquesta fase d'ascens a Cartagena i per ben poc no van poder pujar a la Lliga Femenina 2. Per altra banda, aquesta tarda encara està tot obert, tot per decidir en el futbol, en el cas del Vista Alegre, perquè pugui doncs, pujar aquesta divisió de segona catalana, que s'enfrontarà a l'Atlètic Masnou, com bé has dit ara, la ronda de resultats, i l'altra que sí que està totalment obert, bueno, de moment perdent amb aquest 4-0 avui, s'emportarà el primer punt al Sardinero, pendent del que passi a la tornada aquí al camp de la Via Fèrria, el Castelldefels, que intentarà guanyar aquest partit de tornada.
0: Doncs sí, de moment aquest partit que ja el té pràcticament perdut, esperem que bé, recarregar energies de cara a la setmana vinent, a dissabte, en aquest segon partit de l'eliminatòria.
1: Quan justament arriba el 5è gol del Sardinero, Pablo Rubio, que marca en una jugada d'acció en el minut 57 de partit.
0: Doncs bé, a 3 minuts d'acabar en aquest cas l'enfrontament, el Sardinero que marca el 5è. Quina, bé, aquí, bé, gol que arriba a escassos minuts d'acabar. Bé, un gol que ara sí que ha acabat de trepitjar el Castelldefels amb aquest 5-0. Resultat sorprenent en aquest primer partit de l'eliminatòria.
1: Sí, golejada dels càntabres, Castelldefels que havia iniciat molt bé el partit, però ha vist com finalment l'equip local s'ha sobreposat i ha aconseguit ampliar aquest avantatge fins a 5 gols. Ara, quan res, falten 2 minuts per finalitzar aquest enfrontament.
0: Doncs sí, ja per acabar d'ho ja de rematar, Sardinero marca aquest nou gol, el 5è. Una llàstima perquè és això, el tercer quart, el Castelldefels, ha estat superior al Sardinero, podria haver marcat el primer, però bé, no ha tingut sort. Així que bé, últims minuts intentar ni que sigui arribar a la porteria de Cristian Jesús García, porter del Sardinero. Aquí, nova jugada del Castelldefels.
1: Doncs ens interessarà veure si podem parlar amb algun jugador perquè realment ens pugui explicar
0: exacte
1: com ho han viscut des de dins i com veuen aquest resultat, aquesta golejada de sí. 5 gols a 0.
0: De moment, aquí a Castelldefels, jugant enrere, jugant ara amb May Moria, ara May Moria endavant, compte, no. Primera oportunitat del Castelldefels en aquest últim quart de partit. Compte ara, bé, dues s'han aparegut.
1: Quan finalment,
0: ara sí.
1: Finalment final... xiula l'àrbitre, final del partit, 5-0 al marcador, derrota contundent del Castelldefels en aquest primer partit del play-off d'ascens a la Lliga Yati. Ara els jugadors que saluden, aixequen les mans i a veure si doncs, podem parlar sí amb algun jugador que ens pugui fer la valoració. Anem a fer una miqueta
0: derrota dolorosa del Castelldefels, una llàstima. Crec que no s'esperaven aquest resultat. Com bé comentaven, ni el Castelldefels esperava aquest resultat, ni el Sardinero tampoc. Així que bé, 5-0, maneta a domicili del Sardinero. Nova oportunitat pel Castelldefels en el partit de tornada, el segon partit d'aquesta eliminatòria, que serà aquí al camp de la Via Fèrria.
1: Que esperem que estigui ple sí d'afició, animant els jugadors roig i negres per intentar aquesta lluita, aquest ascens a la màxima categoria estatal. Quina valoració fas del partit? Quina nota li poses al Castelldefels?
0: Doncs bé, ha estat bé. Jo li poso un 5 paladet, perquè sí que és veritat que ha començat, no? El primer quart ha començat molt bé, amb molta pressió de cara a la porteria rival del Sardinero, però bé, ja el segon quart el Sardinero ha pujat la intensitat, ha estat molt superior al Castelldefels. Però en el tercer quart hi ha hagut un canvi, no? en el descans, i el Castelldefels ha estat molt superior al Sardinola en aquest tercer quart i podríem haver viscut el primer gol, que l'estava bé.
1: Sí, ho comentàvem, comentàvem que justament allà, sí, estava atacant molt bé, molt bones accions ofensives al Castelldefels, sobretot en aquest tercer quart, que s'han topat amb una bona defensa del Sardinero i malauradament ha arribat, ja un cop ha arribat el tercer gol, aquí ja sí que el Sardinero que s'ha crescut i s'ha vist ja un cert canvi de ritme de partit en el Castelldefels, al veure-ho ja bastant més complicat, i un cop ja ha arribat el quart i el cinquè ja definitiu sentenciant el partit, doncs un resultat dolorós pel conjunt de Miqui i de l'As. Que bé, si traiem la part bona del partit, és que jo crec que han competit molt bé, han fet molt bons partits, molt intens, amb una pressió bastant asfixiant a dalt, que al principi durant molts minuts ha costat el Sardinero creuar de mig del camp, però bé, també aquests aspectes a millorar, no? de concentració, aquestes errades que no es poden cometre.
0: Aquestes pèrdues que els ha jugat una mala passada, aquestes pèrdues sobretot jo crec que ha estat la clau de... a veure si podem parlar amb Jota o amb algun dels seus companys que ens digui una mica, no?, quina ha estat la clau, no?, d'aquesta derrota, però jo crec que una de les claus ha estat sens dubte aquestes pèrdues que han tingut, que sobretot al segon quart han fet que el Sardinero prengués aquest avantatge al marcador.
1: Doncs bé, ara veiem l'equip del Sardinero que es fan la fotografia d'equip, els del Castelldefels que deuen ja desfilar cap a vestuaris, i farem nosaltres una pausa per després intentar tenir aquestes valoracions al partit amb algun protagonista. Fins ara.
3: Mamá, ¿por qué no me deja ser una go-go girl?
4: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa, y en esta costa estaba la isla donde vive Lurrita Muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lurrita Muerto en Radio Castelldefels, cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Indianápolis, el programa de música indie de Radio Castelldefels.
1: Cinc minuts per les dues del migdia, a punt d'acabar el partit. Tenim a Miqui Dalàs, el tècnic del Castelldefels, per fer una mica de valoració ràpida. Bona tarda, Miqui. Explica'ns, quina valoració fas del partit?
2: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs bé, ha sigut un partit intens, amb el que doncs, el primer i segon quart hem competit bastant bé. Però bueno, doncs no m'ha estat encertat a l'àrea contrària. I això ens ha penalitzat una mica. Aleshores, després hem anat a per totes, perquè aquest tipus de play-off només comptarà les victòries. I, bueno, doncs, al anar-los a buscar endavant, també hem deixat espais darrere. Però, bueno, la valoració no és negativa, el resultat. Penso que no estem tan lluny d'ells. I ara el que es tracta és de tornar a seguir competint, no?, que és el nostre ADN. Si que sigui, doncs, la setmana que ve, dissabte, plantarem cara, anirem a per ells. I bé, doncs ningú va dir que seria fàcil i així seguim, no? Et dic que sortim amb el cap ben alt, tot el resultat, i seguirem anant endavant i sense cap problema.
3: Hola, Miqui, què tal? Bé, ha estat un resultat molt, molt dolorós, no? Que us esperàveu aquest resultat o jo crec que us esperàveu més un resultat o un partit més igualat? De cara a porteria.
2: No, el resultat, ja et dic, el resultat és el de menys, perquè ens és igual perdre un 0 que 5. I, bueno, jo el que els he demanat als meus nois és ser valents. Jo crec que avui ho hem estat. Tenim una setmana per analitzar els nostres errors i tenim una setmana doncs, per ser positius i per seguir endavant. I ja et dic, doncs, potser el resultat pot ser voltat, però ens és igual perquè compta només un punt. I el proper partit compta també un mateix punt i així anirem per totes.
1: Què creus que serà clau al camp de Viaferri a dissabte vinent?
2: Doncs, bé, iniciar bé el partit, saber gestionar les emocions, no? També és cert doncs, que és la primera vegada que molts dels nois estan jugant aquest tipus de partits i bueno, doncs, la inexperiència potser ens ha fet patir una mica, però de tot se n'aprèn i tot suma i són experiències noves i ja us puc dir ara que segur que la setmana que ve començarem a tope amb la moral ben alta i intentar fer tot el possible doncs, per aconseguir un punt i igualar l'eliminatòria.
1: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies Miqui per atendre'ns i molta sort també el dissabte vinent.
2: Molt bé, moltes gràcies. Vagi bé. Adéu, adéu.
1: Adéu. Doncs a valoració ràpida del tècnic de Castelldefels, de Miqui Dalàs, després d'aquesta derrota per 5-0 davant el Sardinero, que com bé deia, el resultat és el de menys, perquè realment aquell que compten és només les victòries, encara poden guanyar dissabte vinent.
3: Marcador a 0.
1: Marcador a 0, totalment. És veritat que el que comentàvem, no?, del tema de la inexperiència aquí també potser és el que els ha jugat una mica en contra, però bé, encara tenim les possibilitats. Viurem el dissabte vinent a la 1 del migdia al camp de la Via Fèrria. I bé, a part totes, amb aquest equip, a confiança plena, satisfet també per, a nivell de joc per el Castelldefels, que ha plantat cara i s'ha arriscat una mica, però bé, esperant poder veure doncs, una victòria dissabte vinent. Ben atents de que pugui passar també aquesta tarda amb el Vista Alegre, que juga al camp de l'Atlètic Masnou també per aquest ascens a segona divisió. Doncs bé, nosaltres acabem el programa d'avui, pendents d'aquests últims dos equips, no, que estan amb la lluita d'ascens, la resta ja amb la temporada finalitzada. Nosaltres acabem avui. Gràcies, David. Fins la propera.
3: Gràcies, un plaer, com sempre, en aquest programa diferent de la temporada.
1: I, com sempre, gràcies a la Susana des de la taula de so per fer-ho tot possible. Nosaltres acabem avui, però no us perdeu l'esportiu de demà a les 8 amb Cristian Cano. Gràcies per escoltar-nos. Adéu.
3: Adéu.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: L'Ajuntament de Castelldefels va celebrar el ple ordinari del mes de maig el passat divendres 29 a la 1 del migdia. Després de l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, es va procedir al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Entre els temes més destacats a debat i votació ha estat l'adhesió de Castelldefels a la red de ciudades que caminen, que s'ha aprovat per unanimitat. Es tracta d'una associació sense ànim de lucre oberta, ajuntaments i altres administracions públiques que assumeixen un compromís ferm amb la caminabilitat com a eix fonamental de la mobilitat urbana. La Paquita Cruz, la regidora d'Esports i Salut, va exposar durant el ple que permetrà aquesta adhesió.
3: L'adhesió permetria a Castelldefels reforçar les polítiques municipals, com ja he dit, vinculades a la salut comunitària i a l'activitat física quotidiana que tenim a la ciutat. Accediríem a assessorament tècnic especialitzat, formació i bones pràctiques de mobilitat activa. Participaríem en una xarxa de ciutats referents en urbanisme amable i sostenible. Donaríem visibilitat a les actuacions municipals en matèria de mobilitat i salut. I avançarien amb el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible, especialment en relacions amb, com ja he dit abans, salut, sostenibilitat i, sobretot, acció climàtica.
2: Escoltem la postura d'Esquerra Republicana de Catalunya en paraules de la regidora, la Lourdes Armengol.
4: Des d'Esquerra Castelldefels votarem favorablement a l'adhesió del nostre municipi a la xarxa de ciutats que caminen, perquè entenem que caminar no només és una manera de desplaçar-se, és una manera d'entendre la ciutat. Una ciutat pensada per caminar és una ciutat més humana, més saludable, més segura i més cohesionada. És una ciutat on l'espai públic deixa d'estar monopolitzat pel vehicle privat i es posa al servei de les persones, dels infants, de la gent gran, de les famílies, de les persones amb mobilitat reduïda i, en definitiva, de tota la ciutadania. També creiem que a Castelldefels encara li falta molt per assolir una mobilitat sostenible i respectuosa. Però, com deia, Castelldefels té encara molts reptes pendents en aquest àmbit. Tenim, ho sabem tots, tenim barris encara amb voreres estretes o deteriorades, passos de vianants insegurs, itineraris escolars millorables i una excessiva dependència del cotxe per a trajectes que són curts i que es poden fer caminant amb comoditat.
2: Escoltem ara la intervenció de Cristian Guillamont, el regidor del PSC.
5: Aquesta iniciativa de la red de ciudades que caminen, que crec que no l'ha dit la nostra regidora, que és una iniciativa que va néixer a Pontevedra en 1999 i precisament el que volia és fer una aposta valenta, no?, per retornar l'espai públic als ciutadans i a les ciutadanes i situar a més als vianants, pues, al centre de la mobilitat urbana. Que aquest és el canvi. El canvi és deixar el cotxe i caminar més. No només per la salut, sinó per tenir més comerç, per tenir més vida de barri. I avui aquesta xarxa arreplega més de 78 municipis, la majoria al nostre país, i a més té un assessorament del disseny urbanístic de les ciutats per prioritzar aquests vianants sobre un model motoritzat. Un model, a més, que està reconegut per la ONU, per la ONU Habitat, com un referent de mobilitat humana i sostenible i de fet, la ONU ja ha reconegut que caminar és una de les, de les activitats més beneficioses per la salut.
2: L'adhesió a la red de ciudades que caminen comporta el compromís de millorar l'espai públic com a àmbit per caminar, romandre i socialitzar mitjançant el desenvolupament de projectes i polítiques orientades a fomentar la caminabilitat. Des de l'equip de govern, la regidora, la Paquita Cruz, exposa les actuacions fetes i també les actuacions previstes.
3: Això no quedarà en paper mullat perquè ja hem començat el primer. Tenim la primera ruta de proximitat, d'esportiva de proximitat, que surt des de Can Roca i són 5 quilòmetres. Ara anem a per la segona. La segona sortirà de Can Roca i arribarà fins a la platja. I farem una anella verda que rodeja tot el municipi per dalt i ajuntarà tota l'anella. Vull dir que això no quedarà en paper mullat i ho veuran. Veuran que no. Hem escoltat les associacions. De fet, hem treballat amb elles. Ens han fet propostes, hem fet caminades amb elles, hem de quedar amb l'associació de Canemaric per fer una caminada amb ells i quedarem properament. Hem tingut en compte les associacions i la seva opinió. Tenim recursos de la Diputació, evidentment, els hem demanat. Ens han donat recursos per fer totes aquestes rutes i aquests estudis.
2: Escoltem a la regidora, la Paquita Cruz, en relació a les següents passes d'aquesta adhesió.
3: Quan ens adherim a les ciutats que caminen, faran una diagnosi de la ciutat, miren quins circuits volem fer, miren si són inclusius, si són accessibles, tot això fem la diagnosi abans de fer-ho. I després, en quant a les màquines de vending, vaig ser jo precisament la que va trucar a l'empresa en compres perquè traguessin les bebides isotòniques i traguessin totes les que no eren saludables a les instal·lacions esportives. Vull dir que estem molt al tanto perquè la nostra tècnica de salut és una infermera referent de pediatria i està molt a sobre de tot això.
2: Aquest compromís s'entén també a la promoció de la mobilitat sostenible, l'accessibilitat universal, la seguretat viària, la millora de la qualitat ambiental urbana i el foment de l'autonomia infantil, entenent tots aquests àmbits com elements interrelacionats d'un model de ciutat més saludable, inclusiu i cohesionat. El ple municipal es pot recuperar a través de YouTube i el web de Ràdio Castelldefels. Aquesta setmana comencen els treballs previs a la instal·lació de nous elements d'ombreig a la plaça de l'Església. Entre avui dilluns i dimarts es durà a terme l'obra civil que inclourà la demolició de paviments, la preparació de les fonamentacions i la posterior reposició dels espais afectats. Els treballs es faran a ambdues bandes de la plaça de l'Església i dimecres està previst completar els acabats amb els registres i deixar el formigó en el procés d'enduriment. La intervenció culminarà dilluns 8 de juny amb el muntatge dels suports i de les lones d'ombreig que permetran generar nous espais de protecció solar a la zona. Movem en Comú Podem presentarà el pròxim 13 de juny la seva candidatura de cara a les eleccions municipals de l'any vinent. Escoltem a Sílvia López, la regidora del grup Movem en Comú Podem a l'Ajuntament de Castelldefels.
6: Nosaltres presentarem el nostre encapçalament, que com ja vam anunciar fa unes setmanes, doncs serem jo mateixa i el Javier Martín. I tenim moltes ganes d'aquest nou moment, no?, que està vivint la nostra organització, i estem convidant a tothom a que pugui venir, perquè sobretot el que aquest acte vol ser és, òbviament, doncs, una presentació, no?, una passa endavant, però també un espai, seguir sent aquest espai que està obert a escoltar, a poder rebre totes les aportacions i tots els suggeriments i les propostes de millora de la nostra ciutat que nosaltres ara, doncs, en la curs de les properes setmanes, doncs, començarem a treballar en el nostre programa electoral i ens agradaria, doncs, comptar amb totes les idees possibles que vinguin de tot arreu possible per fer la millor proposta per Castelldefels.
2: L'acte servirà per donar a conèixer les persones que formaran part del projecte polític de la formació i marcarà un primer pas en el calendari electoral del partit a la ciutat. Escoltem a Sílvia López, la regidora del grup Movem en Comú Podem aquí a l'Ajuntament.
6: Quan ja estiguem presentats, el Javier i jo, doncs, començarem a treballar i a ubicar, doncs, quines són aquestes persones que han de acompanyar-nos, diguem, o que han de formar part d'aquest equip que volem tornar a estar al govern de la ciutat.
2: La presentació de candidatures és el moment en què un partit o una formació política explica públicament quines persones es presentaran a les eleccions, és a dir, serveix per donar a conèixer oficialment qui formarà part de la llista electoral i quin equip vol representar el veïnat. Després, aquesta candidatura s'ha de registrar seguint les normes electorals i davant l'organisme que correspongui perquè pugui participar formalment a les eleccions.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: Castelldefels inicia la temporada de platges amb una visita institucional als diferents serveis que estaran actius durant els mesos d'estiu al litoral de la ciutat. Escoltem el regidor de platges, el Marc Soler.
7: Estamos en temporada alta, ya están todos los servicios en marcha, se han ido poniendo poco a poco, empezaron con los chiringuitos y tal, ya tenemos salvamento y socorrismo, ya están todos los servicios en marcha, nuestros 5 kilómetros de playa, en nuestras 3 playas, y ya en marcha para que vengan y disfruten de nuestras playas nuestros vecinos y nuestros turistas, tanto de fuera como de la provincia.
2: L'acte té lloc aquest dimarts 2 de juny a partir de les 4 de la tarda en punt d'inici a l'accés 32 a la plaça de les Palmeres, a l'espai adaptat especialitzat del punt de salvament i socorrisme. La visita, organitzada per la Comissió de Platges, compta amb la participació de representants del consistori, la gerència municipal, la Comissió de Platges, l'àrea metropolitana de Barcelona, les associacions veïnals de la Pineda, de Llumenetes i el Baixador i altres serveis municipals vinculats a la gestió

0: días y auditan que esté correcto, tanto Bandera Azul, Biosfera, Ecoplayas, todas ellas tienen sus técnicos que vienen a hacer las analíticas, que vienen a hacer la comprobación de que todos los servicios están en perfecto estado y si no te deniegan la bandera.
1: El regidor destaca també la importància de tenir aquests distintius i del fet que les platges de Castelldefels es renovin any rere any.
0: Para nosotros, que año tras año renovemos estos distintivos, es súper importante, es porque hay un trabajo detrás y porque estos distintivos dicen, ellos son los que dicen que tenemos una playa pues ecológica, que tenemos una playa limpia, que tenemos una playa cuidada, que tenemos una serie de servicios, que tenemos una playa accesible. Lo dicen ellos, no lo decimos nosotros, que estaría muy feo en este caso, ¿no? Pero por eso para nosotros es un orgullo que nos renueven año tras año todos los distintivos, Q de Qualitat, todas las que tenemos.
1: Un dels primers punts de la visita és l'espai adaptat especialitzat del Servei de Salvament. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez.
2: La platja està constantment vigilada pels diferents socorristes i el personal allà sobre el terreny i bueno, estan fent una monitorització constant de la platja i qualsevol canvi que es pugui detectar, que pugui augmentar la brutícia que hi hagi, es detectin les meduses, es detectin bueno, qualsevol factor que pugui fer un canvi de bandera, no? Actualitzar, diguéssim, de la manera més àgil possible i es comunica als diferents mitjans que tenim a través de l'Ajuntament i també del col·legi, no? Així també, si diguéssim que també s'agraeix la col·laboració ciutadana, estem detectant aquí que hi ha moltes meduses o el que sigui, pues, comunicar-ho al socorrista que aquest, en conseqüència, pues, passar aquesta informació al centre de coordinació es pot valorar fins i tot de manera més ràpida aquest canvi de bandera, no?
1: També es donarà a conèixer el dispositiu de seguretat i emergències que estarà operatiu durant la temporada i la composició de l'equip de salvament. Escoltem el tècnic, el Joan Álvarez.
2: Bueno, el Servei de Salvament i Socorrisme està dividit, bueno, són aproximadament una trentena de socorristes que, bueno, estan tornant i estan repartits arran de la platja i consta de 5 mòduls d'atenció sanitària immediata i 13 punts de vigilància repartits per tota la platja. I tot això està coordinat des del Club Nàutic i, bueno, que és el centre de coordinació de salvament i socorrisme, que amb el que tenim nosaltres contacte directe en cas de que es produeix qualsevol incidència, pues, poder gestionar la situació des de la nostra mateixa oficina.
1: A continuació es visiten diferents punts claus de la platja, com és l'espai Dunar o les Guinguetes. Escoltem el regidor de platges, el Marc Soler, en relació a la visita.
0: Visitaremos también los chiringuitos. Nosotros tenemos 12 chiringuitos en la playa de Castelldefels, en la arena. Aparte están los del paseo, pero los 12 que están dentro de la arena. Y estamos muy contentos del formato de chiringuito que tenemos. La verdad que creemos que es un motor añadido de la gastronomía de Castelldefels. Y este año hemos querido volver a implementar un poquito más para dinamizar un poquito más la playa, que pueda hacer alguna actividad de música, que todos los chiringuitos puedan tener música. Entendemos que dividir la playa en 5 kilómetros, que todos los chiringuitos puedan tener un poco de música, creemos que es positivo.
1: Durant l'acte també es presentarà el funcionament dels serveis de neteja i manteniment, així com els recursos destinats a garantir una platja més accessible, segura i preparada per l'arribada de veïns, veïnes i visitants. La Biblioplatja Carme Romaní tornarà a obrir també aquest estiu al passeig marítim i el servei estarà disponible del 29 de juny al 28 d'agost durant les tardes de dilluns a divendres. I durant el recorregut també es posarà en valor l'espai Dunar situat a l'oficina de turisme de la platja, un centre d'interpretació que permet conèixer millor l'ecosistema dunar de Castelldefels a través d'una proposta immersiva, didàctica i sostenible. Escoltem el regidor de platges, el Marc Soler.
0: L'espai Dunar és un espai muy importante, mucha gente igual no le da la importancia que tiene, pero es un espacio muy importante porque yo hasta no llegar a ser concejal de playas no tenía la concienciación de lo que representan las dunas. Las dunas son muy importantes. Hay muchas veces que los vecinos, en los que me incluyo, no lo valorábamos. Y cuando ahora estamos viendo episodios de muchos municipios del norte de Cataluña que se están quedando sin playas con todas estas tormentas que han habido este invierno,

0: que se les ha comido con el tema de la regresión del mar, la duna para la regresión del mar. Y la duna es un elemento natural que ayuda a que no tengamos tanta regresión al mar. Claro, muchas veces la gente no entiende eso y piensa, ostras, ¿para qué tanto inversión, ¿no? y tanto esfuerzo para mantener las dunas? Para eso, para parar la regresión del mar con las tormentas y con el cambio climático, cada vez es más ocurrente.
1: I la zona de kitesurf també formarà part de la visita. Escoltem les paraules del regidor de platges, el Marc Soler.
0: Nosotros el servicio de kitesurf lo implementamos en la legislatura del 2011 al 2015. Me acuerdo que yo fui concejal de deporte en aquella época. Es uno de los proyectos más, estamos más orgullosos y más contentos. Como sabéis, somos la única playa del área metropolitana de Barcelona que tenemos, que se puede hacer kitesurf en temporada de verano, de baño, y es un servicio que estamos súper contentos, que funciona muy bien, tiene muchos asiduos, viene mucha gente, es un perfil de gente que no viene a molestar, que viene a hacer deporte, que viene a pasarlo bien, que dinamiza nuestra playa. Yo siempre digo, cuando ves todas las cometas allí volando que están haciendo kite, es una foto preciosa.
1: Aquest servei funcionarà durant la temporada d'estiu de dilluns a divendres en horari de 3 a 7 del vespre amb control d'accés i compliment de la normativa específica per garantir una pràctica segura i ordenada, segons informen des de l'Ajuntament. I amb aquesta visita institucional es dona visibilitat al conjunt de serveis que fan possible el funcionament de la platja durant l'estiu, des de la seguretat i el salvament fins a la informació turística, la preservació ambiental, la lectura amb la Bíblia, o platja i les activitats familiars i la pràctica esportiva. L'Administració Oberta de Catalunya va oferir els seus tradicionals ja reconeixements a les administracions catalanes que aposten per impulsar la transformació digital i el govern obert per millorar la vida de les persones. En un acte que va comptar amb la presència del secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat i autoritats públiques, Castelldefels va rebre un reconeixement per situar-se en el top 10 d'ajuntaments de més de 50.000 habitants que, segons els indicadors oficials, més esforços dediquen a la transformació digital i al govern obert. El guardó va ser recollit per Miguel Ángel Vázquez, el gerent de l'Ajuntament de Castelldefels, que va assistir a l'acte en representació del mateix. Escoltem declaracions del gerent municipal.
2: Aquí estem fent un esforç per ser un ajuntament molt transparent amb les decisions que es van prenent, amb com es van procedint tots els expedients, i intentem respondre d'una manera el més àgil possible a totes les sol·licituds que hi ha d'informació. I bueno, i aquí un organisme com el Síndic de Greuges que valori aquest esforç amb aquesta puntuació, doncs implica que s'estan fent les coses com s'han de fer, no? Que tampoc és que hauria de ser una notícia, sinó que totes les administracions haurien de funcionar de la mateixa manera, amb un 100% de l'efectivitat en aquest àmbit, no? Hem de ser transparents i la ciutadania ha de tenir confiança en que les coses que fan a l'administració es fan de la millor manera possible.
1: Aquest reconeixement demostra que l'aposta que l'Ajuntament de Castelldefels està realitzant per transformar digitalment el seu servei cap a la ciutadania, també la simplificació de tràmits i potenciar totes les eines del govern obert de cara a la ciutadania està donant resultats. Escoltem el gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
2: Hi ha dues maneres de comprovar-ho, no? Accedir a aquesta informació. Una és la que posem nosaltres de forma ja proactiva a la nostra web. Nosaltres estem obligats a posar tota una sèrie de continguts de manera pública a la nostra web i ho fem habitualment i es poden trobar tant a la web municipal en qualsevol de les seves àrees o seccions. I també hi ha un àmbit específic de transparència on també retem comptes amb la ciutadania i, d'altra banda, doncs, demanant-nos la informació que considerin necessària respecte a qualsevol expedient que l'Ajuntament està tramitant o qualsevol decisió que s'hagi pres, no? Aquestes dues maneres doncs, certifiquen la forma en què l'Ajuntament està donant resposta a tots aquests requeriments de transparència.
1: I un altre dels reconeixements cap a l'Ajuntament de Castelldefels ha estat que per primera vegada ha assolit la màxima puntuació en l'avaluació anual que realitza la síndica de Greuges de Catalunya sobre el dret d'accés a la informació pública. Escoltem a Miguel Ángel Vázquez.
2: L'Administració Oberta de Catalunya té una sèrie d'ítems que valora cada any i que valora tots els ajuntaments, els diferencia en diferents categories. Nosaltres estem en els municipis de més de 50.000 habitants, o sigui, estem competint amb els municipis grans de Catalunya, la qual cosa fa que el nostre resultat sigui encara més, tingui més valor, i nosaltres li donem molt valor perquè, a més, estem fent un esforç per transformar digitalment la nostra administració. Teníem una web molt antiga fa uns anys, s'ha fet tota una gran inversió tant de recursos de personal com de recursos econòmics per transformar aquesta web i transformar el servei. I a partir d'aquí, a més, estem fent una sèrie de projectes vinculats a l'Smart City, a la transformació digital, doncs, que puguin afavorir la relació del ciutadà amb l'Ajuntament. Entre d'altres, doncs, hem fet un esforç per aconseguir que es puguin pagar online les taxes i impostos que tenim ara mateix, que es poden tramitar a través de la web, i també hem simplificat tràmits, no? Sabem que l'administració pública és molt complicada, molt complexa, que els tràmits de l'administració són farragosos, i estem intentant, doncs, que tot això es simplifiqui, i si un tràmit es pot fer en dos passos, que no es faci en 10.
1: Durant el 2025 s'han avaluat unes 1.000 administracions públiques de Catalunya i la nota mitjana obtinguda ha estat de 73 punts sobre 100. En aquest context, Castelldefels ha aconseguit la màxima qualificació possible. Escoltem el gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
2: El que tenim clar és que l'atenció personal no desapareixerà mai a l'Ajuntament, o sigui que nosaltres tenim encara una oficina d'atenció ciutadana que fa moltíssims tràmits, moltíssim, tots els tràmits, de forma presencial, i estem intentant clonar tots aquests serveis que es fan de forma presencial, clonar-los a l'apartat digital, també perquè des del mòbil o des de l'ordinador a casa puguis fer qualsevol gestió. Aquest esforç sí que hem posat molts recursos perquè enteníem que era millorable i que, doncs, havíem d'aconseguir que la gent, que si avui dia pots comprar qualsevol cosa en 4 segons, doncs havíem de fer que l'Ajuntament també qualsevol tràmit pogués acabar també dins de, en breu temps i des del teu mòbil, no? I aquest esforç és el que hem estat fent aquests darrers anys i, bueno, que s'ha valorat i que ens ha ficat dintre del top 10 dels municipis més digitals dintre de tot Catalunya, dels municipis de més de 50.000 habitants. Crec que el número 1 va ser Reus, o sigui, estem competint amb les ciutats grans de Catalunya i estem per davant de tota la resta, o sigui que molt satisfets, molt contents.
1: D'aquesta manera, l'Ajuntament avança cap a la possibilitat que els tràmits municipals es puguin fer també de manera digital i no només presencial, amb l'objectiu que es puguin completar íntegrament per internet. Escoltem el gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
2: Totes les gestions que es poden fer presencialment, hem d'aconseguir que el 100% es puguin fer digitalment. Era l'objectiu que es va encarregar a l'àrea de transformació digital de l'Ajuntament, que el primer que van fer en aquest mandat va ser canviar el nom de l'àrea d'informàtica tradicional perquè veiessin que nosaltres no volíem parlar d'informàtica, sinó volíem parlar d'una cosa més ambiciosa, que és la transformació digital, i això, diguem-ne, que era una dinàmica que volíem traslladar a la casa. I és el que estem fent. Tothom sap que un tràmit ha de ser el més simple possible, que si pot ser en 3 passos millor que en 10, que és el que ha succeït tradicionalment amb l'administració, i que s'han de poder culminar tots els processos, doncs, fins al final.
1: Aquest reconeixement posa en valor la feina transversal que es du a terme des dels diferents serveis municipals per continuar avançant cap a una administració més transparent, accessible i orientada a facilitar el dret a la ciutadania a accedir a la informació pública i a la realització dels tràmits de manera més ràpida i eficient. Ahir van començar els treballs previs per a la instal·lació de nous elements d'ombreig a la plaça de l'Església. Escoltem a Jordi Serret, cap d'unitat de l'Espai Públic i Serveis.
3: Recordem, l'any passat ja vam fer una primera prova instal·lant uns daus de formigó en superfície que feien com una mena de base, i a partir d'aquí instal·làvem uns postes amb uns tensors i unes lones. Doncs, bueno, vam veure que va funcionar força bé, va tenir molt d'èxit i, bueno, la ciutadania ho va agrair molt. I aquest any el que hem decidit és millorar una miqueta més la instal·lació i substituir aquells daus de formigó que teníem en superfície per el que serien unes cimentacions o uns daus soterrats a nivell de paviment. Val? De manera que a partir d'aquí fixarem també les columnes i que són les que suportaran les lones d'una manera que siguin fàcilment desmuntables i que no generin més volum ocupat i millorem l'estètica respecte a la instal·lació que vam fer l'any passat com una mena de prova. L'objectiu final és obtenir una zona d'ombra que cada cop és més necessària amb tot el tema de canvi climàtic i garantir que tots els actes que es facin durant l'estiu tinguin zones d'ombra i que la ciutadania estigui més còmoda.
1: I avui és el segon dia on s'ha dut a terme aquesta obra civil que inclourà la demolició de paviments, la preparació de les fonamentacions i la posterior reposició dels espais afectats. Els treballs es faran amb dues bandes de la plaça. Escoltem a Jordi Serret, cap d'Unitat d'Espai Públic i Serveis.
3: Les fases, la primera fase, diguéssim que és la que ocasionaria més molèsties, al final no deixa de ser de fer les cimentacions. És a dir, hem de foradar el terra, s'han de fer uns fonaments, i això implica una mica de soroll i moviment de residus, de construcció, i per tant és la fase que ens dificulta una mica més de compatibilitzar amb tots els actes. Un cop tinguem aquestes cimentacions, la segona fase és molt ràpida, que al final es penja a punxar les columnes i a través d'uns tensors instal·lar les lones. Però aquesta segona fase són 2 dies de feina.
1: I demà dimecres està previst completar els acabats amb els registres i deixar el formigó en procés d'enduriment. La intervenció culminarà el dilluns 8 de juny amb el muntatge dels suports i de les lones d'ombreig que permetran generar nous espais de protecció solar a la zona.
4: Ha estat notícia aquest dimecres.
1: Castelldefels ha enviat a validar el nou pla municipal de protecció civil per reforçar la resposta davant possibles situacions d'emergència. Aquest document, que conté el pla de protecció civil municipal, ja ha estat elaborat per l'Ajuntament i ara es troba en mans de la Generalitat de Catalunya, que n'ha de fer una primera revisió tècnica abans que el document continuï la seva tramitació. Escoltem el regidor de protecció civil, el Marc Soler.
0: Es un documento que lo que hace es marcar todos los protocolos en el momento que pueda haber cualquier alerta, cualquier situación de emergencia, tener bien marcado todos los protocolos de actuación desde todas las áreas del ayuntamiento. Este documento se lleva muchos meses trabajando con los técnicos del área de protección civil. Este documento se ha entregado ya a la Generalitat de Cataluña. Estamos a la espera de que nos den el visto bueno, si se tuviera que retocar cualquier cosa, y en el momento que nos lo pasen lo tendremos que pasar a pleno aprobación por todos los grupos municipales.
1: Parlem del DuproCIM, tal com indica el seu nom, és el document únic de protecció civil municipal i es tracta d'un document que la Generalitat de Catalunya requereix als municipis, especialment els de més de 50.000 habitants, per planificar i coordinar les actuacions en matèria de protecció civil. Escoltem el regidor de Protecció Civil, el Marc Soler.
0: Documento muy amplio, muy bien trabajado. Que te pongo así un ejemplo, cuando tenemos alerta por tormenta, especifica desde todas las áreas qué hay que hacer, si hay que levantar inbornales, si hay que hacer una limpieza, todos los protocolos que habría que hacer, si va a haber frío, hay que avisar a gente que duerme en la calle para acondicionarles un espacio, en el tema del mar, como tenemos la playa, si hay de mareas también, todos los protocolos que hay que activar. Y este documento, eso lo tenemos ya elaborado, entregado, a ver que nos den el visto bueno desde la Generalitat para cuando nos lo devuelvan pasarlo a pleno y aprobarlo por todos los grupos.
1: Com va assenyalar el regidor de Protecció Civil, un cop es rebi el retorn corresponent al DuproCIM, s'haurà de portar al ple municipal per a la seva aprovació i després continuar el procés fins a l'homologació definitiva. La xocolata torna a bategar Castelldefels amb el projecte Xocolata de Castelldefels 1792, una iniciativa impulsada pel gremi d'hostaleria. Escoltem a l'historiador, el Jordi Tresserres.
5: En el marc del treball que estic fent des de fa bastants anys, no?, de recollir receptes sobre la cuina de Castelldefels, dins el recull que havia fet mossèn Codinac, que va ser un dels rectors de la barroquia de Santa Maria de Castelldefels, hi havia una recepta de Can Roca, una recepta d'una xocolata que es feia, que s'havia fet arrel de la inauguració de les basses de Can Roca, no?
1: La iniciativa recupera una tradició històrica vinculada a les basses i la font de Can Roca, inaugurades a finals del segle XVIII com un dels principals espais socials i festius de la ciutat. La història remunta quan la Josefa Samartí i el seu fill Josep Roca Samartí van impulsar la construcció d'una mina d'aigua als terrenys de Can Esteve de Puig de Gall i la Casa de l'Horta. Escoltem l'historiador, el Jordi Tresserres.
5: És una família de droguers i de confiters, vull dir, la gent que venia productes químics, bueno, drogues, no?, que en aquella època com se denominaven, això venen les drogueries, no?, i també venien productes que venien d'arreu, no?, de les colònies, sobretot espècies, te o el cacau per fer la xocolata. I llavors doncs, van fer una xocolatada, en aquella època, doncs, fer xocolatades era també un símbol de poder, però ell va fer una xocolatada oberta a la gent del Castelldefels d'aquella època, no? I es va guardar aquesta recepta que es continuava fent. Ell ho va fer pel 15 d'agost, vull dir, per la festa major d'estiu, però després va continuar, diguéssim, obrint les bases de Can Roca per continuar fent aquestes xocolatades. I després s'ha mantingut una mica el d'anar a les bases de Can Roca doncs, fins ara, no? Vull dir, de fet, ara és una àrea de pícnic també que es pot anar-hi.
1: Inspirat en aquest llegat, el projecte actual reuneix pastissers, gelateries i restaurants de la ciutat per reinterpretar receptes històriques elaborades amb la xocolata.
5: Amb el gremi doncs, vam estar comentant doncs, amb el José Luis Aguilera, que és el de la pastisseria Canyamars, que és el que coordina aquests temes més centrats en la reposteria, podríem dir així, del gremi. I, evidentment, doncs, amb en Jumi, que és el president del gremi, i llavors vam pensar, ostres, amb el Guillermo Massana de l'Ajuntament, que estàvem allà, també amb el Xesco, de Notícies de Castelldefels, que ell doncs, està en un projecte de promoure també, bueno, que estem tots treballant, donant-li suport amb la ruta de la xocolata. Llavors es va dir, ostres, doncs aquesta recepta, doncs, el Patxi Larrea és equatorià, té un coneixement doncs, d'aquests cacaus fins, no?, que eren els que en aquella època eren importants, com el cacau Fideroma de l'Equador. I té també un obrador a Castelldefels i clar, té la, diguéssim, podríem dir, té la tecnologia per poder-ho fer i sobretot la creativitat per transformar una recepta del segle XVIII a una recepta amb una textura de xocolata que ens agradi ara, no? Vull dir, per poder aplicar.
1: La recepta original documentada per l'historiador Jordi Tresserres ha estat reinterpretada pel mestre xocolater, el Patxi Larrea, reconegut internacionalment per les seves creacions amb cacau fi d'aroma. La nova xocolata es podrà degustar en format rajola com a beguda tradicional i també integrada en elaboracions de pastisseria i cuina local.
4: Ha estat notícia aquest dijous.
1: Castelldefels ha celebrat aquest matí l'acte de cloenda del projecte Estimem Castelldefels, una iniciativa impulsada pel Centre de Recursos Pedagògics de Castelldefels i amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. La jornada ha tingut lloc a la plaça de l'Església amb la participació de l'alumnat de primària, secundària i docents i representants municipals. Escoltem a la Maria Josep Uro, la directora del Centre de Recursos Pedagògics.
6: Per nosaltres aquesta cloenda és un motiu de celebració d'una feina feta al llarg de tot el curs, tant per alumnes de primària com de secundària, que venen a mostrar el que han fet, els seus resultats, i a compartir-ho amb la resta de companys que han fet coses semblants en un altre centre i que no en són conscients. És un dia de celebració, bàsicament. Participen en el projecte 10 centres, 8 de primària i 2 de secundària. D'acord? I a la cloenda venen tots menys un que tenia un esdeveniment i no pot venir. Però en principi 9 centres vindran avui aquí.
1: L'objectiu és fomentar les vocacions científiques, tecnològiques, artístiques i matemàtiques entre l'alumnat de la ciutat. Escoltem el tècnic d'educació del Centre de Recursos Pedagògics, l'Antoni Albaric.
7: És un projecte que gira al voltant de les STEAM, la ciència, l'enginyeria, la tecnologia i les matemàtiques, que vincula l'alumnat de primària amb l'alumnat de secundària. L'alumnat de secundària durant tot el primer trimestre es forma amb els seus professors a l'institut per anar a les escoles de primària amb un aprenentatge servei, un servei comunitari, a ajudar els alumnes de primària a tirar endavant els seus projectes. Són projectes que volen resoldre problemes que tenim a la ciutat de Castelldefels. Ciutat sostenible, al voltant de la contaminació, ciutat inclusiva, amb persones amb discapacitat, ciutat amiga, tercera edat i problemes de salut, ciutat deliciosa, perquè Castelldefels és una ciutat on la gastronomia és molt important. I tots aquests projectes que estan vinculats amb la ciutat, l'alumnat, a través de la ciència i la tecnologia, el que busca és resoldre algun problema. Com la ciència i la tecnologia poden millorar la vida de les persones.
1: La cloenda s'organitzarà en tres espais diferenciats, ens ho explica la Maria José Puró, la directora del CRP.
6: Hem dissenyat tres espais rotatius, és a dir, els alumnes de cada grup classe es divideixen en tres minigrups i van rotant. Hi ha un espai exposició on els alumnes mostren a la gent que vingui, a pares, famílies, docents, altres companys, tota la feina que han fet a través de fotografies, de vídeos, de pancartes, de mostra, tot el que han fet, i la seva responsabilitat en aquest espai és explicar a tothom que ve què han fet, per què ho han fet, quines dificultats han tingut, etc. a nivell tècnic. Després hi ha un altre espai on tots els gadgets, perquè l'objectiu de cada projecte és dissenyar un gadget tecnològic per solucionar aquell problema, sigui d'inclusivitat, sigui de sostenibilitat. Llavors tindrem un espai demo amb la col·laboració d'Onon Lab de Castelldefels, on els alumnes demostraran com funcionen els seus gadgets. Per una banda hi ha cotxes que van amb energia solar i després altres que són gadgets, doncs, de, per exemple, doncs, bastons per gent que és invident, que tenen sensors, bueno, hi ha una gran varietat de coses. Doncs tenim un espai demo on els alumnes faran la demostració de com funcionen aquestes coses que han dissenyat.
1: I el tercer espai porta per nom l'espai experiència, tal i com assenyala la directora del centre.
6: I després tenim un tercer espai, que és l'espai experiència, on els alumnes expliquen què ha significat per ells haver fet aquest projecte, no a nivell de coneixements ni de competències adquirides, sinó a nivell de vivència. Què ha canviat en ells després d'haver fet aquest projecte? I aquí és el moment en què es troba primària i secundària, doncs fem un reconeixement als alumnes secundària per la gran tasca que fan, perquè sense el seu suport, com ha dit el meu company abans, aquesta estructura d'aprenentatge-servei no seria viable el projecte, no? I en aquest espai experiència, doncs, li fem un petit reconeixement.
1: Durant el curs, els centres participants han disposat, amb el suport de l'Ajuntament, d'equips de robòtica, sensòrica i programació per desenvolupar les seves propostes didàctiques. Tot plegat s'emmarca en el Pla Educatiu d'Entorn de Castelldefels, que impulsa iniciatives educatives com aquesta. I en total, el projecte ha comptat amb la participació de gairebé 800 alumnes de diferents escoles i instituts de Castelldefels. L'acte institucional ha començat avui a les 10 amb la presentació de la jornada i la benvinguda del regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, el Ramon Amador, i posteriorment l'alumnat ha explicat la seva experiència i ha rebut els diplomes de reconeixement. Les obres de la nova estació de bombament d'aigües pluvials de Castelldefels continua avançant. Es tracta d'una infraestructura clau per millorar la protecció de la zona urbana davant possibles inundacions i per reforçar la gestió ambiental de l'entorn i dels espais naturals del municipi. En aquest context, el passat dimarts, la cap de secció de Via Pública i Medi Ambient, la Montse Vinyes, va visitar una estació de bombament d'aigües pluvials a la Comunitat Valenciana. La visita va permetre conèixer de prop el funcionament d'un equipament similar i resoldre qüestions tècniques relacionades amb el manteniment i la gestió d'aquest tipus d'infraestructures. Segons ha explicat Vinyes, la trobada ha estat un pas més en el treball de preparació que està duent a terme l'Àrea Municipal de Via Pública i Medi Ambient. Escoltem les explicacions per part de la Montse Vinyes.
8: Aquest dimarts ens hem desplaçat a València, a la zona de l'Albufera, tècnics municipals i tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua, per veure una estació de bombament que hi ha allà, que té una funció molt semblant a la que està construint l'ACA al nostre municipi. Aquesta estació té la mateixa funció que és, en cas de nivell alt de l'aigua de mar, quan el sistema hidràulic no desaigua, necessita la pressió que es dona des de l'estació de bombament. La visita la fèiem per dos motius. Un era, donat que encara nosaltres no hem acabat l'obra i encara hi ha alguns aspectes dels quals hi ha més d'una opció, poder compartir l'experiència amb aquest municipi que ja fa temps que la té en marxa per veure a vegades quin sistema genera menys problemes, és més òptim o té un manteniment més fàcil. L'altre punt també relacionat amb el manteniment era la freqüència de neteja de diferents coses, de supervisió i de tot el software també, que hi ha un programa que s'instal·la que permet gestionar tota aquesta estació de bombament i bàsicament ens va semblar molt útil tant a l'Agència Catalana de l'Aigua com a l'Ajuntament fer aquesta visita d'ahir al matí per aprendre de tècnics que ja tenen aquest sistema en marxa i, òbviament, ja poden aportar moltes coses, ens ha estat molt útil i ara mateix, doncs, tant per acabar l'obra com per preparar tots els plecs de manteniment d'aquesta estació de bombament i de la resta d'estacions de bombament que tenim al municipi, doncs ens haurà estat molt útil.
1: Es tracta d'un projecte de gran envergadura fruit del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, que ha d'ajudar a millorar la resposta de la ciutat davant episodis de pluges intenses. El projecte té un cost total de gairebé 15 milions d'euros. L'ACA n'assumeix més del 80% del finançament, mentre que l'Ajuntament hi aporta uns 2,5 milions d'euros corresponents a l'IVA conjunt de l'obra. La cap de secció de Via Pública i Medi Ambient, la Montse Vinyes, ha fet una revisió de l'estat actual dels treballs que van començar a principis del mes de març. Escoltem a Montse Vinyes, que ens detalla quin és l'estat actual de les obres.
8: L'estat d'avançament de l'estació de bombament d'aigües pluvials que està executant l'ACA és l'estat de moment és correcte segons la planificació prevista. S'estan fent tasques de formigonat, s'estan col·locant ja alguna comporta, s'estan fent moviment de terres del canal d'entrada, que és la connexió amb el canal existent on entrarà l'aigua que serà bombejada. S'estan fent rebler dels murs que hi hem fet i el que sí que hi ha és que la setmana vinent ja hem avisat a tot l'àmbit educatiu i esportiu de la zona. La setmana vinent està previst treure unes palplanxes, no totes, perquè estem intentant endarrerir-ho al màxim perquè, com a mínim, equipaments escolars que acaben el juny no siguin afectats i, per tant, ho deixàvem per aquest període, però sí que hi ha dos dies que s'hauran de retirar aquests palplanxes per continuar avançant amb l'obra i això serà la setmana vinent. Com dèiem, avisat a equipaments esportius i als equipaments educatius perquè té les molèsties que va tenir quan es van clavar, és a dir, hi ha certes vibracions i cert soroll. Doncs, però com dèiem, avancen amb la previsió estimada, de manera que esperem a final d'any que aquesta estació de bombament encara no hagi fet tota la fase de posada en marxa i de comprovació al servei, però sí que les obres estiguin acabades.
1: El termini d'execució previst és de 12 mesos, als quals s'hi afegiran 3 mesos més de proves de funcionament i posada en marxa de la nova instal·lació, una infraestructura que permetrà desplaçar majors volums d'aigua i minimitzar l'entrada d'aigües residuals a Dolla del Rei, una zona humida catalogada d'interès ambiental. També contribuirà a millorar la qualitat de les aigües de l'interceptor i la gestió dels espais naturals del municipi gràcies a un millor control tant del volum d'aigua com de la seva qualitat. Les obres de millora de la infraestructura ferroviària entre el Garraf i Sitges finalitzaran el pròxim dilluns 8 de juny. Així ho ha anunciat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, la Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, el José Antonio Santaro, durant una visita als treballs executats per Adif als túnels del Garraf. La consellera Paneque ha destacat que es tracta d'unes obres tan molestes com necessàries per poder disposar d'un sistema de rodalies eficient, fiable i excel·lent. També ha valorat positivament que els treballs hagin pogut acabar abans del termini previst. Les actuacions han tingut una elevada complexitat tècnica i han consistit en el tractament, la reparació i la protecció de diversos elements de la infraestructura ferroviària en un túnel i dos viaductes situats al tram entre Sitges i Garraf. A més, també s'ha dut a terme millores en un pas inferior del nucli urbà de Sitges. I per la seva banda, el secretari d'Estat, el José Antonio Santano, ha explicat que les obres, amb un pressupost superior als 3 milions d'euros, tenen com a objectiu reforçar la protecció i la resistència de les estructures davant els temporals i la corrosió marina. Els treballs iniciats el 15 de març han comptat des d'aleshores a la circulació per via única entre Garraf i Sitges per garantir la seguretat i la continuïtat del servei mentre s'executaven aquestes actuacions. Un cop acabades les obres, el trànsit ferroviari es podrà restablir de manera progressiva durant els pròxims dies i setmanes.
4: Ha estat notícia aquest divendres.
1: El Castell de Castelldefels va acollir ahir una jornada dedicada a les ciutats intel·ligents i a les destinacions turístiques intel·ligents amb la participació dels responsables públics, experts en innovació i representants de diversos municipis. Escoltem declaracions del gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
9: Bueno, nosaltres aquí tenim un doble objectiu. Per un costat, nosaltres hem estat beneficiaris d'una subvenció molt important de fons Next Generation per desenvolupar una plataforma vinculada a la intel·ligència turística. Aquesta plataforma, que a més nosaltres l'adequem com una plataforma Smart City, utilitzem tota la banda de coneixement turístic i d'intel·ligència turística i la completem amb d'altra informació que ens ha de permetre poder gestionar, coordinar, conèixer i bàsicament prendre decisions en directe del que està succeint a la nostra ciutat amb diferents operatives que complementen aquesta intel·ligència turística. Aquesta gran plataforma Smart City, nosaltres per justificar aquesta subvenció havíem de promocionar i fer conèixer entre la ciutadania que hem fet aquesta plataforma, i una de les maneres que se'ns va ocórrer va ser organitzar una jornada on poguéssim explicar tant als nostres tècnics municipals perquè coneguin profundament la nova eina i a tècnics i polítics d'altres administracions donar a conèixer aquesta nova eina que estem utilitzant a Castelldefels.
1: La trobada ha servit per reflexionar sobre com la tecnologia, les dades i la intel·ligència artificial, a més de les plataformes digitals, poden ajudar a millorar la gestió de les ciutats i dels serveis públics en general i també, per altra banda, conèixer com s'han implementat altres projectes a diferents municipis. Escoltem declaracions del gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
9: Analitzar, conèixer, interpretar altres projectes, altres iniciatives d'altres ajuntaments que ens poden ajudar a fer més útil aquesta plataforma per nosaltres. I avui estem escoltant no només la nostra plataforma, els diferents tècnics que estan involucrats en aquesta plataforma, sinó també a tècnics i polítics d'altres ajuntaments que ens estan explicant què estan fent vinculats al món de l'Smart City i plataformes tecnològiques Smart City a d'altres ciutats.
1: D'aquesta manera, l'objectiu és aprofitar aquesta transferència de coneixement per fer més útil la plataforma que s'està impulsant aquí a la ciutat. Segons el gerent municipal, aquesta plataforma pot tenir aplicacions molt concretes per a la ciutadania.
9: Per exemple, coses molt útils, on aparcar quan vas a la platja, l'aforament dels grans esdeveniments o del passeig marítim un diumenge, que ens permeti saber si està havent concentracions massives de gent i hem d'enviar ja la policia per qualsevol cosa per regular aquest trànsit, conèixer quines afectacions hi haurà al mar quan hi ha una tempesta, si hi haurà inundacions en segons quin punt a Castelldefels i poder actuar prèviament, conèixer els delictes d'una forma més profunda, saber qui ha estat el delinqüent que ha fet qualsevol delicte i tenir més eines per poder localitzar-lo.
1: Entre d'altres exemples, també s'ha mencionat la possibilitat de saber on aparcar quan es va a la platja o facilitar el pagament online de taxes i impostos municipals.
9: El pagament online de totes les taxes i impostos municipals, la georreferenciació de totes les serveis, infraestructures que hi ha a Castelldefels i que facin que els nostres tècnics puguin treballar d'una manera més ràpida i també que el ciutadà es pugui beneficiar de conèixer doncs, qualsevol característica de qualsevol terreny, edifici que hi ha a la nostra ciutat. O sigui, l'operativa és amplíssima, tant que nosaltres comencem d'una base, que és l'operativa actual que té la plataforma, que s'anirà ampliant en el futur, implementant i afegint tots els sensors i totes les bases de dades que ens puguin arribar. Tota la informació turística doncs, del municipi, quanta gent hi som, on compren, quins són els punts més visitats per aquests visitants i turistes, però també doncs, tenim eines ja per saber si el trànsit és fluid o no a la ciutat, quines són les vies on hi ha més trànsit, on s'estan produint els accidents, analitzar en quins punts hi ha més denúncies policials, per què s'estan produint aquestes denúncies. O sigui, ja el ventall de serveis que dona la ciutadania per poder gestionar és amplíssim i estem parlant d'una gestió absolutament diferent al que hem conegut fins ara.
1: El gerent de l'Ajuntament també ha reflexionat sobre els reptes de les administracions locals en una societat cada vegada més hiperconnectada. Escoltem declaracions del gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
9: L'administració pública no acabem de ser conscients de quines són les prioritats actuals de la societat. És a dir, nosaltres, les administracions, hem vist que la societat ha canviat radicalment, que fa 25 anys, 20 anys, el mòbil no existia, o si existia ho feia només per trucar i rebre trucades, i en els darrers 10-15 anys, tota la nostra vida amb un número d'hores cada cop més gran passa a la nostra mà amb el nostre telèfon mòbil. Això significa que la nostra vida passa aquí dintre, però nosaltres continuem dedicant esforços, recursos, personal a d'altres àmbits de la ciutat que també són molt importants, que sempre ho han estat, però aquest que s'ha convertit en el principal de la ciutadania segurament no li estem donant la importància que té, no? Llavors jo crec que el gran repte de les administracions passa per trobar aquests recursos per realment oferir aquests serveis a la ciutadania. No pot ser que a Castelldefels, a Gavà, Viladecans, Sant Boi tinguem dificultats per pagar una taxa, un impost des del teu mòbil, però que, per exemple, Amazon puguis comprar en 4 segons. No? Hem d'aconseguir que si això és possible perquè Amazon, Apple o qui sigui ho està aconseguint, l'administració pública també ho aconsegueixi. I això és només conscienciar i dotar de recursos. D'on surten aquests recursos? Bueno, això és el gran repte dels gestors d'ara i del futur.
1: La jornada també ha posat el focus en el paper de la ciutat de Castelldefels com a destinació turística intel·ligent. Vázquez ha recordat que el municipi va ser un dels impulsors de la xarxa de destinacions turístiques l'any 2013 i ha destacat que aquest model permet avançar cap a una destinació més sostenible.
9: A través d'aquesta xarxa i de Segitur, que és l'organisme públic que va encetar aquesta xarxa, es poden aconseguir una sèrie d'inversions molt importants com la que ha aconseguit Castelldefels. És un projecte on el que t'està dient el govern és el turisme no pot ser d'una altra manera que no sigui utilitzant totes les eines que et dona a l'àmbit digital i l'heu d'utilitzar bàsicament per conèixer què passa a la destinació i poder tenir una destinació sostenible, que era bàsicament l'inici de tot aquest projecte, no? Utilitzar totes les eines que puguis per tenir una destinació sostenible. Què significa? Conèixer quina és la capacitat de càrrega del municipi, quanta gent pot assumir al municipi, on va la gent, què visita, què no visita, quins gustos té, com has d'adaptar la teva oferta a aquesta demanda. Hi ha tanta informació que et poden donar aquestes plataformes que és el que està impulsant aquesta xarxa de TI.
1: La trobada va comptar amb la participació de representants de diversos ajuntaments i organismes vinculats a la innovació, la transformació digital i al turisme intel·ligent.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: I com cada dimecres, movem en com ho podem present en aquest espai i en aquest cas avui ens acompanya la regidora Silvia López. Molt bon dia, senyora López.
2: Bon dia.
0: Si els sembla, fem un repàs del darrer ple del mes de maig. Anna, un ple que va començar amb la lectura d'un escrit per part de la plataforma d'afectats afectades per la hipoteca.
2: Sí, en aquest cas la veritat és que a mi em va sobtar molt quan vam rebre la documentació i tal, perquè la PA ja se sap, no?, que sol presentar escrits cada mes o cada dos mesos aproximadament i normalment fan unes denúncies de la situació de l'habitatge, que com sabem tots i totes és una situació molt tensa a tot el país, però especialment a Castelldefels també. Però en aquest cas la veritat és que em va sobtar perquè van fer una cosa que no solen fer i és explicar casos reals, no? Casos de persones que de fet van venir en primera persona a explicar el seu cas, no? A llegir la seva situació i els tres casos eren similars, però tots havien tingut un pis en propietat que per diferents situacions havia sigut adquirit per un fons d'inversió. Aquest fons d'inversió els havia otorgat un lloguer social, perquè així és com ho estableix la llei en algunes situacions, però en aquest moment, donat que s'han aixecat, s'ha aixecat la moratòria de desnonaments, que no es podien fer desnonaments, des del Covid s'havia anat allargant aquest decret i fa un parell de mesos això va caure gràcies als vots en contra del decret de PP, Vox i Junts. Aquests fons voltor estan

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio
1: Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Doncs efectivament, i com cada dilluns, som Castelldefels en aquest espai. Avui ens acompanya doncs Paquita Cruz, regidora de Salut i també d'Esports. Molt bon dia.
2: Bon dia, Anna.
0: Doncs fem una repassada de les darreres novetats pel que fa a l'esport. L'any de l'esport ja està preparant aquesta cita doncs, que aglutina el millor.

0: als millors esportistes i a les millors esportistes de casa nostra.
1: Sí, la tindrem al mes de setembre, com cada any. Aquest any serà el dia 18 de setembre, que és divendres, i el lloc serà el mateix lloc de l'any passat, el poliesportiu al CEM Can Roca. Farem allà tot l'acte i després tota la part festiva la farem a fora a la gespa. I bueno, aquest any hi haurà algunes novetats, ¿vale? Però jo això li vull deixar a l'Araceli do Pico, que és la persona que treballa a l'esport, que és l'administrativa, i que és la persona que està portant a mi la nit de l'esport i ja té tota la informació tècnica. I m'agradaria, com ve ella avui a les 11, m'agradaria deixar-li amb ella i que ella expliqués, perquè fa molta feina i molt bona feina.
0: Molt bé, i a més ens parlarà de totes les candidatures, en fi, del programa, com vostè deia, més tècnic. Nova activitat dins del programa Fem Esport als Barris, que es prepara per aquest estiu, no? Al mateix temps es fa la cloenda, però hi ha una altra activitat nova que es presenta?
1: Sí, la veritat és que estem encantades. Estem, la valoració de Fem Esport als Barris d'aquesta temporada ha sigut magnífica, o sigui, molt millor que la primera temporada. Fem la cloenda el dia 18 de juny, fem la cloenda per tothom. Convidem a tota la ciutadania que vulgui vindre a fer la cloenda amb nosaltres, d'igual que hagi assistit a les sessions durant tota la temporada o no. És un bon dia per iniciar-se i començar la propera temporada, que començarem al setembre-octubre, doncs començar. Aquí ens coneixeran. I això serà el dia 18 de juny a la plaça de l'Església a les 5:30 de la tarda. Farem una activitat de fit dance, de ball i amb tonificació, i serà molt xula. O sigui, això serà una mica la cloenda de l'activitat que ha funcionat i que portem la segona temporada, que ja ho he dit abans. És un programa que ja està consolidat, que continuarem amb ell. Volem afegir, si pot ser, més ubicacions durant la temporada que ve. I tenim, bueno, una sorpresa, que la valoració és tan bona que hem pensat aquest any fer, dintre del programa Fem Esport als Barris, Fem Esport als Barris per joves. Mm. I llavors aquesta serà una nova activitat, és una nova iniciativa i serà per joves de 16 a 25 anys. És una activitat funcional, la treballarem, farem treballs amb kettlebells, amb mancuernes, amb gomes i altres materials. L'activitat serà al passeig marítim, on està la, que tenim la zona del kitesurf actualment, que això és passeig marítim 159-161 i crec que és entre el carrer 9 i el carrer 9 bis. Les dates, comencem el dia 29 de juny i farem del 29 de juny al 31 de juliol. Farem una prova pilot durant aquest mes. Jo crec que funcionarà molt bé perquè els joves ja han acabat els estudis i a l'estiu hem de continuar fent esport.
0: Es farà cada dia aquesta activitat?
1: No, es farà dimecres i divendres a partir d'un quart de vuit de la tarda. S'hauran d'inscriure igualment amb l'Entràpolis, a l'app d'Entràpolis, i si algú no s'inscriu i vol anar directament a fer l'activitat, doncs igual que passa amb Fem Esport als Barris normal, doncs també l'acollirem igualment. Tenim una cosa que és algo així sorpresa, no, algo que motivarà, que és que hem fet una samarreta superxula, d'aquestes que porten el jovent ara, molt amples, de màniga, sense sisa, i amb un estampat de Fem Esport als Barris jove, amb molts colors, molt bonica, i aquesta samarreta la regalarem als joves que facin 5 sessions, que dintre d'un carnet que donarem estiguin marcades les 5 sessions. No sé si, bueno, no sé si donarem un carnet o amb la mateixa Entràpolis, allà sortirà, i llavors regalarem aquesta samarreta. L'objectiu és crear hàbits saludables, hi ha molts joves que ja els tenen, però a l'estiu ja sabem que es perden una mica perquè acaben totes les activitats, també han de tindre temps d'oci, de platja, d'amics, de sortir, però bueno, no hem d'oblidar que l'esport sempre ha d'estar present a les nostres vides i sobretot a la vida dels nostres joves. Com he dit abans, Anna, és una prova pilot. Si funciona bé, això estarà inclòs a la propera temporada de Fem Esport als Barris jove. O sigui, ho inclourem, ja mirarem quines ubicacions, farem un estudi i ho traurem a la propera temporada.
0: No cal portar res de material?
1: No. No cal, bueno, només roba d'esport, evidentment, roba còmoda, fa molta calor, han de portar aigua, haurien de portar potser alguna tovallola, aigua per hidratar-se, una tovallola per la suor i roba còmoda, transpirable. I sobretot calçat esportiu, no es pot fer l'activitat sense sabates ni amb xancles. Ja sé que és estiu i que això motiva i condiciona que anem tots descalços o amb xancles, però per fer activitat física hi ha un tema de peces i és perillós. Hem de tindre cura de la salut també.
0: Molt bé. Això s'afegeix a un nou taller de més de 45 anys. Parlem de gent jove, en aquesta franja que vostè ha explicat, però parlem d'una altra franja d'edat, no? Per a persones de més de 45 anys.
1: Sí, això són tot el seguit de tallers que hem anat fent anar per a temes de menopàusia i perimenopàusia, adreçats a dones de més de 45. Ha sigut un seguit de tallers que hem fet al CEM Can Roca, a la sala polivalent, i que per l'inscripció també s'ha d'inscriure tota la ciutadania que vulgui accedir-hi per l'Entràpolis. I aquest mes, el 30 de juny, arriba el desè taller d'aquest programa. I és, com t'he dit abans, la temàtica és corporalitat conscient. Aquest taller es farà a la sala polivalent del CEM Can Roca, com sempre. El taller és de 6 a 7:45, és una hora i mitja de taller a dintre de la sala. I aquí, en aquest taller, es treballarà la respiració, la postura, el moviment i la consciència corporal. ¿Vale? Tindre consciència corporal i fer les situacions diàries del dia a dia, qualsevol situació, ajupir-se per agafar alguna cosa del terra, portar bosses de la compra, seure al treball, és una activitat conscient i això involucra el moviment i la consciència del dia a dia que hem de tindre en compte. Tota aquesta activitat també ens ajudarà a reduir les tensions diàries i millorarà, com tota l'activitat física. Ja ho sabem que millora el benestar i cuida el cos d'una manera més respectuosa.
0: Doncs continuem parlant dins de l'àmbit de l'esport perquè s'implementen nous circuits esportius de proximitat.
1: Sí, ja ho vaig dir el divendres del ple, vam aprovar per unanimitat l'adhesió a Ciudades que Caminen. Com vaig explicar ja, aquesta adhesió ens permetrà treballar per millorar totes les rutes accessibles, per formar el personal que les farà. Té una sèrie d'avantatges que estem afegits i adherits a Ciudades que Caminen. Millorarem la sostenibilitat, millorarem la mobilitat, tenim en compte l'urbanisme de la ciutat per fer les rutes. Ens ajudaran i ens donaran eines per millorar aquestes rutes i el que volem és apropar que la gent, per exemple, aquesta també ens dona una eina que és el Metro Minuto, que és com si féssim de la ciutat un mapeig d'un metro i te diu d'un punt de la ciutat a l'altre, quan caminant, quants minuts trigues. Llavors farem això a la ciutat, ens ajudaran a fer que la ciutat tingui un metro minut i que la gent, abans d'agafar el cotxe o agafar la moto o agafar la bici, la bici també la pot fer servir, però ens dirà quan triguem d'un punt de la ciutat a un altre en minuts per anar caminant. Llavors, és una mica per conscienciar també a la ciutadania que hem de deixar el cotxe, que aquí a Castelldefels, malauradament, el cotxe ho agafem per tot arreu, per anar a qualsevol lloc. I aquí les distàncies són curtes i d'igual d'anar d'aquí a la platja. O sigui, d'aquí a la platja igual triguem 15 minuts i això no és res, això és salut. Mm. Llavors, ara estem treballant el nou circuit que unirà Can Roca amb la platja, amb la zona de la platja, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, com vaig dir l'altre dia. També estem treballant amb els tècnics de mobilitat de l'Ajuntament, o sigui, és un programa, un projecte transversal en moltes àrees de l'Ajuntament, perquè, com t'he dit, entra urbanisme, entra mobilitat, entra esport, entra salut, llavors tot això ho farem. Aquest segon circuit comença ara i, com ja vaig dir l'altre dia, la nostra intenció és fer molts més circuits i fer una anella que sigui una anella verda que englobi tots aquests circuits i que la gent pugui anar fent tota l'anella a poc a poc i fer-ho com una manera de fer exercici diàriament. Estan marcats, tenen els quilòmetres, tenen les distàncies, llavors és molt xulo.
0: I també estem parlant doncs, tota l'estona d'activitats que es posen en marxa a l'arribada també de l'estiu, i una clàssica són els cursos d'estiu d'activitats aquàtiques al CEM Can Roca.
1: Sí, la veritat és que es va obrir la inscripció fa un mes i hi ha molts cursos que estan plens. Jo adreço a la ciutadania que si els seus fills han de fer alguna activitat a l'estiu, sobretot amb la calor, que sigui una activitat on hi hagi aigua, on l'aigua estigui pel mig. O sigui, sigui un campus, sigui les entitats esportives que fan campus i els pavellons o els espais esportius que tenim també venen amb els nens a la piscina un cop o dos a la setmana. O sigui, hem d'intentar que els nens es mullin durant les activitats d'estiu. Bueno, els nens i la gent gran també. La gent gran també té moltes activitats d'estiu i bueno, s'han de mullar. Llavors, els cursos, hi ha alguns que ja estan plens, que ja han arribat a la seva capacitat, i altres que no. O sigui, si algú vol tindre interès o vol fer consulta, a la web de Castelldefels Esport ho pot fer, o si s'adreça directament al CEM Can Roca, ja les noies de recepció els donaran informació de tots els cursos que encara queden places lliures.
0: Però no cal trigar tampoc massa, perquè entre aquesta setmana i la vinent podríem dir com a límit, no?
1: Sí, sí, perquè els cursos comencen el dia 29, quan acabem el col·le, quan acabi Sant Joan, el dia 29, que és dilluns, crec, comencen els cursos de natació d'estiu. Bueno, allà comencen tots els campus, tecnificacions, casals, les escoles, o sigui, allà comença tot ja. O sigui, que no triguin molt i bueno, que s'acostin a fer consulta.
0: Doncs fem esport per fer salut, i justament en el darrer tram d'aquest espai parlem de temes relacionats amb la salut, una xerrada que té lloc precisament aquest 2 de juny.
1: Sí, tenim una xerrada aquest 2 de juny aquí a la biblioteca. La xerrada, el títol de la xerrada és que la pell té memòria i l'hem de protegir-la avui, no hem d'esperar que sigui tard. La xerrada la farà la doctora Yolanda Fortuño, que és la cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans. La doctora farà un repàs de la situació actual de la salut dermatològica, és molt important, i de les previsions fins al 2040. Ella diu que el càncer cutani és el segon en incidència global dintre de les malalties del càncer. Després està abans està el del còlon i el de pulmó. A més, incidirà en la necessitat de generar bons hàbits per la cura de la pell. Nosaltres hem fet amb ella... Bueno, teniu més informació a la web de l'Hospital de Viladecans. A la web de l'hospital on posa és actualitat i notícies. Aquí està tot l'estudi de la doctora i tot el tema de protecció solar davant de l'arribada de l'estiu i de les activitats. Com he dit abans, l'aigua és important, però cuidar-se la pell també és important. Això ho hem adreçat a totes les entitats esportives, hem adreçat aquesta informació i hem convidat a totes que vinguin a la xerrada, perquè totes, com he dit abans, em reitero, fan activitats, els nens s'han de protegir molt, i amb cremes d'alta intensitat, o sigui 50, 100 sobretot, i s'han d'anar posant crema, sobretot si estem al sol més de 8 hores, que és el que fan els nens. Comencen al campus o l'estatge o el que sigui pel matí a les 9 del matí, quan sortim de casa ja haurien de tindre la crema posada, i després els monitors o els tècnics s'encarregaran de que aquests nens tornin a posar-se crema a mesura que va passant la jornada esportiva o la jornada lúdica diària. Nosaltres el que hem fet amb l'Hospital de Viladecans, l'àrea de salut, hem fet una campanya molt xula amb vídeos i fotografies i amb el voleibum. Perquè com el voleibol és una activitat de platja i està tot el dia a la platja, els nens estan tot el dia allà fent els campus, directament a l'hospital, la seva àrea de màrqueting ha fet uns vídeos amb el voleibol i unes fotografies, i han participat aquest any amb la campanya, en la campanya publicitària de l'hospital. Llavors, bueno, jo espero que vingui molta gent. L'aforament serà segons la capacitat. És veritat que el divendres vam mirar a l'Entràpolis a veure quanta gent estava inscrita i hi havia més de 45 persones, o sigui que jo la xerrada és demà, amb la qual jo, si hi ha algú que estigui molt interessat, sisplau que s'inscrigui, i si no, doncs que vingui, perquè potser hi ha quòrum, hi ha places, llavors podrem entrar. I bueno, aquesta és la informació.
0: Perdona, quina hora és la xerrada?
1: La xerrada és a les 6, em sembla.
0: A les 6 de la tarda.
1: Ara t'ho dic.
0: A la sala Margarida Xirgo.
1: Ostres, Anna, ara...
0: Després comprovem la,
1: bueno,
0: l'hora.
1: Si ho comproves després, i perquè no, ara no ho tinc aquí, però jo crec que sí.
0: Ho comprovem.
1: Que serà a les 6.
0: Doncs parlem d'una altra activitat important. Aquesta és molt transversal perquè participa educació, participa salut. És fonamentalment una activitat d'educació, però també salut té un punt destacat. M'estic referint a la cloenda del Pla Educatiu Entorn, i aquí precisament esport tindrà una carpa amb fruita i jocs, no?
1: Sí. Si em permets, sí. La xerrada és a les 5 i mitja, a 2 quarts de 6. Ho tinc a l'agenda, de 2 quarts de 5, de 6 a 2 quarts de 7.
0: Molt bé.
1: Vale? A la biblioteca.
0: Perfecte.
1: Vale, i ara anem al Pla Educatiu de l'Entorn. Bueno, el Pla Educatiu de l'Entorn és una fira que es fa a la plaça de l'Església, on participen totes les entitats extraescolars que fan activitats extraescolars, tant siguin de l'escola, de les AFAS, o siguin entitats privades que fan l'activitat a dintre de les escoles. I aquí és com una mostra de totes les activitats que fem, que fan els nens i fan aquestes entitats o associacions durant tot l'any. Nosaltres aquest any tenim una sorpresa, la carpa de Salut i Esports la tenim junta des que jo soc regidora de Salut i Esports, les tenim juntes, i llavors el que fem és que a la carpa d'esports donem fruita sempre, i fem allà al costat mateix, davant de l'edifici de la República, fem una mica de jocs multiesportius pels nens que vulguin vindre. Llavors, tu fas el joc, funciona així, te donen una cartolina i quan t'agrapen la cartolina vol dir que has fet els jocs i te donen la fruita o a qualsevol altra carpa te donen la sorpresa o el regal que et vulguin donar o l'obsequi. I a Salut aquest any, abans donàvem el kit del raspall de dents, quan venia el nen li donaven, i aquest any no. Hem muntat un Kahoo, que és un joc interactiu. Tindrem una pantalla molt gran on el nen hi haurà preguntes sobre la salut bucodental de cada nen, la higiene bucodental. Aquest Kahoo l'hem fet amb les infermeres del CAP de Can Bou i bueno, tindran que contestar unes preguntes i amb la resposta, si la resposta és afirmativa i és correcta, doncs els hi donarem el kit del raspall i la crema de dents. I això serà el dia, com has dit abans, el dia 5, que és divendres, que serà el divendres d'aquesta setmana. I ja està, res més.
0: És una activitat oberta a tothom.
1: Sí, sí, sí.
0: I, com vostè deia, una mena de fira on es mostren totes les activitats extraescolars que s'han fet al llarg del curs. Hi haurà música. Parlarem amb la Marta Iglesias d'Educació properament, també que ens expliqui la resta de graella d'activitats que tindran lloc. Però, com sempre, molt transversal perquè participen moltes àrees de l'Ajuntament.
1: Sí, moltes, quasi totes.
0: Gairebé totes.
1: Sí, per això les tècniques d'educació, inclús el regidor d'Educació, el Ramon Amador, et podrà ampliar molt millor que jo a tota la informació, perquè jo sóc una convidada també.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Paquita Cruz, regidora de Salut i també d'Esports per Som Castelldefels. Que vagi molt bé la setmana i fins un altre
1: moment.
0: Moltes
1: gràcies, Anna.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
2: Castelldefels Coffee.
0: I com cada dijous, el Partit dels Socialistes de Catalunya en aquest espai, avui ens visita el regidor Lluís Espanyol. Molt bon dia, senyor Espanyol.
4: Hola, bon dia a tots i totes. Bon dia, Anna.
0: Bon dia. En qui repassem, doncs, els temes més destacats del darrer ple, que començava amb un escrit a la plataforma d'afectades i afectats per la hipoteca.
4: Bon dia a tots de nou. Sí, lamentablement és una altra vegada repeteix escenes molt desagradables de testimonis reals de persones que viuen a Castelldefels, doncs que tenen problemes greus de vivenda, amb famílies, amb nens petits, amb menors, amb problemes econòmics i que estan rebent doncs, moltes pressions per part d'empreses doncs, que volen desocupar, treballen per fons buitre, etcètera, etcètera, i volen, immobiliàries especuladores, etcètera, etcètera, i volen, han fet pressions inclús a algunes d'aquestes famílies per intentar desallotjar-les a la força de la seva vivenda. No? Són persones que han tingut problemes econòmics, que tenen un lloguer social, que han pactat un lloguer social dintre de amb el propietari i que doncs no troben solucions a els seus problemes, no? Ni per part de l'Ajuntament, que tampoc ni dona cap solució de vivenda dotacional, ni cap tipus de sortida, ni ajuda econòmica, ni cap tipus de visualització, no? L'únic que es demana amb aquest escrit, nosaltres també fem força des de lo que podem des del PSC i els nostres grups de l'oposició, és que s'intenti mediar. L'administració té força per fer-ho, el govern té força per fer-ho, l'Ajuntament té força per fer-ho, que es intenti mediar amb aquests fons buitre i amb aquestes immobiliàries especulatives perquè donguin més solucions d'habitabilitat a aquestes persones amb aquests problemes, no? Que donguin més termini per poder pagar, que donguin una opció d'altres vivendes, en fi, buscar algun tipus de sortida, no? I lamentablement es van vindre a explicar uns casos reals a Castelldefels, sí, que mirarem a veure fins a on, farem un seguiment fins a on el govern actual de l'Ajuntament es pot ajudar i realment es preocupa d'aquestes persones, no? Que són ciutadans de Castelldefels.
0: Doncs després de la lectura d'aquest escrit per part de la plataforma d'afectades i afectats per la hipoteca, es va desenvolupar el ple, que a l'hora del dia doncs tenia molts punts a donar compte, és a dir, que són punts que no es voten, però que els diferents partits poden intervenir per comentar-ho, i així va ser.
4: Sí,
0: d'ordre econòmic, sobretot.
4: Sí, va haver-hi molts punts de dades econòmiques financeres, que és passar informació que es pot debatre, i així es va fer, i es fiscalitza, però després no es vota, però és un tema formal legal, no? Hi ha altres qüestions que sí que es voten, doncs hi ha altres qüestions que no. La informació a nivell financera i pressupostària era el plantejament d'unes regles de joc de cara doncs, que la intervenció de l'Ajuntament faci els seus informes anuals obligatoris de seguiment de com funcionen, com van les comptes de l'Ajuntament, i es plantejava, es va donar compte de quines serien les regles de joc, quin contingut i quin desenvolupament ha de tenir aquests informes de la intervenció, d'una forma molt concreta, en quins aspectes, quins capítols, de personal, de pago de factures, de contractacions, etcètera, etcètera. No? Nosaltres vam trobar aquí a faltar una miqueta que hi hagués control de la intervenció amb projectes urbanístics. Aquí veiem que no entra en aquests temes i crec que la intervenció hauria d'entrar també en un seguiment de l'aplicació dels projectes urbanístics de l'Ajuntament. Després també doncs, sembla ser doncs, que el requeriment nostre del PSC, que aquest informe serà trimestral, la intervenció farà un informe trimestral sobre els comptes de l'Ajuntament, en comptes de fer-ho anualment i a toro passat, un any i pico després de que hagi acabat un exercici, es mirarà de fer-ho més real, més trimestralment, de cara doncs, que sigui una informació més acurada, més actualitzada, no? Real, en time. També el resto de qüestions econòmiques sobre el període mínim de pagament, com paga l'Ajuntament als proveïdors, vull dir, els pagaments als proveïdors, en general, la majoria de pagaments, el 70% dels pagaments es paguen dintre dels 30 dies que marca la llei. Així tot, hi ha factures que es paguen, hi ha 40 i tantes factures que es paguen més de 90 dies, que això està fora de llei, fora de termini totalment, i després n'hi ha un 30% del total de factures que es paguen, que són moltíssimes, trimestralment es paguen aproximadament a prop de 3.000 factures trimestralment a l'Ajuntament, hi ha un 30% que es paguen fora de 30 dies. Això també la ciutadania té que saber-ho. Vull dir, el que es paga, tots els proveïdors que es paguen dintre de 30 dies és aproximadament un 70% del total de les factures, perquè un 30% es paga fora de 30 dies. Això també la ciutadania té que saber-ho. No hi ha ara mateix un greu problema de financer i pressupostari a l'Ajuntament de Castelldefels, això és cert, gràcies a que l'actual govern de l'Ajuntament, Som i PP, va pujar els impostos i les tasses i preus públics, doncs, i n'hi ha algunes polítiques pressupostàries, sobretot de vivenda, que no s'han efectuat, no s'està fent res, doncs hi ha un remanent de tresoreria, hi ha una liquidació important, pujada d'ingressos per impostos, tasses i preus públics i no execució de pressupostos en quant a vivenda i algunes parts d'ajudes a associacions, entitats esportives, subvencions, això no està absolutament congelat. Doncs, bueno, per aquests dos motius hi ha una tresoreria important. Però aquesta tresoreria li van fer una reflexió a la regidora d'Hisenda i van fer un números argumentats i estudiats, que aquesta coixí que ara tenim, d'aquesta liquiditat que ara tenim per aquests motius que hem explicat, això en menys d'una legislatura es pot esgotar i no sabem quin futur es deixarà l'actual govern, quin futur econòmic i endeutat ens deixarà l'actual govern PP i Som. Per què? Per què es pot acabar aquest coixí i es poden deixar un futur doncs, superendeutat i sense liquidez a les persones que els següents governs que puguin haver-hi? Doncs perquè els préstecs que s'han demanat fins ara i que estan aprovats i que s'han de necessitar i utilitzar per fer totes les inversions programades, estem parlant d'aproximadament més de 40 milions de deute, amb inversions aproximadament de uns 40 milions també aproximadament. Molt bé. Fins ara, amb tots els préstecs que n'hi ha anterior a l'any 25, s'estan pagant anualment aprox 3 milions d'euros a l'any de devolució i amortització de préstecs. Amb les noves inversions i el nou endeutament passarem a pagar 6 milions anuals de devolució de préstecs. Això és un 10% dels ingressos ordinaris de l'Ajuntament. 6 milions de préstecs anuals en menys d'una legislatura, el coixí que n'hi ha ara mateix de tesoreria queda esgotat. I aquestes reflexions els hi van fer, els hi van posar sobre la taula a l'actual govern de PP i Som, que bueno, de moment van respondre que estan molt tranquils i que no hi ha problema i que ja sortirà el sol demà. Però bé, la nostra obligació com a oposició, com a PSC, és doncs, vigilar això, fiscalitzar-lo, fer un seguiment i veure que realment les inversions es fan amb endeutament, que no es fa amb tesoreria, que la tesoreria està controlada i que no es tingui que demanar préstecs per pagar les nòmines. Això és com a resum simple, no? Tot aquest seguiment és el que farem i el que sempre estem fent.
0: També es van presentar auditories de les empreses públiques que s'han realitzat.
4: Sí, bueno, es van presentar auditories de bueno, informació d'intervenció, informació comptable, sí. Seguiment comptable i financer de SAC i de Harfels. Totes tenen algunes qüestions de salvetats i incidències en quant a nivell de comptabilitat. Bàsicament estan centrades en que hi ha moltíssimes hores extres, hi ha molt més d'un 10% del personal fa prolongació de jornada. Això també passa a l'Ajuntament. Això també ho vam posar sobre la taula. I alguna cosa té que passar estructuralment, perquè quan hi ha moltes prolongacions de jornada, moltes hores extres, tant a l'Ajuntament com a SAC, com a Harfels, vol dir que alguna àrea, alguna tasca no deu estar ben repartida. O no deu estar ben dotada o falten recursos en algunes àrees. O sigui, que això han de revisar també les estructures i protocols de feina dels departaments, també s'ha de mirar, perquè no pot haver-hi tanta prolongació de jornada que l'intervenció ho està declarant, ho està dient. Escolta, detectem molta prolongació de jornada i hores extres a SAC, a Harfels i a l'Ajuntament. I després també s'ha detectat tant a Harfels com a SAC alguns pagaments a proveïdors reiteratius amb duració de contractes de més d'un any, que això en principi no pot ser, perquè més d'un any amb diversos proveïdors, el mateix proveïdor, diverses factures, més d'un any, això es té que licitar, no es pot fer amb designació directa. Això també hem detectat-ho i bueno, hem cridat l'atenció perquè es prengui les mesures perquè no es torni a repetir i es corregeixi, no? Aquests són els punts més importants. Després també és una de destacar, Harfels utilitza les instal·lacions del SAC i a la seva comptabilitat no imputa cap despesa analítica d'utilització d'aquestes instal·lacions. És com si estigués gratis el SAC. Harfels. Llavors, clar, si això comptablement, estrictament, fem l'asiento que toca, doncs els resultats de Harfels que donen beneficis, doncs potser no serien beneficis, no serien tants beneficis, això s'ha de tindre en compte. També vam detectar-ho, vam denunciar, ho vam explicar i ens han respost al govern que prendran les mesures per corregir-ho, perquè s'ha de comptabilitzar realment les coses com són. Vull dir, Harfels ha de pagar a la seva comptabilitat les instal·lacions que utilitza.
0: Si entrem en el capítol de les mocions, Esquerra Republicana de Catalunya va presentar una referent a l'arbrat de Castelldefels i la necessitat d'estar a sobre, no?
4: Sí, el govern municipal, PP i Som, va presentar una esmena a totalitat i aviam que aquesta moció doncs, no va prosperar. No? El que plantejava Esquerra era doncs, fer una revisió global de tot l'arbrat de Castelldefels, tot el parque verde, tota buscar la natura, l'espai, la respiració, la qualitat de vida i replantejar doncs, a molts espais i molts llocs concrets que no estan ben cuidats i no s'estan fent un bon seguiment. No? I, bueno, el govern municipal del PP va interpretar malament, va interpretar la seva manera doncs, aquesta moció i la va rebutjar totalment, en esmena totalitat, sense comprendre i sense buscar doncs, que si és una contradicció, perquè el mateix regidor Paredes deia que en el fons del sentit de la moció estan d'acord i busquen el mateix. Però, clar, resulta que presenta una esmena a totalitat interpretant doncs, que està mal plantejada per Esquerra Republicana. En fi, coses de contradicció d'aquest govern, una més.
0: I vostès van presentar una moció referent a l'energia i la manera doncs, que es constituís aquí a Castelldefels una entitat, una societat, una manera de que ens puguem autogestionar precisament el tema de l'electricitat, de l'energia.
4: Sí, crear el que es diu una comunitat energètica. Mm. Aquesta moció va tirar endavant amb alguna esmena parcial, amb alguna correcció, però en principi doncs, aquí sí que tot el consistori ha entès que el plantejament de present i de futur ha de ser aquest. Hem de ser sostenibles i la generació de recursos energètics han de ser sostenibles, rendibles i cuidar molt bé la salut de les persones, no? I el futur de les persones, la ciutadania. Com? Pues, bueno, crear una comunitat energètica en la qual, estudiant diferents llocs de Castelldefels, solars, edificis públics i privats, i es faci un acord públic-privat, que s'instal·lin plaques solars. Plaques solars, plaques fotovoltaiques, que generin una energia i que aquesta energia tingui un rendiment, es pugui doncs, distribuir d'una altra manera i tinguem estalvi de costos, energia sostenible, neta, i millorem la qualitat de vida de Castelldefels, a tots els sentits. No? I aquesta moció doncs, va tirar endavant i veurem aviam quin futur té, aviam si és veritat que podem anar mica en mica creant aquesta energia sostenible i alternativa amb plaques fotovoltaiques, no? A Castelldefels, que hi ha molta possibilitat d'aprofitar el sol que tenim.
0: I hi ha una altra moció, en aquest cas va ser presentada per un moment en Comú Podem, referent a la gent gran.
4: Sí, aquesta també amb alguna esmena parcial va tirar endavant. En fi, cau pel seu propi pes, si analitzem el títol de la moció, és desenvolupar realment totes les planificacions i totes les accions que n'hi ha en defensa de la cura de la gent gran. No? Hi ha uns dictàmens i uns manifests del Consell Llobregat de la Gent Gran, del Baix Llobregat de la Gent Gran, doncs que hi ha més de 90 mesures de cures, de dignitat, d'evitar el maltractament, d'assistència domiciliària, en fi, moltíssimes accions referents a la gent gran de Castelldefels i el Baix Llobregat, i aquí el que hem de buscar és que es busquin unes dotacions pressupostàries adequades reals i no només ens adherim a un conveni o a un manifest perquè ens hem d'adherir, perquè el Baix Llobregat i el Consell Baix Llobregat ho manifesta perquè sobre l'actualitat i la realitat de la gent gran, sinó que hem de fer una partida pressupostària i posar uns recursos perquè Castelldefels aquí es pugui fer el màxim possible de millorar la situació de la nostra gent gran, no?
0: Doncs aquí va finalitzar el ple i parlem ara, si li sembla, doncs, dels esdeveniments culturals i esportius. Aquest cap de setmana a la ciutat continua el Festival Viu Dansa amb una actuació estrella aquest diumenge dels Botes dels Botons que faran a la plaça de l'Església, una masterclass.
4: Sí, sí, van a moltes activitats, és un poble viu, com sempre hem dit, sempre les nostres associacions i les nostres activitats i iniciatives doncs, culturals, artístiques i socials, no? Efectivament, Viu Dansa és un exemple molt clar de lo que el PSC també i el nostre grup municipal defensa i ha defensat sempre, gràcies a una moció nostra de fa uns mesos, un any aproximat, no arriba l'any, que vam proposar rescatar uns reconeixements i unes activitats i uns eventos culturals, artístics, teatrals, etc, de dansa, etc. Doncs el govern municipal ha rescatat un projecte d'unes ballarines de Castelldefels per fer doncs, un festival de dansa que sigui com residencial i que sigui durader durant dos mesos i mig. No? Durant dos mesos i mig es fan diferents actes, diferents actuacions en diferents llocs del poble, de la ciutat, i es va tornar una altra vegada rescatant l'esperit de l'art i de la cultura i de la dansa que aquí a Castelldefels doncs, faci venir molta gent de fora, faci conèixer una altra vegada la nostra ciutat per altres qüestions que no sigui l'hostaleria i és super, super, super interessant. O sigui que un empujoncito que vam donar nosaltres al PSC ha servit perquè el govern municipal doncs, posi en pràctica aquest programa. No? És un programa, evidentment, meravellós. És un programa, ara mateix, doncs, que té molt de créixer, té molt per millorar, té molt per de futur, que es podria treballar molt més i es podria fer moltes més coses. I s'ha començat ara i esperem i el recolzarem perquè, com deia, doncs, aquest futur es garanteixi, no? Tant, i donar a conèixer i la sensibilització de la ciutadania tant de dintre com de fora de Castelldefels, de lo que significa l'art, no? L'art, la dansa i les arts escèniques.
0: Doncs també aquest cap de setmana s'inicien les festes del barri, si comencen com és tradicional per la primera d'aquestes festes, que és la festa del barri de Vistalegre.
4: Barri de Vistalegre tot el cap de setmana. Demà divendres per la tarda hi ha una sardinada, el dissabte hi ha el pregó i més activitats, que acaben el diumenge amb unes habaneres i rom cremat. Sí, sí. Tot el barri de Vistalegre és un històric, no? És una tradició doncs, trobant-se allà aquests dies. No? Efectivament, intentarem doncs, conviure amb tota la ciutadania aquests dies.
0: I més coses, perquè arriba crec que el 7 Rugby de nou a la platja de Castelldefels, que és aquesta, bueno, un partit de rugby en petit i a la sorra. Bé, jo tinc la possibilitat d'anar alguna vegada i és tant els esports que es practiquen a la sorra a la platja han de lluitar d'alguna manera amb aquest element, no? Amb la sorra, que és més difícil jugar sí, aquí, practicar bueno, qualsevol esport sí, sí, que en un altre terreny.
4: I tant, i tant. Comença la temporada de platja, efectivament. Comença la temporada de platja, que també va començar doncs, a ja tota els serveis que n'hi ha habitualment al període estival de socorrisme, de control de les marees, de control del clima, etc. Tots els serveis que habitualment hi ha tot l'estiu i totes les activitats esportives que també es fan a la platja durant l'estiu, que hi ha molts tornejos, no? Hi ha els torneis de vòlei, els torneis d'handbol també, hi ha diferents diferents activitats esportives de tota mena. I una d'elles és el rugby també. Si no, clar, treballar, fer esport a la platja és complicat, perquè no només el calor que comença a fer, sinó també doncs, que córrer sobre la platja doncs, fas un exercici de propiocepció, que es diu, molt més complicat, i has d'estar preparat, i has d'estar... Bé, és molt divertit perquè després tens tota la natura al voltant, no?, de la platja meravellosa que tenim, però a l'hora de fer esport, doncs sí, has d'estar ben preparadet. Sí, són activitats específiques que són molt divertides també, sí. Evidentment, es fan un seguiment i s'han d'ajudar i s'han de recolzar sempre, no?
0: I quelcom més, senyor Espanyol?
4: Bé, en principi, el que dèiem, estem preparant doncs, el següent ple, que encara no sabem ben bé per on anirà d'aquest mes de juny, i seguirem treballant, com sempre, des del Partit Socialista, per totes aquelles coses que fiscalitzarem, totes aquelles coses que el govern actual doncs, no té oblidades, no? Com és la vivenda i certes ajudes a entitats i esportives i associatives. No? Sobretot la vivenda és un tema que té una assignatura pendent aquí, el govern municipal, en molts sentits.
0: Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Lluís Espanyol, regidor a l'Ajuntament de Castelldefels pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies, Anna. Ens veiem aquest cap de setmana a tota l'activitat del poble.
0: Segurament.
4: Gràcies a tots.
0: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio
1: Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: I com cada dimecres, movem en Com ho podem present en aquest espai i en aquest cas avui ens acompanya la regidora Silvia López. Molt bon dia, senyora López.
2: Bon dia.
0: Si li sembla, fem un repàs del darrer ple del mes de maig. Anna, un ple que va començar amb la lectura d'un escrit per part de la plataforma d'afectats afectades per la hipoteca.
2: Sí, en aquest cas la veritat és que bueno, a mi em va sobtar molt quan vam rebre la documentació i tal, perquè bueno, la PA ja se sap, no?, que sol presentar escrits cada mes o cada dos mesos aproximadament i normalment pues, bueno, fan unes denúncies de la situació de l'habitatge, que com sabem tots i totes doncs, bueno, pues és una situació molt tensa a tot el país, però bueno, especialment a Castelldefels també. Però en aquest cas la veritat és que em va sobtar perquè bueno, van fer una cosa que no solen fer i és explicar casos reals, no? Casos de persones que de fet van venir en primera persona a explicar el seu cas, no? A llegir la seva situació i els tres casos eren bueno, similars, però bueno, tots havien tingut un pis en propietat que pues, per diferents situacions havia sigut adquirit per un fons d'inversió. Aquest fons d'inversió els hi havia otorgat un lloguer social, perquè així és com ho estableix la llei en algunes situacions, però en aquest moment, donat que s'han aixecat, doncs, s'ha aixecat la moratòria de desnonaments, que no es podien fer desnonaments, des del Covid s'havia anat allargant aquest decret i fa un parell de mesos doncs, això va caure gràcies als vots en contra del decret de PP, Vox i Junts. Doncs aquests fons voltor estan fent bueno, un pressing i unes agressions a les cases i a aquestes persones increïbles. I la veritat és que bueno, jo sincerament bueno, em va tocar, no?, del nostre grup em va tocar fer la resposta o el comentari, no?, a l'escrit presentat i sincerament a mi jo em vaig quedar sense paraules perquè, bueno, clar, quan parles de la crisi de l'habitatge en abstracte, doncs bueno, tothom pot estar molt conscienciat i pot tenir doncs, sentit teòricament que tothom estiguem d'acord, però quan veus a les persones, quan els hi veus la cara, quan els veus la situació que, per la qual està passant i com això els està afectant a ells, a elles, a les seves famílies, doncs és sobtant i realment, bueno, jo ja ho vaig dir, no? Se'm cau la cara de vergonya de que els poders públics, no?, d'aquí l'Estat, en les seves diferents instàncies, doncs no estigui podent afrontar aquest problema perquè aquesta gent no se la faci fora de casa seva. I la veritat és que va ser un moment bastant tens, bastant dolorós el ple.
0: Doncs després va començar la roda del dia habitual en el que hi havia molts punts de caràcter econòmic i de donar compte, és a dir, que són punts que no es voten.
2: Sí, bueno, aquests punts solen passar, cada trimestre fan un resum, diguem, de quina és la situació econòmica de l'Ajuntament, que bueno, és cert que està correcte, els pagaments, diguem, es fan de forma correcta dins de la legalitat. És cert que bueno, el meu company, el Javi, va comentar doncs, que els dies de pagament doncs, es van allargant. Ell comentava, no?, que quan va arribar a l'Ajuntament la data de pagament era de 12 dies i ara estàvem a 24. Bueno, el que nosaltres vam demanar és que en aquest cas doncs, que tinguem molt de compte, especialment en el pagament a les petites empreses, no? Que això doncs, pot generar... Bueno, perquè això són mitges, òbviament, hi ha factures que no es paguen doncs, potser en 90 dies o el que sigui. Llavors, bueno, el que vam demanar és que els pagaments, sobretot a les petites empreses, doncs, es fessin amb més cuidado i amb més compte perquè, bueno, perquè són les que més dificultat tenen per anar sobrevivint. I després hi havia altres punts, com per exemple un informe d'una auditoria d'antifrau. Bueno, eren punts que bàsicament diuen que l'Ajuntament és una economia sana, té una economia sana

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Indianápolis, el programa de música indie de Radio Castelldefels.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Mamá, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?

0: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
1: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: Llama la madera, llama. La ràdio que estic de fer.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
4: Indianàpolis.

0: Whoa, rap, Cosmic Seeds. Good night, everybody. We're back, fellas. Què li passa? Com estem aquesta nit, eh? Família Soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades, eh? Estan descatalogades. Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Doncs molt bé, espero que estigueu ready per una nova dosi de la cara. Bé, des de Ràdio Castelldefels, a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada, i per si algú és nou i ha arribat aquí per error de rebot, com un robot o com un bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Així que bona teca i xixota de la bona, eh? Com sempre, m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, eh? Així com el jazz, el funk, el soul, latin soul, blues, bossa nova, electro, reggae selection, sense mitja, entre d'altres i tantíssimes influències possibles, eh? Com gent despertant en un altre paradigma. I quin és un paradigma? És una nova pizzeria grega? No, eh? Ara parlarem del paradigma. I què passa? Aquest paradigma, no? Si no, portem rap, eh? Portem una suggerència avui, per cert, que vull anunciar-ho ja, perquè, bueno, no faré més spoiler, però em va fer molta il·lusió un oient, eh? En concret, de la cara B. I, bueno, pues ara diré més perquè se'm cauen les llàgrimes, eh? La veritat que em fa molta il·lusió perquè, bueno, ens estima molt, Sebas. Tenim una fan, concretament, que, bé, ara va dir més, però és que estic avui de dir-ho ja, saps? Mola, eh?
1: Nice!
0: Però, bueno, ja t'he dit, Sebas, però bueno, ara presentem, m'he avançat aquí, eh? Però bueno, anem a lo que anem i pues, aquí estem una vegada més aquí anant a la galàxia en un UFO, eh? A la velocitat de la llum per l'espai sideral, a.k.a. Cosmos Musical. I a la cabina del control tècnic, ladies and gentlemen, el nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim, ni més ni menys, el nostre Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molt de flow, amb tots vosaltres, Sebas!
1: Molt bona nit.
0: Master, què tal, Sebas? Com estàs?
1: Tot bé. Tot correcte,
0: un gran. Ara comentarem la jugada, perquè hem estat absents aquí, eh? Veritat? Hem estat
1: sí.
0: Un parell de... Que... Vam agafar el Sebas, se'ns van anar a l'UFO fora i vam pifiar, vam liar, ens vam quedar perduts, sense senyal. Però hem tornat. Aquí estem. Vam escoltar una sessió de rap francès. Però aquí estem, i aquest em fa molta il·lusió. A veure quins mitjons autèntics portem avui. Hòstia, el ganxo m'encanta. Ell decide quién se queda y quién se va. O sigui... Podríem dir que seria la figura de qui cregui en Déu, doncs Déu, no? Una mica el ganxo, la referència, no? I tu te vas, tu te quedes, no? Una mica el joc aquest, no? Com ninos de goma, eh? Al final una mica això, no? El petroli, aquí... Vinga, va, continuem, no ens enrotllem per les lianes, que surten les lianes per sota la taula i anem amb algú super, super important, que és posar el nostre himne de gol que tenim, eh? Sempre, que és el següent. A veure com sona això, atenció... Brutal. Bueno, això ja tenim ballarines per aquí, eh? He comprat unes nines com de paper, eh? De paper aquí darrere. A poc a poc anem evolucionant i anem portant uns tios aquí també a l'estiu amb tangueta, pipa, què diu aquest? Pues, Stephen Spoiler. Doncs bé, ara continuem amb el que tant ens agrada aquí a en Sebas i a Cremier i un present d'any, que ell no va dir que el que més que és recordar l'amor que tenim a... el senyor Kiru i en J. McKeever, eh? Des d'aquí enviem una abraçada de koala i doncs aquestes dos llegendes, eh? Millor dit, dos dinosaures de la casa, eh? No sabria si dir-te qui seria un T-Rex. Dic un T-Rex, potser és un altre, no? Però...
1: Potser.
0: Sí, tots dos. Jo crec que serien pare i fill, eh?
1: Sí.
0: Dos T-Rex, eh? Per aquí tocant botonets, també, eh? Coses d'aquestes. Grandes aquí, doncs, una gran abraçada a tots dos i la veritat que... I bueno... I què et diré jo del Quiro, que va ser el que va començar aquí també nosaltres. I bueno, pues això, molt d'amor. I bé, pues aquí també un present, Daniel Ekeye, no m'ha dit que el que més seleccionant i presentant la selecció musical, perquè entreu amb bon peu al cap de setmana i les orelletes ben netes. Així que let's go, fellas!
2: Messi,
0: boníssim. Messi fot un gol aquí i encara el celebrem com si l'hagués fent ara, no? Anem a dir. Doncs bé, anem avui amb un programa que va una mica com trontollat, però expressament, va així perquè... Ara entendreu per què, per això ja estem... Si corroborem si això és correcte, perquè podria no ser-ho, però atenció, eh? Temporada 2, episodi 14, programa 166.
1: Sí!
0: Quasi nada, tu, eh? I sense publicitat. Això ho podem posar seguit, que, bueno, us dona alguna cosa aquí,
1: Nice!
0: Nice, eh? Ja la liarem, ja sortiran coses. No sé si anunciar encara allò que està allà. Podria fer-se allà,
1: sí.
0: No? Seria una bona idea, no? Vale. Doncs bé, doncs d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, a l'on 8.0 de la freqüència modulada i molt ondulada, hem ondulat la realitat i hem construït una nau... No, anem a fer un superfestival no competitiu, tot el contrari, de germanor de By Hip Hop Entre Escoles, val? Sí, està patrocinat per la Ràdio Castelldefels i la Cara B directament, i estarem, doncs, això, aquí en Sebas Cremier i un president Daniel, que jo no m'ha dit el que més, doncs, donant sandwichos i unes pizzas i coses d'aquestes, allà estarem.
1: Potser.
0: I qui vulgui veure'ns, i pues això, i dir, mira, que són els de la ràdio, que ara estan aquí, no estan al Lufo, pues tal. No, la cosa és que fem un festival i fa molta il·lusió, perquè he tingut molta, molt bona rebuda entre totes les escoles, i la veritat és que espero que això sigui un inici d'algú que fomenti el ball, fomenti la col·laboració entre els nens, no? Sobretot amb el mateix equip. No és res competitiu, és algú d'exhibició perquè la gent disfruti ballant, disfruti les famílies, disfruti tothom, disfruti la ciutat i doni una identitat a la cultura, sobretot de les noves generacions, que és molt important, i a través del ball, sobretot, que s'alliberen moltes coses i bé, doncs la música uneix. Jo crec que bueno, tenim moltes ganes de que això doncs, es formuli. I la veritat que, bueno, pues això, no, surt el cor per la boca, per parlar, perquè de l'emoció que em fa, ho dic en sèrio, i la veritat que, bueno, pues t'ha tingut molt bona rebuda i no, jo crec que no ens... Igual, no? Serà algo més gran del que pensava que s'estava tramant, no? Així que bé, des d'aquí gràcies a tots els que participeu i participareu. I bé, no dic la bomba, no? Ve una superestrella, ¿vale? Una superestrella, ja he dit massa. I bé, doncs això, ho anirem anunciant més endavant. I bé, doncs aquí faig un petit abans de la cosa, no? Doncs molt rebé, va. Ara anem a veure com ho fèiem això, perquè no sé si entrem... Bueno, no... Avui anem amb un estil rotllo Tutuki Splash, ¿vale? Això ja ha quedat clar. Anem al parc d'atraccions de rap atac de Castelldefels de la Cara B, que muntarem davant de les marines. No és broma, eh? A l'agost tenim una fira. Tenim la rana. Tenim la rana, l'alto de choque, però tot de la Cara B, eh? I estarem aquí, però venim a rapinyada i coses d'aquestes. No, però molaria. Jo ho tiro, El Rap Attack Park. A veure, jo ho deixo col aquí. Vale, molt bé. Ai, que gran desgració. Doncs molt rebé, ara sí, va. Vinga. I preparem el nitro del nostre UFO, d'última generació. Preparem... Epa, aquest és nou. Home, això sona bé. Sembla que sortirem volant. Poso el cinturó ja. Doncs, així que... Right, eh? Un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint en els vostres tímpans. Arrenquem amb un altre programa, la selecció sense seccions. Pues molt bé. Pues aquí estem, tu, la Cara B, hem dit aquí aquest l'episodi 14 ja de Star Wars, i anem amb això que tant regalant Sebas Cremer i un present aquí, Daniel, que no m'ha dit el que més, que és la nostra xarxa social.
3: Segueix-nos a Instagram.
0: Bon, doncs aquí aquest màgic Instagram que tenim ple de puntets, que n'afegiré un parell més. Pues està fet especialment perquè feu via de contacte directe, que ens ha contactat un oient que s'ha volgut mostrar en el seu anonimat, i és molt ben fet, i m'ha fet molta il·lusió perquè portava ja un temps d'escriure-me, fer Sebas, doncs, felicitar-nos pel programa, que li agrada molt, que bueno, posem rap real, superencantada, té la seva part americana, per la qual també ho porta a la seva genètica, el tema del rap, bona selecció, ho estem fent bé, té bon criteri i m'ha fet una suggerència que avui la direm i bé, doncs ja portava temps i l'estava reservant i ja havia perdut l'esperança la pobra noia, havia dit, no, avui és el dia, així que pots celebrar-ho de la manera que ho fas i ho fas molt bé. Així que anem a començar amb un programa que, bueno, prepareu-vos, eh? O sigui, no espereu res professional. Ja va, no, res professional no. Anem a la deriva en freqüències, ¿vale? I comencem amb un temazo del gran Big Pun, es diu Boomerang.

0: wow, quin temazo, tio. És un himne, aquest Big Pun, Big Pun i Xera, gran castigador, amb aquest tema de Boomerang. Tot torna, està extret d'un àlbum que em sembla exquisit, que és Capital Punishment, del 1998. I venim afinant el rumb, però amb pes, perquè Big Punisher des del Bronx, doncs aquests finals dels 90 ja marcava, ja anava aquest primer artista llatí en aconseguir un disc platí en solitari quasi res dins del hip-hop, no? Anar obrint camí, no? Una bèstia, l'estil que té és únic, això, bueno, tenia, això no és només música, és un canvi de narrativa dins del sistema, literalment, és un tio que va fer les seves pròpies líriques, la seva forma pròpia de rapejar, d'expressar-se i la seva caixa toràcica, la cadència que tenia, no? O sigui, un tio que, pues, a part de treure doncs, aquest Capital Punishment, que té tantíssima discografia tan bèstia, aquest surt com a track en un legat que és un disc pòstum, no? Després de la mort, que ens està preparant, i bé, doncs aquí doncs, Boomerang està extret també d'aquest superàlbum, al qual doncs, bé, doncs, podríem dir que de l'1 al 20 i pico que hi ha, tots són temazos. És un disc que a mi em sorprèn perquè la producció, el so, tal, és molt futurista, no? Quan a mastering i qualitat, i bé, doncs aquí Punt també tenia aquesta capacitat més tècnica, no? Brutal, total, doncs molt més multisíl·labiques. Té unes multisíl·labiques, què és això? Una paraula molt, molt nova que jo m'he inventat.
1: Potser.
0: Perquè, clar, perquè és multisíl·labiques, però si és multisíl·labiques, què diu aquest? Doncs busqueu-ho, saps? Vull dir, perquè això és el que em diu. Perquè jo faig el programa en castellà, això aquí diu un truc, i després el tradueixo català. Clar, jo passo el català, però hi ha vegades que jo no utilitzo. Jo ens diria una castellanada, no? Em perdonaria, vulgueu ser sumar, vull dir, tampoc, vull dir, no per això ets menys, no? Però és la barreja, és l'hibridatge que estem tenint, no? La tecnologia, doncs, el català, castellà, el que sigui, igual un que l'altre, el que estic comunicar i dir això, no? I volia fer doncs, una pausa aquí molt llarga d'això, multisíl·labes, perquè multisíl·labes, però multisíl·labes, com la llegeix? Jo no, aquí tinc problemes, perquè això, però no la dic cada dia. Multisil·làbiques, ja, però, hòstia, falta aquest làbica, però multisil·làbiques, em sembla com hi ha massa cosa aquí. I si, que massa lletra, diu el seu, hi ha massa lletra. I és només això, li fotem la L geminada enmig. Ja per si cabia algú més, li fotem un punt, no? Hòstia, no sé. Bueno, revisem aquesta paraula, sisplau. Revisem multisil·làbiques, per favor. Detrás de los biombos. Bueno, comprensión, comprensión lectora. Pues això, era un màquina, tio, aquesta compressió. Ja us he dit, això era a la deriva de la freqüència. Vull dir, avui passarà el que passi, vull dir, guanya un programa i m'estic allargant i no sonaran ni 11 cançons. Pues ens estem donant a la vida com vingui, vivint el present, jo estic fluint, Sebas també, l'estic igual marejant perquè té punts que hi té que entrar, però...
1: Potser.
0: Potser, clar. I diu, hòstia, tio, m'està fent la cobra. O sigui, no està seguint res, vull dir, però estic aquí. No, bueno, aquesta. No, és donar una mica de joc, no? Al final que la gent no se'ns avorreixi. Heu vist disc com és la vida avui, la gent li passes amb scroll i no, aquí no fem res, no? Pues bé, continuem, ara no m'enrotllo més. Tenim aquí, doncs, això, tenim aquesta mètrica. Estàvem parlant de Big Pun, ojo, ens anàvem ja. Aquesta mètrica, també una altra paraula molt interessant, mil·limètrica, també té diaris, la geminada, doncs, com a curiositat, moltes de les gravacions eren gairebé sense tall, no? Com aquí, no? Que acabem parant ara, què passa, no? Perquè dominava el ritme com pocs, Big Punisher, i comencem amb control, amb estructura, eh? Però quan deixes el rem, el riu ja no negocia. Per la qual és com quan dius, jo controlo, i als 10 minuts estàs buscant el mòbil amb la llanterna del mòbil. ¿Vale? Aquesta patxanda, eh? Quan, jo li dic a la gent, la parlo, li dic, tienes el... M'agrada perquè hi ha molts que dic, tienes la linterna... Ja lo sé, em diu. Ah, si està dia, la veritat, perquè et dona la gana. Vale, perfecte. Diga, sí, la porto un set, no passa res, no és un gran error, tampoc, no et multaran per això, no? Però, bueno, està bé. Doncs ara anem amb el tema concret que ens ha enviat, com la podem dir? Perquè no em va dir el seu nom, li ho entenc també, i no vull dir americana, tampoc, ja vull ser més concret, la nostra fan number one, eh? La nostra fan number one, que deixi, Sebas, ja farem això, doncs queda...
1: Sí!
0: És per ara l'única persona, per de tu i jo, que pot estar en aquest plató, per de Liam també, si volgués venir... podria venir com a públic, porta unes palomites i tal, s'ajunta amb la públic que ja tenim aquí, i ja, si volgués venir, doncs està invitada, perquè la veritat que ens ha dit coses molt maques sobre el programa, i tu, això s'agraeix. A més, ha entrat la cara a punt, tot això, s'ha molestat, ha posat tants punts. Doncs bé, anem amb un temazo, perquè és el que és un temazo, i em recorda amb el programa que hem fet, l'últim parlat, que va ser sobre l'electrònica, també aquesta conjunció, i parlem d'Isaiah Banks, amb el seu temazo de The Big Beat.

0: on the big, big beat. Esteu escoltant La Cara B.
1: Bueno, brutal, vull dir, ens ha dit aquí el tema, el nostre fan number one oficial és el teu nom, vull dir, fins que no sapiguem, algú podeu afegir un 43, o sigui, algun número, dic un 43 per dir qualsevol cosa, eh? Vull dir, la number... Se m'ho oblida, no? La fan number one és l'americà, qui ens ha donat aquest tema tan únic d'Azalea Banks, amb aquest The Big Big Beat, amb aquest joc de paraules que el que fa és Broke with Expensive Taste, d'aquest àlbum tan autèntic 2014, i això és una petició, com dic aquí, d'una fan amant del hip-hop i la seva cultura. Així que gràcies sempre per les paraules que ens fa arribar sobre el programa. Portava setmanes d'això, que volia sortir, però avui era el moment. Així que bé, canvi de freqüència, Azalea Banks fusiona rap amb house, club electrònica, Nova York Global. El beat ja no és base, és espai. Parlant de beat, tenim avui un gran programa que surt, sí o no? I nosaltres li preparem, som el Quita Nieves, traiem la cera, quina cosa més agradable, aquí nosaltres som un carregat de neteja de les orelletes, I llavors apareix el beat, que serà molt bo, un programa molt bo, comença avui el Castell David, de l'Opuet, no David del David, del nom, sinó de beat, de beat, Cast, en anglès seria beat, castell, no, seria com castell, sí, need of castle, no? bit of castle, castle beats, castle beats, no és bona, però sí, els dirigem el millor, serà un superprograma, o ja és, perquè ja està passant, com aquí diu, no? ja està, avui surt, a la qual, doncs bé, els dirigem molta merda, que és el que acostuma a dir, no? Això, I bé, doncs això, el millor, i segur que, bueno, sortirà de luxe, perquè va a mà d'un crac que també té molt de coneixement de la música, un tio que també punxa, per la qual, doncs mira, aquí hi ha molta qualitat. I, bueno, aprofito ja per dir que tenim algo tan especial, també, no sé, el podcast. El recordem ara, el podcast, perquè...
2: RadioCastelldefels.org.
1: Doncs aquí trobareu tots els programes gratis a la carta i sense publicitat.
3: Nice.
1: I entre altres, ja trobareu aquest nou programa, Castell de Beat, amb tots vosaltres després d'aquest programa. Així que molt rebé, i a més va connectat una mica també amb aquest Azalea Banks, de la qual doncs, bé, doncs aquest disc va partir molts bloquejos, molts retards i causa a la indústria, però quan surt defineix una nova manera d'entendre el gènere, quan el ritme es converteix en entorn, deixes de caminar i comences a surar, Jo m'imagino que m'havia surat, no? No, la veritat és que són coses que la música va estar i mira, coincideix que ha trigat a sortir aquest tema igual que a l'àlbum, però mira, són coses que no estan preparades i són per algo, Doncs anem ara amb un tema com aquest programa, com aquesta ràdio, que és un temazo que es Capone en Noriega amb el seu temazo de Invincible.
4: The Invincible, Untouchable,

0: Joaquin The Macken, Capone and Noriega, Invincible, Untouchable, DNA, The World Report, del 1997, el qual, doncs, Queensbridge, cruesa real, dismarcat pel carrer, per la supervivència, per un moment en què el hip-hop, sobretot, encara explicava històries sense filtres, no hi havia pèl de la llengua, que es deien, no? I intentes mantenir el rumb, però l'aigua ja no està quieta. És aquell moment en què tot va bé i des de llavors, i de cop i volta reps un hem de parlar. Què hem de parlar? Puc preguntar-te una cosa? Bueno, ja ho estàs fent. Ja la primera pregunta ja l'has fet i no m'ho has preguntat, realment. Sobre quina pregunta em preguntes si puc fer una pregunta? Reflexionem això també. Tant tiren coses d'aquí. A poc a poc anava desviant-se de la música i anava interpretant coses, no? Bueno, doncs això, és veritat, no? Quina contradicció. Doncs ho prendem amb això, que tant ens agrada, amb aquesta contradicció d'aquest programa, que no ho és, molt maca, la nostra secció del Infiltra.
1: El Infiltra.
0: El Grinch. M'encanta. O sigui, això és Vaisebas Cremier, vale? Vull dir, això que està... Aquesta barrera arquitectònica sonora, aquesta obra d'art és d'en Sebas Cremier. O sigui que... Aixequeu-vos a la casa i un aplaudiment, sisplau. Tens aplaudiment? Posa't-los per tu mateix, sisplau. Estic molt, molt agraint, molt, molt aquest any a tothom, les coses, la gent que col·labora, perquè em veig embarcat amb coses jo sol de projectes i treballar un sol... És una càrrega bastant guapa, és molt reconfortant, però quan treballes amb equip i veus que cadascú que té una funció i tot és tan hermós i tan alineat, de veritat que et dona gust treballar així. Així que, Sebas Cremier, gràcies. Me llamo Earl, puc tatxar de la llista, felicitar-te i agrair-te, vull dir, de tot cor, saps? Tinc tres o quatre persones d'agrair, de dir gràcies, i un d'aquests és tu. Així que, et regalaré uns mitjons ben guapos, meus, no una guarrada, meus nets. No, sóc tan així. Però va, anem, continuem amb aquesta secció. A veure, aquí portem un temazo, un grup que, no sé, podria ser rap, però bueno, s'aproxima, però no, és únic. I jo, ahorita, fa molt de temps ja que estic escoltant i recuperant aquests temes del 2000, d'aquest gènere. Estic parlant de The Prodigy amb el seu gran Firestarter.

0: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Quina cosa més autèntica, eh? Firestarter, amb aquest The Prodigy. Busqueu concerts des d'aquest any 1999, 97, 96, com ho dona la gent, eh? No veuràs ni un mòbil, clar, no n'hi havia, diràs, ja, però bueno, encara que n'hi haguessin, no ho ballarien. Com ballen allà, com es viu la música, estàs gravant a la teva memòria, això, no? The Fat of the Land, eh? Aquí hi ha aquests àlbums de Prodigy tan bèsties, del qual, doncs, bé, des del 97, aquesta explosió, rave, punk electrònic, aquesta actitud més antisistema, aquest track, no? Entre trenca esquemes i esquerda del sistema, sens dubte, com humitat, eh? Quan el control desapareix, comences a escoltar també el que estava ocult i és com quan obres una pestanya, eh? Per un moment i acabes amb 37 obertes i cap resposta. Eh? I un pèl. Així és, eh? I te deia com, hòstia, m'ho he fotut d'això, no ho trobo, d'on sona la cançó del YouTube, eh? No sé què, Antonio Lobato, hòstia, que mil pantalla, mira, són petit, queda petit tot. Jo m'he fet el cursor de l'ordinador, el més gran que dona, saps? Perquè no el veig a vegades, ja em torno l'elo. Bueno, m'estic fent gran, imagino. Doncs bé, anem amb un tema que es diu KLR, vale? I és de Cyan Supercruise.

0: la cara B.
1: Go. Quin temazo, Science Super Crew, KLR, l'àlbum de KLR, del 1999, bueno, més endavant, però por ahí, perquè es van conèixer en un estudi, eren dos grups i es van fusionar, una brutalitat va aparèixer, després d'aquesta... quina franja d'hora encara no puc dir? O sigui, jo i mitja podria dir la paraula fornicar, que van fornicar ja els dos, bueno, no literalment, metafòricament, i van engendrar un fill que va ser Science Super Crew, per casualitat, i va ser espectacular. A tot això he dit perquè el Sebas m'ha donat el vistiplau, traiem a la franja horària, crec que no estaria dintre d'algú molt incorrecte, més aviat està camuflat, però igual, bé, doncs... I diu, sí, no, pues, molt bé, doncs mira, comencem a dir coses, trastos d'aquí, no? Va, anem, vamos allà, no? Pues bé, això, pues aquest rap més trencat i trencat perquè són gent que sap molt de música, porten a la sang i bé, pues aquesta veu com a instrument, aquí el llenguatge és desmuntar i tornar a construir, no? Sincerament, Science Super té molt d'estil, ja no existeix com a grup, però han deixat un gran legat i quan el llenguatge es fragmenta, doncs apareixen noves formes de dir i bàsicament com els grups de WhatsApp, eh? Ningú segueix el fil, però tothom opina, tu. I jo estic als grups pels stickers. Que ho sapigueu, els stickers, la gent que no conec tinc coses que no les envio, però faig col·lecció de stickers. És gratis i és divertit, no? És un bon recurs a l'sticker. Gent que, bueno, no li agrada que es bombardegi amb stickers, però que és una cosa maca, no contamina, i tot el contrari, no? Converses amb stickers, eh? Farem un programa amb stickers un dia, a veure com el podem fer. Seria viable? Una cosa rara, no? Un directe?
2: Sí!
1: Podria ser. Llegint stickers, molt bona, és un gran tio. Pues anem amb un temazo a relaxar-nos una mica, perquè avui portem aquest trontoi i anem amb Mahalia, amb el seu temazo de Sober.

0: quina veu, no, malàlia, busqueu-la si vol continuar, perquè em posa tant aquesta hora, aquesta nova hora que tenim ara, mentre la soneta. Bé, perquè jo ara estava fotent-me unes burgers i entrava al programa i era va, full d'energia, i Malia ens està relaxant, amb aquest sober que és Love and Compromise, una cosa bastant difícil de trobar avui dia, però es pot trobar, està allà, existeix encara, 2019, el qual doncs bé, baixem, aquesta emoció, aquesta vulnerabilitat que té, aquesta veritat, una veu com una tender crisps sense publi, no faig publi d'això, una tender crisps, t'agrada tender? M'encanta, tio, però no les feu dobles les hamburgueses mai de pollastre perquè no surt a cota i fota una clavada.
1: I
0: m'agrada els sortidors que tenen allà amb begudes, però la teoria, la llegenda de que l'aigua ve connectada des d'algun lloc que no t'agradaria, a vegades quadra perquè té uns gustos una mica estranys, no? aquests sortidors, no sé si has provat, amb el xirop i tal. Ojo!
1: Sí!
0: Reflexionem també sobre això. Aquí anem reflexionant, que anem al rapatac. Això és rapatac. Doncs molt bé, doncs aquí, doncs, ja... És que igual el moment puja. Però això és com canta, Malia, amb aquest tema de Sober, que el podeu trobar també a Colors, us el recomano, perquè tant ella com altres artistes d'aquesta talla, no? Doncs podeu trobar doncs, nous artistes amb projecció boníssims, I aquí, doncs, com diu la cosa, quan tot el que és extern cau, comença el que és intern, per qual o quan dius estic bé, però Spotify et posa una playlist que sap massa. I per què sap? Perquè anem ràpid i amb ansietat i acceptar cookies. No tenim ni idea i vinga, acceptar uns cookies, que no que t'enviï una caixa de cookies a casa. No, no, és que acceptes coses molt xules. Doncs vinga, anem amb un tema que és d'un gran, també, un d'aquells que ha fet història, que ha sigut tan professor de tants artistes i tants músics per la seva qualitat, de la seva, per la forma d'entendre la música, no? Estic parlant del gran Michael Jackson amb un dels grans temes que és Off the Wall.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Bé, i tant, rebé, una vegada en Marc, eh? Un altre dinosaure, bueno, ja sé, sí, del pre, no? Del post. Un que va quedar ja refegat, eh? D'altre dinosaure, una abraçada des d'aquí, Marc, un gran, eh? I un altre, Miguel, de tots, perquè tots formen part de l'equip, i una abraçada a tothom.
2: Nice.
1: De
2: la ràdio, eh?
1: Doncs aquí, doncs, aquí Michael Jackson ens mostra fins on es pot portar un virtuosisme de la música i que ningú l'arribi a igualar, no, en aquest sentit, no? Per les grans quantitats d'elements que té i ell posa, no? Aquest gran productor, gran cantant, gran artista. Doncs això, Michael Jackson, Off the Wall, des de Off the Wall, extret d'aquest àlbum del 1979, el qual doncs és a l'equilibri perfecte. Aquí tenim a Quincy Jones i amb MJ, Michael Jackson, redefinint el pop. Abans de digitalitzar-ho tot, ja sabíem com sonar Eterns i sense autotune, molt important, molt de mèrit, també anem a dir, i sense plugins, i sense tutorials de com fer un hit en 5 minuts, perquè el 5 minuts és la duració del vídeo, en realitat. No? Vivim a la ciutat de diem una cosa, fem una altra, però sentim una altra. Quin caos. Bueno, molt bé, anem amb un tema de Sound Directions, amb això que ens agrada tant aquí, a la societat juguem Dice Game.

0: quin tema, quin ritme, no? Al final, Sound Direction, aquest Dice Game, aquest joc d'aus al qual The Funky Side of Life, brutal, 2003, i sona bastant jazzy, no? Aquest Stone Throw reinterpretant el jazz. Molta gent pensava que eren gravacions originals dels 70, però quan entens d'on ve tot, doncs deixes de buscar fora. És com quan descobreixes que la teva cançó preferida era un sample d'una altra. O que la teva dona actual estava... coses d'aquestes, no? Bueno, d'aquí compartis viure. Doncs bé, anem a la nostra secció d'avui.
1: Rap de bellota.
0: Doncs molt bé, aquest rap de bellota, no? És aquest pernil, paletilla, com voleu, que es treu aquest oli, no? A l'hora de tallar aquest rap de bellota de quilòmetre zero, anem a dir, perquè és de la zona, i anem amb un grup que és molt conscient, i m'agrada molt el rap conscient, sobretot perquè desperta aquesta glàndula pineal calificada, i ja estic parlant d'Eric Urano, el seu temazo remix de Nebulosas.

0: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Doncs sí, així és, i bueno, pues aquí, conto la plata, conto la rata, no? Pues molt bé. Un gran tema també de Bob Marley, Rat Race, un dels meus preferits, la veritat. I bé, pues aquí amb Urano Player, aquesta conjunció tan autèntica, Eric Urano, tan rap conscient, nebulosa, molt tan nebulosa, i està extret d'un àlbum que, bueno, únic, irrepetible, Ácido i Oxígeno, molt conceptual. I la veritat que 2017 va ser un any també de canvi, és un umbral també de l'underground, molta qualitat, i pues, això, quan tot es difumina, doncs no cal entendre realment, no? Quan llegeixes un contracte i dius sí, s'entendrà res, no? I l'he repetit, aquesta cosa, no? Li porto una lupa sempre, perquè hi ha una molt, molt petita que no es veu a simple vista, i pues, s'ha preparat la vida. I anem ara amb un tema de dos bèsties de Madrid, i estic parlant ni més ni menys de Chiri Vegas amb Costa, el seu temazo de Third Eye.
2: Si quieres lo interpreto, si quieres me lo pongo. Hoy si quieres yo te pago todo lo que rompo. Venus, Doña y Belcebú vienen en el combo. Acabo mi fosa solo y la acabo hondo. Me pierdo con la risa, el alcohol y la chicha. No mire para atrás y paso deprisa. No me importa que ahora entiendas, sigo siendo Polanco. Yo soy de chocolate que iba todo de blanco. Valor para resistir cuando ya no hay razones. Siempre vi fotogramas y sangré canciones. Buscas tu identidad y yo soy convicciones. Tu rap no es de verdad y no hay más cojones.

0: me aparto.
1: Soy el capitán, no diré con el barco.
2: Bueno, ya acaba ahí, sí, ¿no? Acaba de Maqui, pum, tanca, ¿no? Chiri, Vegas y Costa, ¿eh? Que eran dos bestias, perdón, de Madrid. Lo que caigut aquí, una lentilla, ¿no? Aquí, gran Costa i també aquesta col·labo, no?, que fa Costa amb Chiri, que són com germans, anem a dir, i ells sempre tenen alguna col·laboració que hi ha altra, i sempre són temes únics, no? I aquí, justament, Tercer Eye, eh?, des de l'àlbum The Shadows del 2012, el qual ens porta aquest missatge intern, no?, quan deixes de buscar fora, trobes senyal, eh?, o com quan antigament, eh?, no sé si te'n recordes, Sebas, que tenies que desconnectar el telèfon per poder connectar a internet, eh?, el router, eh?, amb soroll, em connecto a internet.
3: Sí!
2: No podíem trucar-te a casa. Una cosa molt curiosa, no? Hem sigut la generació que venim de lo analògic i hem passat a lo digital, hem vist aquest umbral. Jo sé que el meu fill coneix lo digital, pot conèixer lo analògic, però no s'ha criat amb això, és molt diferent. I hi ha un salt aquí, no? És l'evolució i bé, i és el més normal, no? Al final, però tenim la sort o donc valor d'aquesta analogia, no? D'aquesta paciència. Això, al final s'ha perdut una mica això, no? I, doncs bé, això del router, no? Reiniciar tot un cap, no? No com ara que la immediatesa doncs, s'ha carregat doncs, això, el sentit de la paciència, no? Que no sabem que les coses tenen un temps i tot el seu temps, i ja. I bueno, doncs ara anem amb l'últim tema de la nit, ja el qual deixem aquestes freqüències, ja us deixem amb aquest següent programa que vindrà ara, però abans acabarem amb un tema també molt autèntic, d'un grup que es diu Chinatown, aquest 4x4, m'agrada molt, underground, més underground impossible, Això està extret d'un de Llenos de Amor Por del 2003, i bé, això és Moviment a la Deriva, que és un grup mític d'underground, sens dubte, DJ Juve, Priteo, Ganda, llegendes amb una lírica única, plena de còdics del carrer, literatura urbana, real, amb un fonament únic, la crudesa dels barris més marginals o suburbis de Madrid i voltants, al qual, doncs, bé, i ja quan no hi ha un mapa, només queda el trajecte, bàsicament com Google Maps quan diu recalculant, però la vida no recalcula. Doncs bé, doncs arribem a aquest final, no? Aquest sample d'un programa molt autèntic i bé, doncs farem aprofitant aquest llamó monufo, és la nave, no hi ha cap misteri aquí realment, però sí que som una nau sobrevolant conscient del que veiem i bé, doncs aquí sempre anem navegant sense rem i tot així hem arribat. El sistema ens vol ordenar, la música ens vol connectar, doncs quan tot es barreja i el sistema falla, i més avui dia, el sistema està tan saturat que ja no sap si recomanar-te música o teràpia. Per la qual cosa, doncs, hackejar el sistema no és destruir-lo, és deixar de jugar. Escoltar avui ja és resistència. Així que no oblideu de sintonitzar la setmana que ve per més xitxota i teca de la bona des de la cara B de Ràdio Castelldefels a 98.0 de freqüència modulada i ondulada. I moltíssimes gràcies, Sebas Cremier. Sempre un
3: molt
2: plaer.
3: Molt bona nit.
2: Molt bona nit a tothom des de la cara B de Ràdio Castelldefels. Good night, everybody. I love you. Fellas. And transmission.
4: A diario.

0: La policia.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels. Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels. Comença.

0: Whoa, rap. It's good night, everybody. We back, fellas. Què li passa? Com estem aquesta nit, eh? Família Soulful de la galàxia. I altres dimensions encara no catalogades, eh? Estan descatalogades. Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Doncs molt bé, espero que estigueu ready per una nova dosi de la cara. Bé, des de Ràdio Castelldefels, a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada, i per si algú és nou i ha arribat aquí per error de rebot, com un robot o com un bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Així que bona teca i xixota de la bona, eh? Com sempre, m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, eh? Així com el jazz, el funk, el soul, latin soul, blues, bossa nova, electro, reggae selection, man, sense milla, entre d'altres i tantíssimes influències possibles, eh? Com gent despertant en un altre paradigma. Què és un paradigma? És una nova pizzeria grega? No, és... Ara parlarem del paradigma. Què passa? Què paradigma? No? Si no, portem rap, eh? Avui portem una suggerència, avui, per cert, que vull anunciar-ho ja, perquè, bueno, no faré més spoiler, però em va fer molta il·lusió un oient, eh? En concret, de la cara B. I, bé, doncs ara diré més, perquè se'm cauen les llàgrimes, eh? La veritat que em fa molta il·lusió, perquè, bueno, ens estima molt, Sebas. Tenim una fan, concretament, que, bé, ara va dir més, però és que estic de dir-ho ja, saps? Mola, eh?
1: Nice.
0: Però, bueno, ja t'he dit, Sebas, però bueno, ara presentem, m'he avançat aquí, eh? Però bueno, anem a lo que anem, i pues, aquí estem una vegada més aquí anant a la galàxia en un UFO, eh? A la velocitat de la llum per l'espai sideral, a.k.a. Cosmos Musical. I a cabina del control tècnic, ladies and gentlemen, el nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim, ni més ni menys, el nostre Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molts de flow, amb tots vosaltres, Sebas!
2: Yo. Yeah.
1: Molt bona nit.
0: Master, què tal, Sebas? Com estàs?
1: Tot bé. Tot correcte.
0: Tot correcte. Tot gran. Ara comentarem la jugada, perquè hem estat absents aquí, eh? Veritat? Hem estat
1: sí.
0: Un parell de... que... vam agafar el Sebas, se'ns van anar l'UFO fora i vam estar... vam pifiar, vam liar, ens vam quedar perduts, sense senyal. Però hem tornat, aquí estem. Vam escoltar una sessió de rap francès, però aquí estem, i aquest em fa molta il·lusió. A veure quins mitjons autèntics portem avui. Hòstia, el ganxo m'encanta. Ell decide quién se queda y quién se va, no? O sigui... podríem dir que seria la figura de qui cregui en Déu, doncs Déu, no? El ganxo és aquella referència, no? I tu te vas, tu te quedes, no? Una mica el joc aquest, no? Com ninos de goma, no? Al final una mica això, no? El petroli, aquí... Vinga, va, continuem, no ens enrotllem per les lianes, que surten les lianes per sota la taula, i anem amb algú super, super important, que és posar el nostre himne de gol, que tenim, eh, sempre, que és el següent. A veure com sona això, atenció... Brasil! Brutal. Bueno, això ja tenim ballarines per aquí, eh? He comprat unes nines com de paper, eh? De paper aquí darrere. A poc anem evolucionant i anem portant uns tios aquí també l'estiu amb tangueta. Pipa. Què diu aquest? Pues, Stephen Spoiler. Doncs bé, ara continuem amb el que tant ens agrada aquí a en Sebas i a Cremier i un president d'allà, que ell no va dir el que més, que és recordar l'amor que tenim a el senyor Kiru i en J. McGeever, eh? Des d'aquí enviem una abraçada de koala i doncs aquestes dos llegendes, eh? Millor dit, dos dinosaures de la casa. No sabria si dir-te qui seria un T-Rex. Dic un T-Rex, potser un altre, no? Però...
1: potser.
0: Sí, tots dos. Jo crec que serien pare i fill.
1: Sí.
0: Dos T-Rex, per aquí, tocant botonets, també, eh? Coses d'aquestes. Gran des d'aquí, pues, una gran abraçada a tots dos. I la veritat que... I bueno, I què et diré jo del Quiro, que va ser el que va començar aquí també nosaltres, i bueno, pues això és molt d'amor. I bé, aquí també un present, Daniel Ekeye, no m'ha dit que el que més seleccionant i presentant la selecció musical, perquè entreu en bon peu al cap de setmana i les oiretes ben netes, així que let's go, fellas!
3: Messi, immens Messi, encara Messi,
0: i A-Sport, tu digues, no, és boníssim. Messi fot un gol aquí i encara el celebrem com si l'hagués fent ara, no? Anem a dir. Doncs bé, anem avui amb un programa que va una mica com trontollat, però expressament va així perquè, ara entendreu per què, per això ja estem, si corroborem si això és correcte, perquè podria no ser-ho, però atenció, Temporada 2, episodi 14, programa 166.
1: Sí!
0: Quasi nada, tu, I sense publicitat. Això ho podem posar seguit, que, bueno, us dona alguna cosa aquí,
1: Nice,
0: Ja la liarem, ja sortiran coses. No sé si anunciar encara allò que està allà. Podria fer-se allà,
1: sí.
0: No? Seria bona idea, no? Vale. Doncs bé, doncs d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, el 98.0 de freqüència modulada i molt ondulada, hem ondulat la realitat i hem construït una nau... No, anem a fer un superfestival no competitiu, tot el contrari, de germanor de By Hip Hop Entre Escoles, val? Sí, està patrocinat per la Ràdio Castelldefels i la Cara B directament, i estarem, doncs, això, aquí en Sebas Cremier i un president Daniel, que jo no m'ha dit el que més, doncs, donant sandwichos i unes pizzas i coses d'aquestes, allà estarem.
1: Potser.
0: I qui vulgui veure'ns, i doncs, pues, això, i dir, mira, que són els de la ràdio, que ara estan aquí, no estan al Lufo, doncs, pues, tal. No, la cosa és que fem un festival i fa molta il·lusió, perquè he tingut molt bona rebuda entre totes les escoles, i la veritat és que espero que això sigui un inici d'algo que fomenti el ball, fomenti la col·laboració entre els nens, no? Sobretot amb el mateix equip, no res competitiu, és algo d'exhibició perquè la gent disfruti ballant, disfruti les famílies, disfruti tothom, disfruti la ciutat i doni una identitat a la cultura, sobretot de les noves generacions, que és molt important, i a través del ball, sobretot, que s'alliberen moltes coses i bé, doncs la música uneix. Jo crec que, bueno, tenim moltes ganes de que això, doncs, es formuli. I la veritat que, bueno, pues això, no, surt el cor per la boca, per parlar, perquè de l'emoció que em fa, en sèrio, i la veritat que, bueno, pues t'ha tingut molt bona rebuda i no, jo crec que no ens has... Igual, no? Serà algo més gran del que pensava que s'estava tramant, no? Així que, bé, des d'aquí, gràcies a tots els que participeu i participareu. I bé, no dic la bomba, no? Ve una superestrella, ¿vale? Una superestrella, ja he dit massa. I, bueno, pues això. Bueno, ho anirem anunciant més endavant. I bé, pues aquí faig un petit abans de la cosa, no? Doncs molt rebé. Va, ara anem a veure com ho fèiem, això, perquè no sé si entrem... Bueno, no... Avui anem amb un estil rollo Tutuki Splash, ¿vale? Això ja ha quedat clar. Anem al parc d'atraccions de rap atac de Castelldefels, de la Cara B, que muntarem davant de les marines. No, és broma, A l'agost tenim una fira, doncs tenim la rana, tenim la rana d'alto de choque, però tot de la Cara B, I jo estarem aquí, però venent a rapinyada, i coses d'aquestes. No, però m'agradaria. Jo ho tiro, el Rap Attack Park. A veure, jo ho deixo col·lar aquí. Bé, molt bé. Ai, que gran és el tio. Doncs molt rebé, ara sí, va. Vinga. I preparem el nitro del nostre UFO, d'última generació. Preparem... Epa, aquest és nou, home. Això sona bé, sembla que sortirem volant. Poso el cinturó ja. Doncs, així que... Un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint en els vostres tímpans. Arrenquem amb un altre programa, la selecció sense seccions. Oh, molt bé. Pues aquí estem, tu, la Cara B, hem dit aquí aquest l'episodi 14 ja de Star Wars, i anem amb això que tants agraden Sebas Cremer i un present aquí, Daniel Key, no m'ha dit el que més, que és la nostra xarxa xuxa.
4: Segueix-nos a Instagram.
0: Bom, doncs aquí aquest màgic Instagram que tenim ple de puntets, que n'afegiré un parell més, pues està fet especialment perquè feu via de contacte directe, que ens ha contactat un oient que s'ha volgut mostrar en el seu anonimat, i és molt ben fet, i m'ha fet molta il·lusió perquè portava ja un temps d'escriure-me, fer Sebas, doncs, felicitar-nos pel programa, que li agrada molt, que, bueno, posem rap real, superencantada, té la seva part americana, per la qual també ho porta a la seva genètica, el tema del rap, bona selecció, ho estem fent bé, té bon criteri i m'ha fet una suggerència que avui la direm i bé, doncs ja portava temps i l'estava reservant i ja havia perdut l'esperança la pobra noia dient, bueno, avui és el dia, així que pots celebrar-ho de la manera que ho fas i ho fas molt bé. Així que anem a començar amb un programa que, bueno, prepareu-vos, eh? O sigui, no espereu res professional. Ja va, no? Res professional no. Anem a la deriva en freqüències, ¿vale? I comencem amb un temazo del gran Big Pun. Es diu Boomerang.

0: Wow, quin temazo, tio. És un himne, aquest Big Pun, eh? Big Pun, ixe, el gran castigador, amb aquest tema de Boomerang. Tot torna, està extret d'un àlbum que em sembla exquisit, que és Capital Punishment, del 1998. I venim afinant el rum, eh? Però amb pes, perquè Big Punisher des del Bronx, doncs, aquests finals dels 90 ja marcava, eh? Anava aquest primer artista llatí en aconseguir un disc platí en solitari, quasi res, dins del hip-hop, no? Va anar obrint camí, no? Una bèstia, eh? L'estil que té és únic, eh? Això, bueno, tenia, eh? Això no és només música, és un canvi de narrativa dins del sistema. Literalment, és un tio que va fer les seves pròpies líriques, la seva forma pròpia de rapejar, d'expressar-se, i la seva caixa toràcica, la cadència que tenia, no? O sigui, un tio que, doncs, a part de treure, doncs, aquest Capital Punishment, que té tantíssima discografia, tan bèstia, aquest surt, com a track, en un legat que és un disc pòstum, no? Després de la mort, que ens està preparant, i bé, doncs, aquí, doncs, Boomerang està extret també d'aquest superàlbum, al qual, doncs, bé, doncs, podríem dir que de l'1 al 20 i pico que hi ha, tots són temazos. Vull dir, és un disc que a mi em sorprèn perquè la producció, el so, tal, és molt futurista, no? Quan a mastering i qualitat, i bé, doncs aquí Punt també tenia aquesta capacitat més tècnica, no? Brutal, total, doncs molt més multisíl·labiques. Té unes multisíl·labiques. Què és això? Una paraula molt, molt nova que jo m'he inventat.
1: Potser.
0: Perquè, clar, perquè és multisíl·labiques, però si és multisíl·labiques, què diu aquest? Doncs busqueu-ho, saps? Vull dir, perquè això és el que em diu. Perquè jo faig el programa en castellà, això aquí diu un truc, i això el tradueixo a català. Clar, i en part, jo passo català, però hi ha vegades que jo no utilitzo. Jo ens diria una castellanada, no? Em perdonaria, vulgueu ser sumar, vull dir, tampoc, vull dir, no, no per això ets menys, no? Però és la barreja, és l'hibridatge que estem tenint, no? La tecnologia, doncs, el català, el castellà, el que sigui, igual un que l'altre, el que estigui comunicar i dir això, no? I volia fer, doncs, una pausa aquí molt llarga d'això, multisíl·labes, right? Perquè multisíl·labes, però multisíl·labes, com la llegeix? Jo no, aquí tinc problemes per llegir, però no la dic cada dia. Multisíl·labiques, ja, però, hòstia, falta aquest làbiques, però multisíl·labiques, em sembla com hi ha massa cosa aquí. I si, que massa lletra, diu el seu, hi ha massa lletra. I només això, li fotem la L geminada enmig, ja per si cabia algú més li fotem un punt, no? Hòstia, no sé, bueno, revisem aquesta paraula, sisplau. Revisem multisíl·labiques, per favor, eh? Detrás de los biombos. Bueno, comprensión, comprensión lectora. Pues això, era un màquina, tio, aquesta compressió. Ja us he dit, això era a la deriva de les freqüències. Vull dir, avui passarà el que passi, vull dir, guanya un programa i m'estic allargant i no sonaran ni 11 cançons. Pues ens estem donant a la vida com vingui, vivint el present, jo estic fluint, sé bastant bé, l'estic igual marejant perquè té punts que hi té que entrar, però...
1: Potser.
0: Potser, clar. I diu, hòstia, tio, m'està fent la cobra. O sigui, no està seguint res, vull dir, però estic aquí. No, bueno, aquesta. No, és donar una mica de joc, no? Al final que la gent no se'ns avorreixi. Heu vist, disc com és la vida avui, la gent i passes amb scroll i no, aquí no fem res, no? Pues bé, continuem, no m'enrotllo més. Tenim aquí, doncs, això, tenim aquesta mètrica. Estàvem parlant de Big Pun, ens anàvem ja. Aquesta mil·limètrica, mètrica, també una altra paraula molt interessant, mil·limètrica, també té diaris, la geminada, doncs, com a curiositat, moltes de les gravacions eren gairebé sense tall, no? Com aquí, no? Que acabem parant ara, què passa, no? Perquè dominava el ritme com pocs, Big Punisher, i comencem amb control, amb estructura, eh? Però quan deixes el rem, el riu ja no negocia, per la qual és com quan dius, jo controlo i als 10 minuts estàs buscant el mòbil amb la llanterna del mòbil. ¿Vale? Què està passant? Jo li dic a la gent, la parlo, li dic, tienes el... M'agrada perquè hi ha molts que diuen, tienes la linterna... Ja lo sé, em diu. Ah, si està dia, però la veritat és perquè et dóna la gana. Vale, perfecte. No, diga, sí, la porto un set, no passa res, no és un gran error, tampoc, no et multaran per això, no? Però, bueno, està bé. Doncs ara anem amb el tema concret que ens ha enviat. Com la podem dir? Perquè no em va dir el seu nom, li ho entenc també, i no vull dir americana, tampoc, és més concret, la nostra fan number one. Eh? La nostra fan number one, que deixia, Sebas, ja farem això, doncs queda...
1: Pot, sí!
0: És per ara l'única persona, per tu i jo, que pot estar en aquest plató, per del Liam, també, si volgués venir, podria venir com a públic, porta unes palomites i tal, s'ajunta amb la pública que ja tenim aquí, i ja, si vulguis venir, doncs està invitada, perquè la veritat que ens ha dit coses molt maques, sobre el programa, i tu, això s'agraeix. A mi ha entrat la cara a punt, tot això, s'ha molestat de posar tants punts. Doncs bé, anem amb un temazo, perquè és el que és, un temazo, i em recorda amb el programa que hem fet, l'últim parlat, que va ser sobre l'electrònica, també aquesta conjunció, i parlem d'Isaiah Banks, amb el seu temazo de The Big Beat.

0: gonna dig, dig, dig. Esteu escoltant La Cara B.
1: Bueno, brutal, vull dir, ens ha dit aquí el tema, la nostra fan number one oficial és el teu nom, vull dir, fins que no sapiguem, algú podeu afegir un 43, algun número, dic un 43 per dir qualsevol cosa, eh? Vull dir, la number, se m'ho oblida, no, la fan number one és l'americà, qui ens ha donat aquest tema tan únic d'Azalea Banks, amb aquest The Big Big Beat, amb aquest joc de paraules que el que fa és Broke with Expensive Taste, d'aquest àlbum tan autèntic 2014, i això és una petició, com dic aquí, d'una fan amant del hip-hop i la seva cultura. Així que gràcies sempre per les paraules que ens fa arribar sobre el programa. Portava setmanes d'això, que volia sortir, però avui era el moment, així que bé. Canvi de freqüència, Azalea Banks fusiona rap amb house, club electrònica, Nova York global. El beat ja no és base, és espai. Parlant de beat, tenim avui un gran programa que surt, sí o no? I nosaltres li preparem, som el Quita Nieves, traiem la cera, quina cosa més agradable. Aquí nosaltres som un carregat de neteja de les orelletes, I llavors apareix el beat, que serà molt bo, un programa molt bo, comença avui el Castell David, de l'Opuet, no David del David, del nom, sinó de beat, de beat, Cast, en anglès seria Bit Castel, no, seria com Castel, sí, Need of Castel, no? Bit of Castle, Castle Beats, Castle Beats no és bona, però sí, els dirigem el millor, serà un superprograma, o ja és, perquè ja està passant, com aquí diu, no? ja està, avui surt, a la qual cosa, doncs bé, els dirigem molta merda, que és el que acostuma a dir, no? Això, I bé, doncs això, el millor, i segur que, bueno, sortirà de luxe, perquè va a mà d'un crac que també té molt de coneixement de la música, un tio que també punxa, per la qual, doncs mira, aquí hi ha molta qualitat. I, bueno, aprofito ja per dir que tenim algo tan especial, també, no sé, el podcast. El recordem ara, el podcast, perquè
2: RadioCastelldefels.org.
1: Doncs aquí trobareu tots els programes gratis a la carta i sense publicitat.
3: Nice.
1: I entre altres, ja trobareu aquest nou programa, Castell de Beat, amb tots vosaltres després d'aquest programa. Així que molt rebé, i a més va connectat una mica també amb aquest Azalea Banks, de la qual cosa, doncs bé, doncs aquest disc va partir molts bloquejos, molts retards i causa a la indústria, però quan surt defineix una nova manera d'entendre el gènere, quan el ritme es converteix en entorn, deixes de caminar i comences a surar, Jo m'imagino que m'havia surant, no? No, la veritat és que són coses que la música va té i mira, coincideix que ha trigat a sortir aquest tema, igual que a l'àlbum, però mira, són coses que no estan preparades i són per algo, Doncs anem ara amb un tema com aquest programa, com aquesta ràdio, que és un temazo que es Capone en Noriega amb el seu temazo de Invincible.

0: Buah, quin temac, eh? Capone and Noriega, amb aquest Invincible, Untouchable DNA, The World Report, del 1997, el qual, doncs, Queensbridge, cruesa real, dismarcat pel carrer, per la supervivència, per un moment en què el hip-hop, sobretot, encara explicava històries sense filtres, no hi havia pèl de la llengua, que es deien, no? I intentes mantenir el rumb, però l'aigua ja no està quieta. És aquell moment en què tot va bé i des de l'ho... I de cop i volta reps un... Hem de parlar. Què hem de parlar? Hem de parlar. Puc preguntar-te una cosa? Bueno, ja ho estàs fent. Ja la primera pregunta ja l'has fet i no m'ho has preguntat, realment. Sobre quina pregunta em preguntes si puc fer una pregunta? Reflexionem això, també. Tant tenen coses d'aquí. A poc a poc anava desviant-se de la música i anava interpretant coses, no? Bé, doncs això, és veritat, no? Quina contradicció. Doncs ho prendem amb això, que tant ens agrada, aquesta contradicció d'aquest programa, que no ho és, molt maca, la nostra secció del Infiltra.
1: L'Infiltra.
0: El Grinch. M'encanta. O sigui, això és Vaisseva's Cremier, vale? Vull dir, això que està... Aquesta barrera arquitectònica sonora, aquesta obra d'art és d'en Seves Cremier. O sigui que... Aixequeu-vos a casa i diu un aplaudiment, sisplau. Tens aplaudiment? Posa-te'ls per tu mateix, sisplau. Estic molt, molt agraint, molt, molt aquest any a tothom, les coses, la gent que col·labora, perquè em veig embarcat en coses jo sol de projectes i treballar un sol... És una càrrega bastant guapa, és molt reconfortant, però quan treballes amb equip i veus que cadascú que té una funció i tot és tan hermós i tan alineat, de veritat que et dona gust treballar així. Així que, Sebas Cremier, gràcies. Me llamo Earl, puc tatxar de la llista, felicitar-te i agrair-te, vull dir, de tot cor, saps? Tinc tres o quatre persones d'agrair, de dir gràcies, i un d'aquests ets tu. Així que, molt bé, et regalaré uns mitjons ben guapos, meus, no ben una guardada, meus nets. No, no, no, soc tan així. Però va, anem, continuem amb aquesta secció. A veure, aquí portem un temazo, un grup que, no sé, podria ser rap, però bueno, s'aproxima, però no, és únic. I jo, de veritat, fa molt de temps ja que estic escoltant i recuperant aquests temes del 2000, d'aquest gènere. Estic parlant de The Prodigy, amb el seu gran Firestarter.

0: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Quina cosa més autèntica, eh? Firestarter, eh? Amb aquest de prodigi. Busqueu concerts des d'aquest any 1999, 96, 96, com ho dona la gent, eh? No veuràs ni un mòbil, clar, no n'hi havia, en diràs, ja, però bueno, encara que n'hi haguessin, no ho ballarien. Com ballen allà, com es viu la música, estàs gravant a la teva memòria, això, no? The Fat of the Land, eh? Aquí hi ha aquests àlbums de prodigi tan bèsties, del qual, doncs, des del 97, aquesta explosió, el rave, pan electrònic, aquesta actitud més antisistema, aquest track, no, entra, trenca esquemes i esquerda del sistema, sens dubte, com humitat, eh? Quan el control desapareix, comences a escoltar també el que estava ocult, i és com quan obres una pestanya, eh, per un moment, i acabes amb 37 obertes i cap resposta. Eh? I un perdó. Així és. I te deia, hòstia, m'ho he fotut, això no ho trobo. D'on sona la cançó del YouTube, eh? No sé què, Antonio Lobato, hòstia, que mil pantalla, mira. Són petit, queda petit tot. Jo m'he fet el cursor de l'ordinador, el més gran que dona, saps? Perquè no el veig a vegades, ja em torno l'elo. Bueno, m'estic fent gran, imagino. Doncs bé, anem amb un tema que es diu KLR, vale? I és de Science Super Crew.

0: la cara B.
1: Go.
2: Quin temazo, eh? Science Super Crew, eh? KLR, l'àlbum de KLR del 1999, més endavant, però por ahí, perquè es van conèixer en un estudi, eren dos grups i es van fusionar, una brutalitat va aparèixer, després d'aquesta quina franja d'hora encara no puc dir, o sigui, jo i mitja podria dir la paraula fornicar. Van fornicar ja els dos, bueno, no literalment, metafòricament, i van engendrar un fill que va ser Science Super Crew, per casualitat, i va ser espectacular. A tot això he dit perquè el Sebas m'ha donat el vistiplau, estàvem a la franja horària, crec que no estaria dintre d'algú molt incorrecte, més aviat està camuflat, però igual, bé, doncs... I diu, sí, no, pues, molt bé, doncs ja comencem a dir coses, trasto d'aquí, no? Va, anem, vamos allá, no? Pues, bé, això, pues aquest rap més trencat i trencat perquè són gent que sap molt de música, porten a la sang, i bé, pues aquesta veu com a instrument, aquí el llenguatge és desmuntar i tornar a construir, no? Sincerament, Science Super té molt d'estil, ja no existeix com a grup, però han deixat un gran legat, i quan el llenguatge es fragmenta, doncs apareixen noves formes de dir, i bàsicament com els grups de WhatsApp, eh? Ningú segueix el fil, però tothom opina, tu. I jo estic als grups pels stickers, que ho sapigueu, eh? Els stickers, la gent que no conec, tinc coses que no les envio, però faig col·lecció de stickers. És gratis i és divertit, no? És un bon recurs a l'sticker. Gent que, bueno, no li agrada que es bombardegi amb stickers, però crec que és una cosa maca, no contamina, i tot el contrari, no? Converses amb stickers, eh? Farem un programa amb stickers un dia, a veure com el podem fer. Seria viable? Una cosa rara, no? Un directe?
1: Sí!
2: Podria ser. Llegint stickers, per exemple, molt bona ser, és un gran tio. Pues anem amb un temazo a relaxar-nos una mica, perquè avui portem aquest trontoll, i anem amb Mahalia, amb el seu temazo de Sober.

0: quina veu, no, Mahalia, busqueu-la si vol continuar, perquè em posa tant aquesta hora, aquesta nova hora que tenim ara, mentre la soneta. Bé, perquè jo ara estava i fotem-me unes burgers i entrava al programa i era un va, full d'energia i Mahalia ens està relaxant, amb aquest sober que és Love and Compromise, una cosa bastant difícil de trobar avui dia, però es pot trobar, està allà, existeix encara, 2019, el qual doncs bé, baixem, aquesta emoció, aquesta vulnerabilitat que té, aquesta veritat, una veu com una tender crisps sense publi, no faig publi d'això, una tender crisps, t'agrada tender? M'encanta, tio, però no les feu dobles les hamburgueses mai de pollastre perquè no surt a cota i fota una clavada i m'agrada els sortidors que tenen allà amb begudes, però la teoria, la llegenda de que l'aigua ve connectada des d'algun lloc que no t'agradaria a vegades quadra perquè té uns gustos no, que estrany, no? aquests sortidors, no he provat amb el xirope i tal, ojo,
1: sí.
0: Reflexionem també sobre això, sí, aquí anem reflexionant, que anem al rapatac, això és rapatac. Doncs molt bé, doncs aquí, doncs, ja... És que va haver el moment, puja. Però això és com canta, Mahalia, amb aquest tema de sober, que el podeu trobar també a Colors, us el recomano, perquè tant ella com altres artistes d'aquesta talla, no? Doncs podeu trobar doncs, nous artistes amb projecció boníssims, I aquí, doncs, com diu la cosa, quan tot el que és extern cau, comença el que és intern, pel qual o quan dius, estic bé, però Spotify et posa una playlist que sap massa. I per què sap? Perquè anem ràpid i amb ansietat i acceptar cookies. No tenim ni idea, i vinga, acceptar uns cookies, que no és que t'enviï una caixa de cookies a casa. No, no, és que acceptes coses molt xules. Doncs vinga, anem amb un tema que és d'un gran, també, un d'aquells que ha fet història, que ha sigut tan professor de tants artistes i tants músics per la seva qualitat, de la seva, per la forma d'entendre la música, no? Estic parlant del gran Michael Jackson amb un dels grans temes que és Off the Wall.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Bé, i tant rebé, una versada en Marc, eh? Un altre dinosaure, bueno, ja sé, sí, del pre, no? Del post, eh? Un que va quedar allà refegat, eh? Una abraçada des d'aquí, Marc, un gran, eh? I un altre, Miguel, de tots, perquè tots formen part de l'equip. Una abraçada a tothom.
2: Nice.
1: De
2: la ràdio, eh?
1: Doncs aquí, doncs, aquí Michael Jackson ens mostra fins on es pot portar un virtuosisme de la música i que ningú l'arribi a igualar, no, en aquest sentit, no? Per les grans quantitats d'elements que té i ell posa, no? Aquest gran productor, gran cantant, gran artista, doncs això, Michael Jackson, Off the Wall, des de Off the Wall, extret d'aquest àlbum del 1979, el qual doncs és a l'equilibri perfecte. Aquí tenim a Quincy Jones i amb MJ, Michael Jackson, redefinint el pop, abans de digitalitzar-ho tot, ja sabíem com sonar eterns i sense autotune, molt important, molt de mèrit, també anem a dir, i sense plugins, i sense tutorial de com fer un hit en 5 minuts, perquè el 5 minuts és la duració del vídeo, en realitat, no? Vivim a la ciutat de diem una cosa, fem una altra, però sentim una altra. Quin caos. Bueno, molt, molt bé, anem amb un tema de Sound Directions, amb això que ens agrada tant aquí, a la societat juguem Dice Game.

0: buah, quin tema, quin ritme, no? Al final, Sound Direction, aquest Dice Game, aquest joc de daus al qual The Funky Side of Life, brutal, 2003, i sona bastant jazzy, no? Aquest Stone Throw reinterpretant el jazz. Molta gent pensava que eren gravacions originals dels 70, però quan entens d'on ve tot, doncs deixes de buscar fora. És com quan descobreixes que la teva cançó preferida era un sample d'una altra. O que la teva dona actual estava... coses d'aquestes, no? Bé, d'aquí compartis viure. Doncs bé, anem a la nostra secció d'avui.
1: Rap de bellota.
0: Doncs molt bé, què és rap de bellota? No és aquest pernil, paletilla, com voleu, que es treu aquest oli, no?, a l'hora de tallar aquest rap de bellota, de quilòmetre zero, anem a dir, perquè és de la zona, i anem amb un grup que és molt conscient, i m'agrada molt rap conscient, sobretot perquè desperta aquesta glàndula pineal calificada, i estic parlant d'Eric Urano, el seu temazo remix de Nebulosas.

0: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Doncs sí, així és, i bueno, pues aquí, conto la plata, conto la rata, no? Pues molt bé. Un gran tema també de Bob Marley, Rat Race, un dels meus preferits, la veritat. I bé, pues aquí amb Urano Player, d'aquesta conjunció tan autèntica, Eric Urano, tan rap conscient, nebulosa, molta nebulosa, i està extret d'un àlbum que, bueno, únic, irrepetible, Ácido i Oxígeno, molt conceptual. I la veritat que 2017 va ser un any també de canvi, un umbral també de l'underground, molta qualitat, i pues, això, quan tot es difumina, doncs no cal entendre realment, no? Quan llegeixes un contracte i dius sí, s'entendrà res, no? I la lletra petita aquesta, que, no? Li porto una lupa sempre, perquè hi ha una molt, molt petita que no es veu a simple vista, i pues, s'ha de preparar la vida. I anem ara amb un tema de dos bèsties de Madrid, i estic parlant ni més ni menys de Chiri Vegas amb Costa, el seu temazo de Third Eye.
2: Si quieres lo interpreto, si quieres me lo pongo. Hoy si quieres yo te pago todo lo que rompo. Venus, Doña y Belcebú vienen en el combo. Acabo mi fosa solo y la acabo hondo. Me pierdo con la risa, el alcohol y la chicha. No mire para atrás y paso deprisa. No me importa que ahora entiendas, sigo siendo Polanco. Yo soy de chocolate que iba todo de blanco. Valor para resistir cuando ya no hay razones. Siempre vi fotogramas y sangré canciones. Buscas tu identidad y yo soy convicciones. Tu rap no es de verdad y no hay más cosas.

0: me aparto.
1: Soy el capitán, no diré con el barco.
2: Bueno, te acaba ahí, sí, ¿no? Acaba de Maqui, pum, tanca, ¿no? Chiri, Vegas y Costa, que eran dos bestias, perdó, de Madrid. Que ha caigut aquí una lentilla, ¿no? Aquí, gran Costa i també aquesta col·labo, no?, que fa Costa amb Chiri, que són com germans, anem a dir, i ells sempre tenen alguna col·laboració que altra i sempre són temes únics, no? I aquí, justament, Tercer Eye, des de l'àlbum de Shadows del 2012, el qual ens porta aquest missatge intern, no?, quan deixes de buscar fora, trobes senyal, O com quan antigament, no sé si te'n recordes, Sebas, que tenies que desconnectar el telèfon per poder connectar a internet, el router, amb soroll, amb connecto a internet.
3: Sí!
2: No podíem trucar-te a casa. Una cosa molt curiosa, no? Hem sigut la generació que venim de lo analògic i hem passat a lo digital, hem vist aquest umbral. Jo sé que el meu fill coneix lo digital, pot conèixer lo analògic, però no s'ha criat amb això, és molt diferent. I hi ha un salt aquí, no? És l'evolució i bé, i és el més normal, no? Al final, però tenim la sort o donc valor d'aquesta analogia, no? D'aquesta paciència. Això, al final s'ha perdut una mica això, no? I, doncs bé, això del router, no? Reiniciar tot un cap, no? No com ara que la immediatesa doncs, s'ha carregat doncs, això, el sentit de la paciència, no? Que no sabem que les coses tenen un temps i tot el seu temps, i ja. I bueno, doncs ara anem amb l'últim tema de la nit, i a la qual deixem aquestes freqüències, ja us deixem amb aquest següent programa que vindrà ara, però abans acabarem amb un tema també molt autèntic, d'un grup que es diu Chinatown, aquest 4x4, m'agrada molt, underground, més underground impossible, Això està extret d'un de Llenos de Amor Por del 2003, i bé, això és Moviment a la Deriva, que és un grup mític d'underground, sens dubte, DJ Juve, Prite o Ganda, llegendes amb una lírica única, plena de còdics del carrer, literatura urbana, real, amb un fonament únic, la crudesa dels barris més marginals o suburbis de Madrid i voltants, al qual, doncs, bé, i ja quan no hi ha un mapa, només queda el trajecte, bàsicament com Google Maps quan diu recalculant, però la vida no recalcula. Doncs bé, doncs arribem a aquest final, no? Aquest sample d'un programa molt autèntic, i bé, doncs farem aquest aprofitant que estem en un UFO, és la nave, no hi ha cap misteri aquí realment, però sí que som una nau sobrevolant conscient del que veiem, i bé, doncs aquí sempre anem navegant sense rem, i tot i així hem arribat, el sistema ens vol ordenar, la música ens vol connectar, doncs quan tot es barreja i el sistema falla, i més avui dia, el sistema està tan saturat que ja no sap si recomanar-te música o teràpia. El qual, doncs, hackejar el sistema no és destruir-lo, és deixar de jugar. Escoltar avui ja és resistència. Així que no oblideu de sintonitzar la setmana que ve per més xitxota i teca de la bona des de la cara B de Ràdio Castelldefels a 98.0 de freqüència modulada i ondulada. I moltíssimes gràcies, Sebas Cremier. Sempre un
3: molt
2: plaer.
3: Molt bona nit.
2: Molt bona nit a tothom des de la cara B de Ràdio Castelldefels. Good night, everybody. I love you. Fellas and transmission.